iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: Escoltes i cas.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant.

0: Musicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí, és veritat.
1: Sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: find me. Listen to the beat. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
2: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
2: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
2: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

i Cat Weekend. Yes, I'm...

goals.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques la Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Perafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
4: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
4: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més que Salut.
4: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem del llibre Monachorum Cibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i de Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Rajec. Amics i amigues, comencem com és habitual escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa. Escoltem aquest diumenge en paraules de Sant Pau amb la primera carta als cristians de Corint. La festa del Corpus té el seu origen al segle XIII, quan a l'abadia de Cornillon, a Lieja, Bèlgica, la seva priora, Santa Juliana, va aconseguir permís del bisbe per a fer una celebració especial en honor al cos de Crist, al qual tenia una gran devoció. Anys a venir, el miracle eucarístic de Bolsena, a Itàlia, va consolidar la celebració pública del misteri eucarístic. I finalment, el 8 de setembre de 1264, el papa Urbà IV va signar la butlla Transiturus Deo Mundo, en la qual instituïa oficialment la festa del Corpus Christi. I des de llavors, aquesta solemnitat se celebra arreu i és una festivitat molt arrelada a les tradicions populars i molt estimada pels fidels. A la nostra terra, la celebració va donar lloc a la participació popular, que inclòs els elements festius que tenen la festa de Corpus, els seus orígens, però que s'han vinculat després a d'altres celebracions al llarg de l'any. És aquesta una festa, doncs, que, malgrat el pas de dijous a diumenge, té el seu centre en el misteri eucarístic i arrela profundament en les nostres tradicions. Aquest any, la solemnitat del cos i de la sang de Crist adquireix un to molt concret. Ens visita el papa Lleó XIV i serà ell qui presideixi el Corpus a Madrid, tot celebrant la vigília una vetlla de pregària i presidint l'Eucaristia i la processó el diumenge. Una ocasió, doncs, molt especial i que ens convida a parar atenció al que celebrem i per què ho celebrem. L'Eucaristia és la font i el cimal de tota la vida cristiana, ens diu Lumen Gentium. Per això l'adoració eucarística, sigui de manera privada o pública, prolonga i intensifica allò que s'esdevé en la mateixa celebració litúrgica, perquè adorem aquell que hem rebut. Aquesta relació intrínseca convida a cuidar la dimensió comunitària de l'adoració eucarística, ja que la relació personal amb Jesús sacramental posa el fidel en comunió amb tota l'Església, en fer-lo prendre consciència de la seva pertinença al cos de Crist. Pertanyem al cos de Crist, el qual en comunió com a comunitat reverenciem, i això ens mou la caritat, a l'amor a Déu i als altres, especialment els que més necessitat tenen de ser estimats. No podem viure la realitat del misteri eucarístic sense viure la realitat de l'amor que ve de Déu i que ens pertoca practicar, perquè tot i ser molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa, convertit en cos de Crist. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Muntada, membre de l'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
1: Quan vulguis.
4: El passat dia 28 d'abril, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, vaig defensar la tesi doctoral que porta per títol L'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem, govern central del seu gran magisteri a l'estat de la Ciutat del Vaticà i la seva organització associativa a Espanya. Amb aquest estudi, vull donar a conèixer aspectes globals fins a arribar a la realitat local més propera amb les seccions i delegacions locals com ara la de Girona. De fet, a la nostra diòcesi, L'Orde compta amb una històrica presència no només a la catedral de Girona, sinó inclús en altres indrets, com ara Palera, Peralada, Darnius, Vila-sacra, Terrades, Espolla, les Illes Medes, Garrigoles, Llagostera o Palafrugell. Amb el treball de tesis doctoral, m'he aturat a analitzar la seva singular arquitectura normativa més actual, formada per l'Estatut General, el Reglament General i les disposicions locals. Uneix als actuals 30.000 membres d'aquesta ordre cavalleresca la seva espiritualitat cap a Terra Santa. Doncs ens trobem davant una persona jurídica pública catòlica que fixa la seva acció i suport financer al Patriarcat Llatí de Jerusalem, voi ajudant a mantenir les 55 parròquies, 41 escoles, 35 guarderies, donant servei a 19.000 estudiants. Són objectius dels cavallers, dames i eclesiàstics de l'ordre la potenciació de l'espiritualitat, el recolzament a l'Església diocesana, els actes de recaptació econòmica, a més de les peregrinacions a Terra Santa. A casa nostra compta l'Orde amb una visibilitat a l'entorn de les principals celebracions pontificals a la Catedral de Girona des de l'any 2009 i d'una manera entranyable a la Basílica del Sant Sepulcre de Palera a Beuda.
0: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
1: Tot seguit parlem del llibre Monachorum Sibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Reixac. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Sergi, què tal?
5: Bon dia, moltes gràcies, Àngel, per convidar-me al programa a parlar del nou llibre.
1: Gràcies per estar aquí. Bé, en el llibre expliques com era la dieta dels monjos benedictins al llarg d'un any, concretament al llarg del segle XIV, gràcies a un document datat del monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Quin document era? De quin any? Com el vas trobar?
5: Doncs bé, en aquest cas, el llibre es basa, com bé has dit, en un document del segle XIV. Específicament és un document, és una còpia d'un document que l'original és del 1321, del mes de juliol. Fa referència a les porcions alimentàries i ens fa un viatge al llarg de tot un any per a les porcions, és a dir, el que es menjava al llarg d'un any en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles. És un document que es conserva actualment en el fons del propi monestir, en el fons de Sant Miquel de Cruïlles, que està conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. És un fons realment molt ric i molt poc estudiat, i que, en aquest cas, estem parlant d'un pergamí de dimensions considerables.
1: Hi havia algun protocol a l'hora de fer el menú? No sé si la regla de Sant Benet segueix un ordre establert.
5: Sí, és a dir, la regla de Sant Benet, hem de pensar que és un document, és una regla que s'escriu a l'altra mitjana, segle VII sobretot, i que, per tant, passada al segle XIV, lògicament la regla ens diu una cosa, el que passa és una altra, han passat molts segles, s'ha anat variant, s'ha moments més laxes, moments més rígids, però sí que més o menys l'essència ens la manté. Ens la manté on ens divideix el calendari anual, en el cicle litúrgic, i segons cada cicle litúrgic, cada moment de l'any, es caracteritzarà, doncs, o per no tenir restriccions, en el cas de Cruïlles, o per moments d'abstinència o de dejuni.
1: Bé, suposo que també devia dependre allò que menjaven també amb allò que conreaven al monestir, no? O no?
5: Sí, correcte. És a dir, tots els monestirs benedictins, fossin més grans o més petits, per exemple, a Sant Cugat estem parlant d'un monestir de molta entitat, Cruïlles és un monestir rural molt petit, on la pròpia regla ja en parla. El monestir té un hort, té un espai exterior on es cultivarà i els aliments principals que seran la base de la dieta de cada un dels monestirs. Allà es conrearà, doncs, per exemple, hortalisses, en el cas de fruites. En alguns monestirs trobem, com és el cas de Cruïlles, per exemple, en aquests horts, que diríem, un espai, una petita, podem dir, inicial idea de piscifactoria, és a dir, una bassa petita, una piscina petita, que a l'edat mitjana ja es coneixia com a bassa dels peixos, on alguns monestirs allà hi tenien peix d'aigua dolça per aquells moments que hi ha abstinència de carn i, si no tenien prou peix que venia de l'exterior, poder consumir aquell peix propi. I aquests horts, aquests de baix dels peixos, aquesta part, podem dir, agrícola del propi monestir, interior del monestir, generalment estava treballat per els mateixos, en els mateixos monjos. Sí que és veritat que els monestirs més grans trobem els monjos llecs, és a dir, laics que actuen, ajuden en el monestir, però inclús aquest hort està treballat pels propis monjos.
1: Què menjaven, en general, els monjos?
5: Què menjaven? La veritat que varia molt segons l'època. És a dir, al segle XIV estem en un moment que, si, per exemple, el comparem amb el costumari de Sant Cugat, que són els dos monestirs que toca aquest llibre, que és del segle XIII, veiem que el costumari de Sant Cugat, la teoria, perquè sempre estem parlant, el document ens explica la teoria, què passava a la pràctica, a vegades és més difícil de saber, però la teoria, en el cas de Sant Cugat, segle XIII, veiem com potser s'apropa més al que diu la regla, és molt més rígid, en canvi, Cruïlles, per exemple, trobem que hi ha un consum més normalitzat de carn, que sí que és veritat que la regla el limita bastant més que el que trobem al segle XIV en el monestir de Cruïlles. Però no és una carn qualsevol. La regla de Sant Benet sí que ens divideix, ens separa entre la carn de quadrúpedes i la carn de viram. La de viram, juntament amb els peixos, seria la que es podria consumir més. Però és veritat que a Cruïlles també trobem una presència bastant gran de carn de quadrúpedes. Principalment, el que seria moltó, per exemple, moltó que seria doncs, cabra, xai gran, però també trobem, per exemple, en les dates principals, trobem un consum d'oca i gallina. Hem de pensar que la gallina, ara mateix per nosaltres, és molt normal, però en aquell moment la gallina requeria per la criança el gra. I clar, el gra, si tu li dones gra de menjar a una gallina, és gra que tu perds per la teva pròpia producció de pa o de derivats del blat. Per tant, la gallina realment, més del que és actualment, seria un producte que no es consumiria, o que es consumiria en dates molt, molt concretes. I aquesta, la gallina, sí que entraria al monestir, és a dir, el monestir l'adquiriria a través del pagament de censos. Què trobem principalment? Una dieta vegetal. Una dieta vegetal basada en hortalisses i llegums, també en ous. En ous serà un derivat, podem dir, l'aliment que ens aportarà principalment la proteïna quan no tinguem carn, tot i que, com ja he dit, la carn sí que serà bastant, bastant present. El peix també el trobem molt present, sobretot en aquells moments que hi ha d'haver-hi una abstinència de carn. I després, lògicament, tot acompanyat, en la mitjana això és molt comú, sempre acompanyat d'elaboracions de salses. Després sí que trobem dates, com podem ser un Sant Esteve, un Sant Joan al desembre, Sant Miquel, en el cas de Sant Miquel de Cruïlles, Tots Sants, o dates més senyalades, que sí que ja trobem una dieta molt més abundant i sí que amb un consum de carn molt més important. Tot i que sí que és veritat que dies com Nadal, que actualment el relacionem molt amb àpats molt abundants, en aquell moment, just el dia aquell de la festivitat de Nadal, sí que era un àpat sense carn, amb peix, però abundant, però sense carn.
1: I amb pebre.
5: Sí, llegeixo i el pebre. Sí que és veritat, per exemple, això és molt interessant.
1: Per la fred o per què era això?
5: El pebre és bàsicament un símbol de luxe.
1: Ah, de luxe.
5: És un, en aquell moment el pebre és una espècie molt ben valorada i, per tant, no sempre o trobem pocs plats, en el cas de Cruïlles, fets amb pebre. El Cruïlles és un monestir petit. És un monestir petit i, per tant, els recursos econòmics que tingui seran limitats. Podem dir que mai va arribar a ser un monestir ric o molt ric. I, per tant, sí que trobarem el pebre en les dates com Nadals, com festivitats molt assenyalades.
1: Sí, te deia això de la fred, perquè hi havia monestirs que prenien per la fred vi amb pebre, no?
5: Sí, el vi piment. Va, hem de pensar que el vi és, podem dir, la beguda per excel·lència d'aquell moment, de l'edat mitjana. L'aigua no sempre era potable. Sí que és cert que el vi no era el vi actual, era un vi molts cops reduït en aigua, per tant, la quantitat d'alcohol és menor, i sí que trobem l'elaboració aquesta del vi piment, que és un vi especiat, on t'aportarà pebre, portarà clau, portarà mel. És a dir, les espècies variarà segons el lloc, vull dir, cada lloc més ho feien diferent. I aquest pebre especiat, és a dir, realment, actualment encara, jo algun cop n'he fet a casa, realment és un vi bo, vull dir, i especial, i que es consumia en les dates, acompanyant aquestes festivitats i aquestes dates principals.
1: Hi havia aliments prohibits, no només per Quaresma?
5: Sí, hi havia aliments prohibits. Primer de tot, tots els aliments estaven prohibits si accedies. I l'abundància en excés estava prohibida, ja t'ho prohibien tot. També estava prohibit, lògicament, l'accés del beure, el vi. La regla mateixa ja ens ho diu. Sí que és veritat que després de la pràctica, i a mesura que van avançant els segles, veiem que això, aquesta idea es degrada una mica, però, per exemple, la beguda del vi sempre et diu s'ha de beure vi, però amb moderació, mai en excés. I menjar prohibit. Doncs bé, com t'he dit fa un moment, la regla et prohibeix, tot i que veiem que al segle XIV això ja no s'aplica, però sí que la regla ens prohibeix tot el que és la carn vermella, que direm, la carn de quadrúpeda. Per què? Perquè és una carn que en la mentalitat de l'època s'entén que està molt relacionada amb la violència. Està molt relacionada amb la violència perquè prové de la caça. A més, és una carn més dura, és una carn que a l'hora de menjar s'entén que te fica, produeix molta més sang, i per tant aquesta sang es relaciona molt amb la luxúria, i per aquest motiu es prohibeix la carn vermella. Però és el que dic, això a la regla. Veiem que al segle XIV a Cruïlles es consumeix carn vermella. Es consumeix carn vermella sobretot de moltó, que és xai gran. I després sí que trobarem en moments concrets de l'any, sobretot de Quaresma a Pasqua, que, i durant l'Advent també ho trobem, que es prohibirà el consum de carn. A Cruïlles ja al segle XIV també és així. Es prohibeix el consum de carn, que serà substituïda pel peix i per ous. És a dir, aquesta font de proteïnes que es tindrà. També es pot substituir en alguns moments per formatge. Per formatge, que també és cert que el formatge seria una manera de conservar amb més durada la llet. És a dir, una manera de conservar la llet. I després sí que no es prohibeix menjar, és a dir, aquesta idea d'abstinència de menjar com a tal d'un dia de dejuni no hi és, però sí que hi ha aquests períodes després de dejuni que no és que es prohibeixi menjar, sinó que ni que es tregui quantitat de menjar, sinó que es retrasarà unes hores l'hora de menjar. Sempre sota la premissa de que s'ha de menjar mentre hi hagi claror natural en el refetor, que el refetor és l'espai, que diríem ara, el menjador dels monestirs. I per tant es passava de menjar a l'hora sisena, estem parlant primera hora del migdia, a l'hora novena, que estem parlant 3-4 de la tarda. Fora de les hores que el document o que l'abat marqui i la regla marqui per menjar, fora d'aquestes hores quedava completament prohibit menjar. Queda completament prohibit menjar, a excepció de dues coses, de que si l'abat o el prior et permetia, pel motiu X, considerava que es podia permetre fer un glob d'aigua o menjar una mica per la necessitat concreta que d'aquell moment, el monjo ho podia fer individualment i d'amagat de la resta, o, per exemple, la regla també ja ens ho diu, que els malalts o els infants o aquelles persones que per salut ho necessitin sí que se'ls hi permetria saltar-se les abstinències, saltar-se els dejunis o inclús menjar carn vermella.
1: Estem parlant amb en Sergi Reixac sobre aquest llibre de l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès i que bevien, moscatell, aigua, vi...
5: Principalment vi en els dies normals, sempre rebaixat amb aigua, vull dir, una barreja de vi i aigua, està una mica rebaixat, i en les festivitats vi piment, que és aquest vi especiat. Per la resta, realment en el document no tenim constància de que hi hagin altres begudes. Jo m'atreviria que segurament a la societat normal sí que després hi havia begudes alcohòliques i altres tipus de begudes, però en el monestir tot apuntaria que ens limitaríem en aquest vi, vi piment i aigua.
1: Sí, el dinar d'un monestir és com una mena d'acte litúrgic, no? Silenci, l'escolta d'una lectura, d'un cant... Sí. Crec que dinant no pots parlar, en el sopar, no sé, tampoc...
5: Correcte. És a dir, l'acte del menjar, d'alimentar-se en un monestir, hem de pensar que estem en un monestir, és a dir, estem davant de clergues que en la jerarquia medieval són classes privilegiades, que per tant tots pensaríem que tindrien un menjar, vull dir, s'alimentarien molt bé. Si ja ens anem a papes, a bisbes, i això és un altre tema, però en casos de monjos, és a dir, una jerarquia mitja-baixa, estem parlant que la seva alimentació, tot i ser privilegiat, s'acostaria més al del poble i als pagesos, sobretot en el món rural, que no pas a les classes altes. I com ja has dit, sí, l'acte aquest de menjar és una part més de la litúrgia del dia a dia, de l'cerimonial litúrgic del dia a dia dels monestirs. És un dels moments més importants que sempre es produirà en un sentit d'acció de gràcies. No estem menjant per plaer, per dir-ho així, sinó estem menjant per sobreviure. I això a l'hora de menjar, per supervivència biològica. I això a l'hora de menjar es nota amb què? Pues es menjarà el just i necessari per sobreviure, podem dir, biològicament. I com es fa això? Doncs a l'hora que el menjar estarà preparat, pensem que en els monestirs hi ha uns monjos que són els setmaners, que això vol dir que canviaran cada setmana, que es dedicaran a la cuina, és a dir, cada setmana, es canviaran aquests monjos que es dedicaran a la cuina i en el refetor, i quan el menjar està preparat es farà sonar la campana i els monjos...

0: cada un al seu lloc. Generalment sí que es posaran des del més a prop de la taula del prior, trobarem els més ancians, els més veterans, fins als més joves, es col·locarien cada un davant del seu lloc en silenci, i quan estiguessin tots llestos farien la pregària d'iniciar el menjar donant les gràcies, i menjarien. I com es menja? S'ha de menjar amb complet silenci, un complet silenci que només seria trencat pel monjo lector, que també aniria canviant setmanalment, que es dedicarà durant l'àpat a llegir fragments, sigui de l'Evangeli o de qualsevol lectura, que es considerés per part de l'abat o el prior que poden ser edificants o poden ser convenients pel moment que s'estigués passant, és a dir, pel moment de l'any litúrgic que fos, pel cicle litúrgic, pel motiu X, però que l'autoritat del monestir considerés adequada pel moment, doncs aquest monjo lector llegiria aquesta lectura mentre la resta dels seus germans, dels seus companys, mengessin. I passejant, diríem, pel refetor hi hauria els monjos sirvents, és a dir, aquests monjos que s'encarregarien del menjar durant aquella setmana, que servirien en els seus germans. Un cop tots servits, complet silenci es menjarà, i després de fer unes 2-3 passades d'aquests monjos setmaners de la cuina per la sala, si ningú necessitava res més i es quedarien en un racó a l'espera de si eren requerits per algú. I no podien, lògicament, dins d'aquest silenci, si volien una mica més de menjar o necessitaven qualsevol cosa, demanar normal, parlant o cridant inclús, de que volien més, sinó ho havien de fer molt sutilment, amb algun moviment de mà o de cap, el que fos, amb algun petit moviment, que indiqués en aquest servidor de que requeria d'alguna cosa i pues, fos servit. Un cop s'acaba l'àpat, es retirarien, també en processó, diríem, després de donar de fer la pregària d'acció de gràcies, es retirarien en processó, és a dir, en fila índia del refetor. Què passa? En els dies de festivitat, aquesta processó, aquesta fila que marxarien els monjos després del menjar, normalment s'anirien a l'església o s'anirien a fer una processó que correspongués.
1: Molt bé, en recordem aquest llibre, Monachorum Cibum, d'en Sergi Reixac. Hem de dir que el monestir de Sant Miquel de Cruïlles va existir des del segle XI fins a meitat del segle XVI. Gràcies per estar amb nosaltres, Sergi. Hem conegut una mica més aquesta gastronomia, aquesta manera de menjar que tenien els monjos de Sant Miquel de Cruïlles al llarg del segle XIV, arran d'aquest llibre que has escrit. Gràcies per estar amb nosaltres i bon profit.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, vagi bé.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge diferents pobles celebren el Corpus en Romeria al Santuari de la Mare de Déu del Món, Cabanelles, Queixàs, Viladamires, Sant Martí Sacerra i Espinavessa. També aquest diumenge, solemnitat del Corpus a la Catedral, a les 7 de la tarda, missa presidida pel nostre bisbe Octavi. Tot seguit sortirà la processó del Santíssim per la porta principal de la Catedral i, baixant l'escalinata, arribarà fins a la Basílica de Sant Feliu, on cap a 8:45 del vespre es farà una pregària d'adoració i acabarà la processó amb la benedicció del Santíssim i la reserva. Dilluns que ve, conferència col·loqui a Girona, Guerra Civil i Art Religiós a Girona, 90 anys després. Serà a 6:45 del vespre a la Biblioteca Carles Rahola, amb Joaquim Nadal, Jordi Buigues, Alara Pi i Pep Vila. Organitza Amics de Josep Maria Marquès. I divendres que ve, dia 12, missa amb motiu de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús a Girona. A les 8 del vespre, al Temple del Sagrat Cor, presidirà el nostre bisbe Octavi.

Amics i amigues, des d'Església Viva donem la benvinguda al Papa Lleó 14, que dimarts i dimecres serà a Catalunya. Molts dels que ens escolteu segur que participareu en aquest acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en aquesta vigília de pregària aquest proper dimarts. Benvingut, Papa Lleó 14, a Catalunya.

0: Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 7 de juny. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell, d'entre altres parròquies. Benvingut, mossèn Rafael.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Jesús es presenta com el pa viu baixant del cel. Qui menja d'aquest pa, viu per ell. L'Eucaristia no és costum, és necessitat. Sense ell no podem estimar, servir ni perdonar com ell. Combregar és trobada viva que sosté la vida. Davant aquest do, som capaços de deixar-nos commoure. Aquí i ara, el seu amor es fa presència. Cal demanar ulls nous per no caure en la rutina. I aquest pa compartit esdevé missió. No podem acollir Crist a la taula i ignorar-lo al carrer. Qui el rep, el porta. Qui s'alimenta d'ell, esdevé pa per als altres.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera dels 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Cobla Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el Premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat el munt immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País d'Atzuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País d'Atzuri d'Or té uns curts gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla, la principal del Llobregat, que ha estat la Copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet, i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025, i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: triplejant.cat.
1: I obrim les connexions.
0: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la Nit dels Músics Cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la Nit dels Músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la Nit dels Músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Poblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Cobla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva cobla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la cobla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges de les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig doncs va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: triplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la cap vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble. I a 2 d'una, Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, Festa Major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal. I a les 5 de la tarda, a Camprodon, hi ha la Festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6, al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda, a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel. I a les 9 de la nit, doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14:57 aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14 també a 2 de 12 a Badia del Vallès ballada amb la Contemporània, també a 2 de 12 a Pineda de Mar ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles i també diumenge que ve segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb l'Escopla Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte 13 de juny arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys de Munt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: www.doblejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les cobles, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953 que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que de ben segur vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Sabies que...
1: Una curiositat intrigant és el fenomen conegut com la cascada de sang a l'Antàrtida. A la glacera Taylor hi ha un llac subglacial que, en entrar en contacte amb l'aire, forma una cascada d'aigua tenyida de vermell, donant-li el seu nom tan peculiar. Aquesta coloració és deguda a l'alta concentració d'òxid de ferro a l'aigua que prové d'un llac salí ocult sota el gel. Aquest llac, conegut com el llac de la cascada de sang, conté nivells molt alts de sal, cosa que impedeix que es congeli fins i tot a temperatures extremadament baixes, mantenint un ambient únic per a formes de mida microbiana extremòfila. L'aigua d'aquest llac és extremadament salada, més que no pas l'aigua del mar, i conté nutrients que han estat aïllats per milers d'anys, cosa que ha permès el desenvolupament de microorganismes que poden sobreviure en condicions extremes. La cascada és un recordatori de com la vida es pot adaptar a ambients inhòspits i ofereix als científics una finestra per estudiar la resistència i adaptabilitat de la vida en condicions que imiten altres planetes, com ara Mart.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes 2 parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 9:15 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que ha començat a 4:15. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a més a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 12:15 del migdia, per l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el CCN indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació anomenada parada calent o mode 3. L'equip tècnic de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Fòrum. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. A primera plana, amb en Josep Mola.

0: Molt bon dia. Estem amb tots vosaltres en un programa més de, a Primera Plana. M'acompanyen l'Eric Morales, al comandament, en Juanjo Almanza, en Joan Fabregà...
1: Bon dia a tothom.
0: ...i en Tomàs Salazar.
2: Molt bon dia.
0: Bé, aquesta setmana vindrà un personatge o una persona que és més raonable, que congregarà a molta gent, perquè és més important per la gent, no pels partits, sinó per la gent, tant és que siguin de dretes, d'esquerres, de centre, que el aniran a sentir. Cosa que encara que vingués el Trump, en Putin o qui fos, no hi anirien. En canvi, ell recollirà a tots els partits per escoltar-lo. I això jo trobo que és molt més important que un polític. Perquè el moviment que hi haurà de gent, només per veure'l, només per veure'l, ja no per anar-lo sentir, sinó només per veure'l, cap més personatge pot portar tanta gent. Per mi, això és una gran influència d'aquesta persona amb molta gent. Influeix el que ell faci, digui, o el que pensi. Jo crec que portarà molta gent. Tal com dic, siguin del partit que siguin. Que és l'única persona que els congregarà a tots per escoltar-lo o veure'l. Què us sembla amb aquesta persona que ve, que pot aportar? Heu quedat muts?
2: No, pensava que podia... A veure, ja ha sortit aquesta persona que dius tu, ja ha sortit, ja està volant cap aquí, suposo que a les 10, un quart d'11 ja serà a Madrid. Sí que és veritat, Jo a mi a vegades em recorda, amb el tema de les trobades que està fent, més que el Papa Francesc i més que Benet XVI, em recorda molt les trobades de Joan Pau II. Joan Pau II també movia multitud, jo recordo, era ben jove, vaig anar a Madrid, al Santiago Bernabéu, una trobada amb la joventut, i no vas poder entrar a l'estadi, de tanta gent que hi havia. I després a Montserrat, que va ser un dia bastant desastrós pel tema de la climatologia, jo vaig pujar pel camí de Collbató, on ha caigut el fundador de Mango.
3: Estàs parlant de l'any 82.
2: 80 i pico,
3: 82.
2: Sí. Que és un camí molt complicat, diguem, per les coves del Salitre.
0: Sí.
2: I tampoc vaig poder entrar, vaig arribar fins a la plaça, perquè a més les temperatures, tot el tema climatològic, va ser una nit, tota la nit caminant, va ser una nit molt... Avui, ara, aquests dies tindrà bon dia, però deixa'm dir una cosa. Aquest senyor, a mi al principi el veia una mica fred, jo he dit també una mica la meva opinió, i cada vegada m'anar sorprenent més des del punt de vista polític-social. És de les poques persones com a líder mundial, ja no diguem ara líder religiós, que ho és, que ha plantat cara en Trump, que l'ha dit les coses clares, que ha fet una encíclica primera, que em recorda una mica Lleó XIII, el seu antecessor fa molts anys, que va fer la Rerum Novarum, una encíclica molt social, no?, en l'època de la industrialització. Pues, per tant, i tu ho has dit molt bé, congregarà gent creient i no creient. I ara acaba de dir Catalunya Ràdio dues últimes notícies del viatge que estaven amagades i ara ja les han dit perquè el Vaticà ja sabe que és molt, molt diplomàtic i diu les coses quan toquen. Finalment, Catalunya ha aconseguit, no sé res del tema de la llengua, que es reuneixi el papa amb les persones que han tingut abusos sensorials dintre de l'Església, que això és un escàndol. I jo com a creient també dic que és un escàndol i a vegades l'Església aquí no ha actuat bé. I finalment es reuniran amb elles. No diuen el lloc, ni el dia, ni l'hora, i es reunirà. I un altre, que a Madrid estava molt clar que havia una audiència al Palau Reial, però que també hi haurà una reunió amb tots els polítics del Congrés dels Diputats dels dos dies que hi ha a Madrid, no diuen l'hora. Per tant, el que dius tu, allà hi haurà gent creient i no creient, ni el que vulgui. Però una cosa està clara, que ell, i també feia Joan Pau II, quan parla en el missatge, ja no és sol religiós, que ho és. Hi ha uns actes religiosos pel que vulgui anar, però recordem, com tu has dit, el papa és el cap d'estat d'un estat molt petit, actualment el més petit a Europa, perquè Andorra no està dintre de la Unió Europea, per un tema de que sabem tot el tema de la pena de mort, que encara la té pendent dintre de la seva Constitució, fins que no la treguin i no accepti de ple. A l'euro ja ho ha acceptat, per tant no hi podrà ser-hi. Però penso que aquí l'Església Catalana no diuen quin personatge és que té influència al Vaticà, no és el cardenal Omeia, no? Però que actua molt bé i finalment és un detall amb aquestes persones que han sofert pel que sigui, perquè som humans i tothom pot passar el got, han tingut un maltracte i això ells han deixat, fins i tot que deixin de creure en l'Església, no? No vol dir que no creguin en el missatge de Jesús, però sí que han deixat de creure en l'Església. I per tant el papa el que farà aquests dies és un missatge, per no que jo he llegit i entès, és un missatge de pau i de diàleg interreligiós.
1: Sí, sí, jo vaig sentir-ho això ja a Tomàs ahir a la nit, en el programa aquell Més Nit, que ho deia, no?, que veia també com una vegada més va sortir un personatge, que jo és el que a vegades em pregunto, no?, i ho comentem. Vull dir, persones que fa més de 30, 40 anys que han patit, doncs, és realment abusos, el que sigui, no? Però, a part d'això, també estava mirant aquest matí un moment la televisió, i la televisió TV1 i TV3. Per un cantó, vull dir, esperant l'arribada del papa, per un cantó, i realment, doncs, vull dir, la gent, doncs, és amunt i avall, eufòrica, no?, i preparant, vull dir, que si, per exemple, doncs, es vull dir, la Cibeles, el que sigui, no? I, per altra banda, aquí ens ensenyaven el que mateix que vaig veure jo el vespre, que ara he comentat, només el cas de la pederàstia. Dius, com totes les coses, no? Vull dir, realment, no sembla que això sigui...
4: Es vol fer polèmica.
1: Sí, no? Sí, vull dir, només el fet aquest, dius, escolta, si tota la vida... Vull dir, som humans, vull dir, a veure, això passa a tot arreu, passa a l'Església, passa als col·legis, passa allà on vulgui, això. Però, vull dir, realment, jo em sap molt de greu dir-ho, eh? Però TV3, amb perdó, és una de les televisions, vull dir, que més incideixen amb el fet aquest. Vull dir, això, a veure, que hem de reconèixer, vull dir, que està mal fet, vull dir, això, per descomptat, jo també com a creient, vull dir, entenc que les coses, vull dir, però esclar, no generalitzem, sembla que, vull dir, l'Església, però vull dir, el fet aquest, no? I fins i tot amb la polèmica, amb la famosa polèmica de la llengua, i això ho farà en català i això ho farà en castellà.
4: Normal.
1: Escolta,
4: normal,
1: jo,
4: això,
1: jo no hi
4: Joan.
1: Paro tanta atenció jo amb aquestes coses.
4: Joan,
1: jo no
4: normal.
1: Hi paro tanta atenció.
4: Sí. Tu no, però altres persones sí.
1: Sí, altres persones sí, i, d'acord.
4: Com que no tothom, però escolta, no tothom ho veu igual, sí. Per mi s'ha de respectar tant amb un com amb un altre.
1: Oh, i tant.
4: Perquè tu saps que jo no sóc creient. I en canvi reconec que aquesta persona és importantíssim per molta gent.
1: És que jo més que res és...
4: Vull dir... I, esclar, llavors ve els que... no és que ho facin per anar en contra d'ell o d'allò, no. És per treure la lacra, que també has de pensar una cosa que feia molts anys que ja se sabia que passava, i el que feia l'Església era tapar-ho, quan fins que...
1: No, mal fet, ja veus.
4: Va haver-hi un moment que van dir prou, ja s'ha acabat això de tapar, m'entens?
1: Clar que sí, no, ha de sortir la llum.
4: I això és el que passa quan les coses et toquen molt el crostó, i s'amaga, fins que, clar, quan es destapa, llavors s'exagera.
1: Però és que, en el fons, sembla que la gent el que en vol és aprofitar-se'n ara. Perquè diu, bueno, i a nosaltres sembla que demanin diners, ara, va dir, perquè, doncs, per deixar-ho de banda, per resoldre-ho, o volem que ens indemnitzin. Escolta, què vol dir volem que ens indemnitzin?
2: És que no tot acaba amb els diners, no?
1: Jo voldria, a veure, jo crec que la majoria de gent el que vol és això.
2: I ja parlant de quantitats. I en canvi, el tema psicològic d'aquestes persones, que potser és més important i que queda marcat de per vida, no es parla tant. Com també un error, i també ho dic com a creient, un error de l'Església. aquella persona que havia comès aquelles faltes, la solució no és enviar-la a missions, perquè el treus el problema aquí i el poses allà. I una cosa que ha quedat amagada, Montserrat ha expulsat un monjo fa 2 anys, un monjo que havia fet la professió solemne, perquè van trobar un abús en una escola. I automàticament, el dia següent que va sortir la llum pública, el va expulsar de la comunitat i li va treure, amb permís del dret canònic, els vots. I el va expulsar, que és el que s'ha de fer. Llavors ja no ets membre d'aquella comunitat religiosa, i llavors denuncia'l, com també va fer la comunitat religiosa, i llavors la família també que actui, però no enviar... Trec el problema d'aquí i el poso ja, això en lloc de la OCA, No, aquest és un dels errors de l'Església. Algunes comunitats religioses ho han reconegut, altres no. Però sí que és veritat que no tots arreglen diners. No. Perquè el tema psicològic, hi ha gent que li ha marcada per vida, eh?
1: Però és que el fet de dir fa 30 o 40 anys ja... I ara vas a retreure, vull dir, el cas.
2: Alguns d'aquests són morts.
1: Alguns d'aquests són morts.
2: Això dels...
1: Però em va cridar l'atenció el fet de que... Bueno, i què? Què em donaran? Què m'indemnitzaran?
4: Jo estic d'acord que l'Església...
0: Escolta'm una cosa, Joan. Els primers que han tret això d'indemnitzar no són res més que els jutges.
2: Sí.
0: Perquè no crec jo que els primers que van començar a denunciar aquestes coses, que eren ja persones adultes que ho havien sofert feia molts d'anys i ho van treure. I aquests no crec que demanessin indemnització, sinó que els jutges ja pel sistema... quan hi ha una malifeta hi ha tant d'allò i tant d'indemnització. I esclar, llavors, i a més, aquí estem en un país que estem molt acostumats a demanar, eh?
5: Jo crec que
0: per qualsevol cosa es demana.
5: L'Església ha fet grans passos per solucionar aquest tema. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola ha pactat amb el govern espanyol analitzar els diferents casos que sorgeixin a partir d'ara i si és el cas indemnitzar-los o no, fer un estudi conjunt entre el que és l'administració pública, el govern espanyol i l'Església Catòlica. És a dir, s'estan fent passos per solucionar aquest tema i interiorment des del Vaticà també. El que volia dir en Joan, jo crec que té raó, és que heu començat el programa dient que tothom està a favor de que vingui el Papa i tal i qual, però hi ha gent que no. Hi ha gent que no.
0: Això és indiscutible, però jo el que et deia... No és que tothom estigui a favor, sinó que molta gent de diferents ideologies aniran a escoltar-lo i aniran a seguir.
5: Això sí.
0: Però això no vol dir que tothom estigui d'acord.
5: Llavors, la gent que no està a favor i perquè està en contra de la religió catòlica, que encara que siguis en contra de la religió catòlica, és respectable que o un cap de la religió catòlica vingui aquí, igual que si ve
2: un altre
5: religió, és igual de respectable, igual que si ve un president del país, doncs hi ha gent que hi fot el dit a la llaga i prefereix estar tota la visita del Papa parlant de pederàstia i relacionar Església amb pederàstia, que aquí s'equivoquen. I la gent que està en contra ho relaciona, perquè la gent quan parli de capellans i Església Catòlica la relacionin amb pederàstia, i així no és. Hi ha alguns casos que s'han d'estudiar i que s'han de solucionar, però no tot és Església igual a pederàstia, que hi ha gent que vol posar sobre que la gent entengui, sobretot en els joves, que això és així. I per altra banda, la religió catòlica està arribant un altre cop molt als joves. Molt als joves. A l'estadi Lluís Companys s'omplirà, no sé si dimarts o dimecres, quan toqui, de gent jove que vol veure el papa Lleó. Sí. És a dir, que la gent s'està una mica agafant un altre cop el que és l'Església Catòlica i els seus valors, que són molt importants.
2: Jo penso que, i el que dius, mira, agafant les teves últimes paraules, Juanjo, els valors... Per mi una cosa importantíssima que no ha passat mai a la vida en cap viatge dels papes, que han passat 3 per Catalunya, Joan Pau II, Benet XVI i ara el Lleó XIV. Anirà una presó per primera vegada a la vida. Això és molt important. Una de les persones, una dona, diu, som els grans oblidats i el nostre dia a dia val la pena que el conegui. Per tant, serà una lliçó de modus. I després, lo de Canàries, també que està passant molt desapercebut, parlaran d'immigració i escoltarà els problemes de la gent que arriba a les Canàries. Per tant, no es desdiu... Ja va començar el papa francès amb la illa de Lampedusa, que va plantar cara al govern italià. És a dir, que l'Església no oblida la qüestió social. Això és molt important, eh? I el que diu Juanjo, ja ens oblidem, el diari El País ara també està fent la gran propaganda, la campanya sobre la pederàstia. A veure, algun profe alguna vegada també ha passat alguna cosa i tot el col·lectiu de profes estem dintre de la mateixa saca? Que no. Hi ha col·lectius de gent que també hi ha hagut problemes d'abusos sexuals i a la feina, i bullying sexual. I tots els periodistes estan dins de la mateixa... No.
5: És igual, és a dir, tots els immigrants són delinqüents? No.
2: Que la immigració s'ha de regular? Sí, això i que els governs de tots els colors ho han fet, va fer-ho l'Aznar amb regularització i ara ho està fent el govern actual? Sí. I que portarà problemes? Sí i no, però legalitzarem una cosa. Per tant, tu tens raó, Josep. Anirà gent, no tota la gent que anirà a escoltar el papa serà creient.
4: No.
2: Però el papa ja li va bé, perquè parlarà de coses que afecten a tothom. El tema d'exclusió social de les persones que estan a la presó. Anirà al Raval, a la parròquia de Sant Agustí, que ho porten els frares agustins. Recordem que el papa, aquest actual, quan va ser bisbe, va venir a Badalona, que els agustins tenen una parròquia en un barri obrer, i va venir a Sant Agustí. Per tant, una mica la realitat dels frares de la seva congregació que es dediquen a aquest tema... està en el corrent. A més, recordem que aquest senyor és filòsof i matemàtic. Els agustins es dediquen molt al món intel·lectual. A Madrid viuen a l'Escorial. Vull dir que tota la vida s'han dedicat... Hi ha congregacions que són més missioneres o mendicants, i els agustins es dediquen molt, Sant Agustí, al món intel·lectual. Per tant, no és cap... I que faci una encíclica sobre la intel·ligència artificial, que és un tema molt complicat, per mi... és el que m'ha començat a canviar el xip, xapó. Perquè hi ha una mica distant per tot el tema, que és una mica fred.
4: Amb això del tema dels immigrants, jo sempre he dit que la culpa no deixa de ser dels que porten el govern.
5: Del sistema, sí.
4: Del sistema. El que no pot ser és que hi hagi una persona, com per exemple hi havia aquell personatge de Calella, que havia estat detingut 100 vegades per robatori. 100 vegades. Clar, llavors, tu llegeixes que ha sigut de tal nacionalitat o tal altra, ja relaciones pues, tot l'entorn d'ell o del seu país que són com ell. I no és així.
5: Correcte.
4: Jo considero que aquest... a més, clar, dius, bueno, i la justícia, quina justícia era aquesta, que el detenien, el portaven... li apuntaven el nom i adéu, marxa.
5: Entrava per una porta i sortia per l'altra,
4: clar. Això que dona. A més, aquestes coses, quan ja és un jovent que no té molta educació, per dir-ho d'una manera, pot provocar que diguin, veus, com que no em passarà res, jo també ho faig. Perquè és així, això.
5: Sí, sí.
4: Això, com el jovent que surt de festa, no passa res, ja veuré, també. I llavors agafen una turca com un piano i arriben a casa allà vomitant. M'entens? Això comporta que hi hagi un esperit de dir, oh, jo també ho puc fer-ho, que no em passarà res. Llavors, això ho pensa un, que s'ajunta amb un altre que pensa igual, i un altre que pensa igual, i un altre que pensa igual, i llavors el que tenim és una pandilla amb aquests pensaments. I és el que succeeix en els llocs.
5: Sí.
4: Entens?
5: Però això de la immigració és un problema que Espanya existeix, de regular el tema de la immigració, que Espanya existeix i existeix a Europa. Mirem com està França i mirem com està Gran Bretanya i tenen un problema molt més greu que nosaltres. Tenen un problema molt més greu que nosaltres. Ara nosaltres el que hem de fer és no arribar tard al problema. Primer hem d'analitzar que hi ha part d'immigració que és delinqüent, que això no passa res per dir-ho. Igual que hi ha part que la gent que viu aquí és delinqüent i hi ha part d'immigració que és delinqüent. I a partir d'aquí, mirar de posar un ordre. posar un ordre no vol dir que tothom és igual, però el que és delinqüent i comet no sé quantes faltes, pues ha d'anar a la presó. No pot ser que una persona la detinguin 100 vegades, com diu amb Mola. No pot ser que l'aeroport de Barcelona, l'altre dia va sortir una notícia que van detenir 5 vegades en un mateix dia un carterista. 5 vegades en un mateix dia. Això no pot ser. I el que no podem fer és mirar cap a una altra banda. Ara, com és immigrant, doncs no parlem d'això. Hem de parlar d'això, perquè és un problema que ens pot explotar a les mans d'aquí poc temps.
2: I, a més, una cosa clara, des del punt de vista geogràfic, l'estat espanyol és el punt d'entrada de la immigració, sobretot de l'Àfrica.
5: Sí, al sud, sí, sí.
2: I al sud, i cap a tota Europa. I, per tant, aquí sí que cal regularitzar sobretot el tema de la multireincidència, que en països com a França, com ha dit en Juanjo, i a l'estat espanyol és molt important. Itàlia i Alemanya són molt més durs amb la seva legislació.
5: Sí, sí.
2: La seva legislació. I per tant és el que dius tu, una persona que dediqui el seu modus vivendi, sigui robar carteres, robar mòbils i robar rellotges de luxe, i que dia rere dia es dediqui això, i que l'agafen avui i la setmana següent ja torna a estar fent el mateix, i que al final ja la policia el saluda, doncs és un problema que els polítics ja ho han dit i que suposo que han de posar, i han de legislar i han de posar una mica l'ordre perquè això no torni a passar. I això està lligat al tema de l'ocupació de pisos, eh? Aquí també l'immigració, també tenen màfies, és a dir, jo sóc un propietari d'un pis i me'n vaig un cap de setmana i quan torno m'han ocupat el pis, i que serveixi més qualsevol paper de l'altre que la meva escritura...
5: El tiquet d'una pizzeria.
2: El tiquet de la pizzeria que posa l'adreça i el teu nom, que l'escriptura notarial, conforme jo sóc un propietari del pis,
5: sí.
2: I a més que la persona que es queda dintre, jo, el propietari, que no puc entrar a casa meva, he de pagar els impostos, he de pagar la llum i l'aigua i el gas, perquè si no, m'ho trauran i quan torni a ocupar el pis serà pitjor.
5: A més, i no li tallis la llum al que està dins.
2: I no li tallis la llum, perquè encara és un delicte. És a dir, la llei està mal feta i l'has de regularitzar. I a més, també, aquí, la justícia. Cada jutge interpreta la llei com vol.
5: També és veritat.
2: I pot haver-hi un jutge que digui, sí, tens 72 hores i aquest senyor se'n va al carrer, que és el que diu la llei, i un altre que diu, no, perquè clar... A veure, la llei sí que és veritat que és, la lliure interpretació està bé, però a vegades és un problema. A tu pot anar bé i a mi no pot anar bé. Però que prevalegui més qualsevol paper d'un tiquet d'un súper o de qualsevol establiment que l'escriptura notarial de tu, que has pagat el pis i que estàs pagant... Per cert, si estàs pagant hipoteca, paga-la, eh? Perquè si no, que no et passi res. Sents?
4: Sí, sí.
5: Però aquí la pregunta clau és, si tu tens un fill... quan es sentia per la nit, a l'hora de tornar a casa, quan es sentia més segur? Fa 30 anys o ara? Clar, que aquí, això és una cosa...
1: Una pregunta.
5: Una pregunta, ara.
1: 30 anys enrere.
5: 30 anys enrere.
1: 30 anys enrere, i tant que sí.
5: Tu, com a pare que vius a Arenys de Mar, per exemple, estàs molt més segur quan el teu fill tornava a la discoteca fa 30 anys, perquè sabies que no li passaria res o molt poc, i ara tens una sensació d'angústia dient, escolta, són les 3 del matí i encara no ha arribat el meu fill.
1: Sí, sí,
5: que
1: sí.
5: Això hauria de ser al revés.
1: Però, continuant amb això del Papa, vull dir, en el fons, jo veig que també, doncs, realment... Vull dir, suposo que ell no hi té cap culpa, no? El que passa que tots voldríem doncs, tenir-lo aquí més temps, més hores. Uh-huh. Són visites molt condensades.
5: Al pobre li han fet un recorregut.
1: Condensades. I després, esclar, diu, és que aquest senyor ve aquí a fer política. No, a fer política, no. Aquesta persona, vull dir, realment ve aquí a escoltar aquelles persones, doncs, realment més necessitades, també. Uh-huh. Vull dir que, quin és el missatge de l'Evangeli? Vull dir, és estar amb aquella persona que més ho necessita, no? Clar. Uh-huh. És lògic que l'Església a vegades denuncia fets i casos. És lògic, és la seva feina. Vull dir que...
2: Quan ells anomenen viatge apostòlic, té dos vessants. La de cap d'estat i, per tant, política social, i la religiosa pastoral.
1: Uh-huh.
2: Llavors, ell es reunirà amb la comunitat dels seus creients, i els que no són creients també poden participar. Sí. Per tant, és important. És obert a tothom. Però el que a mi em preocupa és que col·lectius Direm a boicotejar a l'acte. Escolta, no. Si tu tot no t'agrada, no hi vagis.
1: Hi vagis. Jo, no hi vagis. Jo, per sobre de tot,
5: ves a la platja
1: tot,
5: que fa bon temps.
1: Respecte,
5: fa
1: bon temps. Si no t'agrada, no hi vagis.
2: Muntarem una, vaga, sí. Muntarem una vaga al voltant de la Sagrada Família. Escolta, munt una vaga davant de la conselleria del departament que sigui afectat al teu col·lectiu. No vagis a muntar una vaga amb una cosa que no té res a veure.
1: No, després, no saps realment què pot passar, i ja hi som. Sí, veuràs la policia corrents i amunt i avall, el que sigui, i de seguida qui té la culpa, la policia.
2: Sí, però, a més a més, ja veuràs, ahir parlaven, divendres parlaven per la ràdio, els veïns al voltant de la Sagrada Família, carrer Sardenya, carrer Castillejos i tot allò, i Avinguda Gaudí, que ja tenen prous problemes i que tenen un paper especial per poder circular aquests dies, doncs t'imagina ara el col·lectiu que vulgui fer una manifestació ja. L'estan liant, a més, la policia, que té ordres de lo que han de fer aquests dies, no deixaran passar qualsevol sospitós. Llavors, el que dius, Joan, ja la tindrem. Llavors, què serà notícia? Que aquell col·lectiu ha rebut castanya per part de la policia i no diran no, perquè hem intentat interrompre un acte que si no vols no hi vagis. Si no vols, a mi no m'interessa el papa, doncs no hi vaig. No hi vaig, i ho dic públicament, no hi aniré, però no, estic en contra, amb els teus impostos. A veure, qualsevol cap d'estat que ve aquí, a l'estat espanyol, o a Catalunya, costa molts diners, les visites. Per què sols surt els diners del que costa la visita
5: inclús
2: papal?
5: Inclús visites privades costa
2: diners. Sí,
5: tant,
2: costen diners. Però ningú critica això. Critiquen que el papa... A veure, el papa es pagarà... A veure, jo trobo bé, l'Ajuntament de Barcelona, amb la taxa turística, pagarà molta cosa. No? A l'estadi, al llogar a l'estadi, al final l'Ajuntament ha tingut el detall dels 75.000 euros que costa, perdó, llogar a l'estadi, que aniran a càrrec de l'Ajuntament. Però una part també la pagarà la Conferència Episcopal, no? I nosaltres també, quan marquem la creu a l'Església o no la marques, una part d'aquests impostos també aniran cap aquí. Però no ens oblidem que una part de quan tu marques, marques a Càritas. Llavors, quanta gent va a Càritas quan necessita i no són creients? I no sé si pregunten, tu vas a l'Església? Tu creus en Déu? No, tu vas allà per una qüestió social. I això a vegades se n'oblidem.
1: No, però amb la part aquesta econòmica, què costarà això? Què costarà? I ho paguem amb diners nostres, diners públics. Jo també pregunto, quan els polítics catalans se'n van a Waterloo, qui ho paga tot això? També ho paguem nosaltres, també,
2: tots,
1: no?
2: Tots, tots.
1: Vull dir, i s'ha d'anar tant amunt i avall, a reunions, i ara demanaven que també el Feijó anés, vull dir, per entrevistar-se amb en Puigdemont. Què és
4: això? Això, tot això, però són rotllos
2: això? Això és titular,
4: panaderos.
2: Saps què, Joan? Titular periodístic.
1: Que dius, bueno, aquesta gent,
2: ja se sabia,
1: dir, qui ho paga, ho paguem tots.
2: Ja se sabia la resposta, que sí. Tu no aniràs a casa del, entre cometes, del teu enemic polític, i que saps que per ells és un fugado. Per tant, jo no aniré a reunir-me amb un fugado, tal com diuen les vessants polítiques, perquè sé que no. Per tant, en Feijó, quan va fer la proposta, o Junco li va fer la proposta, en Feijó ja tenia la resposta al cap. No. Però, clar, queda molt bé que el senyor Turull li digui jo no, vés a veure el meu jefe, que com diu en Joan, que està a Waterloo, i ell decidirà, a veure, aquell senyor, que a mi em preocupa, que és el que... fins i tot m'han explicat que quan la Míriam Noguera exigeix un paper al Congrés dels Diputats, ja ha passat el senyor de Waterloo, és a dir, no tenen una mica ni llibertat d'expressar una mica el que vulguin. És a dir, estem amb el no pel no en política, i a vegades ens oblidem que en política s'ha de dialogar encara que l'altre estigui a l'oposició, i val la pena escoltar. Hi havia un papa, Joan XXIII, que deia, més val parlar del que ens uneix que no del que ens separa. I aquesta frase jo més d'una vegada l'he tingut al cap. Més val parlar del que ens uneix, encara que sigui poc, que el del que ens separa, que és molt. I aquest lema penso que tots els papes ho tens, perquè si no, no es reunirien amb ningú, ni farien això, farien un acte tancat, privat, i s'ha acabat.
5: Però vivim cada vegada una societat més polaritzada. Jo no recordo que en els anys que porto de vida, que vivim en una societat tan polaritzada tant a nivell polític com a nivell social, com a nivell periodístic. Tu veus les notícies ara i critiquen els periodistes d'altres cadenes, que això mai havia passat. Els de la U critiquen els de la Sexta, els de la Sexta critiquen els de Telecinco, els de Telecinco els d'Antena 3. I veus tertúlies polítiques que són totalment polaritzades, és a dir, i a nivell social igual, tothom està o estàs amb mi o estàs en contra de mi, i el que situa enmig, que és el moderat, és el que perd tots els papers, és el que queda ja arraconat, i guanyen sempre els extrems, que això arribarà un moment que això esclatarà i no es pot suportar.
2: Sí,
4: amb això de les cadenes,
0: Jo ho he dit moltes vegades. Tu, per casualitat, al dematí, mires una cadena, allò que engeques, pom, pom. Això és una porqueria. Pum, canvies. I el personatge aquell que ha sortit en allà, que estava parlant del que fos...
5: Surt una altra cadena.
0: Llavors, a la tarda surt amb una altra cadena. No.
5: Sí, sí que havia d'això.
0: Llavors, llavors, el que en el dematí estava explicant en aquella, a la tarda ho diu al revés. Cordills. Dius, escolta'm, a veure, com ho lligo jo, això? Si aquest tio acaba d'explicar, perquè tots són periodistes, la majoria que surten, n'hi ha que són tertulians, però n'hi ha molts que són periodistes. Jo estic parlant de periodistes, que al dematí diuen una cosa i a la tarda en diuen una de diferent. O sigui, la capgiren.
2: És que tenen nom.
0: Llavors tu dius, dius, bueno, i ara què em crec?
5: Cap.
0: Quina veritat hi ha aquí? Quina veritat hi ha? Doncs no n'hi ha cap, perquè si tu has dit que era verd i a la tarda dius que és vermell, ostres, per on t'ho agafes?
2: Sí, sí, sí.
0: I, tal com dius, una cadena es menja amb una altra. Que els hi diuen de tot.
5: Sí, sí.
0: Eh?
1: Que, o sigui, ara hi ha molts diaris digitals.
0: Es perd el respecte.
1: Digitals, i, escolta,
2: clar, això que, també... Que és...
5: Clar, clar, que diuen cada barbaritat.
2: Bestia, més clar, darrere de la, del pseudònim, darrere del que tu vulguis, els diaris digitals, és com les xarxes, no? Jo poso que em dic Pepito Grillo per dir algo i insulto el company. Ah, però si em dic Tomàs Salazar, potser no tinc nassos d'insultar l'altre públicament. És a dir, darrere de l'anonimat i darrere d'un mòbil, tothom és valent de dir el que vulguis, eh? I per tant, el que diu Juanjo, és el perill de les xarxes, eh? A més, una altra cosa, les audiències, eh? Com més grossa la digui...
0: Sí. Més gent...
2: El país està venent diaris, a més, curiosament, han tret ara aquests dies, i ara influència també a Catalunya, tot el tema de la pederàstia, que són els diaris que està venent, ja no són de paper, sinó digitals també, perquè tenen l'edició digital del diari, no? O estàs subscrit o no, llavors, si no estàs subscrit, pagues i llegeixes la notícia, saps? I vull dir que és els perills, no? Que avui dia, per desgràcia, ven més... el que diu sensacionalisme, i no potser l'altre.
1: Bueno, que volem que la visita del Papa, vull dir realment, que deixi una bona petjada, que deixi una bona petjada,
2: sí,
1: que tot vagi bé, sí. i que la gent, doncs, vull dir...
0: A mi m'agradaria, Joan,
1: diguem,
0: que el proper programa, no sé si el farem nosaltres o el farem Benet, es pogués parlar de tot, que ha anat molt bé tot, i no hi ha hagut incidents.
1: Això és el que voldria dir.
0: Això és el primer, això, principal.
1: I tant que sí.
5: De moment el temps acompanya.
2: Sí,
5: eh? Això, que això ja...
2: Deien,
5: ja és bo, eh?
2: Estic dient una cosa important. La imatge internacional que donarà el país. Sí. I a més, deixem-ho estar, i els ingressos econòmics, eh? Estan parlant que Barcelona ingressarà uns 8 milions d'euros amb merchandising, amb el que tu vulguis, amb hotels, està tot a rebentar fa dies, tot.
1: Que no és fort, per exemple, quan et diuen, fins i tot, escolta, aquella persona que viu a prop mateix de la Sagrada Família i que lloga amb balcons, vull dir, per poder anar a veure això.
2: O sigui, passa a Sevilla, ningú s'escandalitza, passa a Sevilla en Setmana Santa, les coses són, que la gent lloga a balcó, i com més maco és i més gran, i ens escandalitzem? No, i aquí sí que ens escandalitzem, no ho sé.
0: Bé, anirem a publicitat. Fins d'aquí una estoneta.
6: Ràdio Arenys. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
7: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
6: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266.
9: De peus a cap. El teu benestar comença als peus.
10: Ràdio Arenys. A primera plana, amb en Josep Mola.
0: Bé, tornem a estar amb tots vosaltres. Ara vull parlar d'una cosa que precisament la va treure el nostre company Juanjo. A l'agenda hi ha una part, diu: d'altra banda, la regidora d'Hisenda, Cristina López, va informar en el ple que el 20% dels empleats de l'Ajuntament cobren més del que els pertoca. Això vol dir que dels 150 treballadors municipals, 30 cobren més del que toca. La meva pregunta és: qui va concedir aquest augment? Primera. Segona, des de quan ho cobren? Per saber qui era l'alcalde, que era el partit que manava, desenganyem-se, perquè, clar, aquí diuen que de fa temps. Des de quan aquestes persones s'han estat gaudint d'una quantitat... A veure...
1: Aquí parla d'un 20%. D'un 20%. Vull dir que qui va donar l'autorització?
0: Qui va donar l'autorització? Perquè, clar, llavors dius... Cordins, així, el que sigui amic del que mana, protesta, va, vinga, calla, bomba, tant.
1: No, no, no saps també si això és el full de salari, el full de nòmina, o el 20% va part.
0: No, és a dir,
5: el que s'està fent ara és... S'ha fet un estudi d'una empresa externa, sí. De segons quin lloc de treball ocupes, quan hauries de cobrar. Vale? Això és el que s'ha fet. Vale? I aquest estudi diu que hi ha un 20% de treballadors que cobren més del que haurien de cobrar de mitjana en qualsevol altre lloc de Catalunya. Hi ha gent que cobra menys, que hauria de cobrar més, i hi ha gent que cobra més del que hauria de cobrar. Això com s'aconsegueix? Això passa molt en el tema del funcionariat, perquè el comitè, que és al final el que pacta amb els polítics, ells van exigint cada any doncs, un augment de diferents col·lectius, que al final a vegades estan per sobre del que s'hauria de fer, que això passa al llarg dels anys, que sigui un complement de no sé què, que sigui un complement de no sé quantos, i al final van aconseguint ells, dintre del seu funcionariat, doncs, jo dic privilegis entre cometes, que no aconsegueix cap treballador de l'empresa privada. I aquest estudi el que ha demostrat és això, que dintre de tots els treballadors de l'Ajuntament hi ha com a mínim un 20% que cobra més del que hauria de cobrar. Per tant, quan es faci la pujada, en aquests treballadors no se'ls ha de pujar perquè ja cobren més del que cobren. Però a part d'això, tenen, si jo sempre ho he dit, que els funcionaris tenen uns certs privilegis que molts treballadors dels altres sectors no tenen. Començant pels dies personals, que tenen molts més, que no pas una persona que treballa en el món privat, que té dos o tres, com a molt, i aquí tenen, que tenen més, i a partir d'aquí doncs tenen molts privilegis.
2: I aquí s'ha tret, però havia, tu te'n recordaràs, Juanjo, una paraula famosa, els moscosos. Eren privilegis que tenien, és a dir, a més tenien dies personals acumulats i una altra cosa que deien moscosos, perquè el ministre moscoso ho va aprovar, és a dir, i els han tret molts privilegis. Els plans de pensions que pagaven tota la ciutadania, tot el funcionariat estatal, autonòmic i municipal, els han congelat. Només falta que se digui, si tu vols fer un pla de pensions, tu te'l pagues, que sí, dels teus diners, clar, si pots, clar, o no pots. Jo per què tinc que pagar el pla de pensions a una altra persona que està fent una feina així de cara al públic i a la missa? Jo també. I hi ha coses que no s'entenen. I aquí, en Juanjo està explicant coses i estem parlant de més de 20 anys enrere. És a dir, serà molt complicat. Jo diria que des molt poc després de l'inici de la democràcia ja es feien una cosa que es diu unes fitxes de valoració de llocs de feina. I aquí el comitè d'empresa és el que apreta. I apreta en cada mandat. El problema és no sé si jurídicament moltes coses d'aquestes es podran retreure. I com que no es podran treure, què es fa? què es fa? El que diu Juanjo, la pujada de sou per l'IPC o pel que sigui o pel conveni no se'ls pujarà perquè ja, ja estan cobrant de més fins que es regularitzi. És la manera que s'enfadaran, però que la manera que no toquis nòmina.
1: Sí, una altra cosa. Ara, doncs, si jo feia això, ara ho han dit, tranquils.
2: Jo puc agafar la baixa, saps?
5: Agafo la baixa. Fa temps que no passa Arenys, fa molt de temps, eh? Però altres municipis sí que passa, no sé si va passar fa poc a Malgrat o alguna cosa així. Quan els col·lectius pressionen per cobrar més o per tenir uns drets que no tenen, que potser tenen raó o potser no, i el polític de torn no els hi concedeix, què fan? Van tots al metge i agafen la baixa.
2: Malgrat la policia, sol va quedar un treballant. I com fas una policia amb un col·lectiu enorme?
5: Clar, això és normal.
2: Sí, senyor.
5: I clar, el metge els hi dona la baixa, ¿vale? Perquè, bueno, els hi dona la baixa perquè considera ell professionalment que els 25 o 30 persones que treballen en aquell ajuntament, el mateix dia, a la mateixa hora, s'han posat tots malalts o no sé què els ha passat i els hi dona la baixa. Clar, aquí tenim un problema greu del que està passant en aquest país,
2: Jo, una cosa, l'empresa privada, tu estàs de baixa i la mútua, al cap de 15 dies... Encara que tinguis una baixa per depressió greu, encara que tinguis una baixa perquè t'han operat i estàs amb la cama enguixada, la mútua et truca presencial, truca telefònicament i diu que et presentis presencialment amb els informes metges actualitzats a Pineda, on sigui, i fa una revisió. I amb gent que realment necessita, diu, ho sento, ha d'anar a treballar.
4: Escolta'm, jo, quan treballava, clar, estava amb una mútua i... vaig relliscar d'una bastida i em vaig fer mal en el genoll. I em van tindre que enguixar. Pues van vindre la inspecció a casa. Que llavors, perquè es veu que van trucar moltes vegades i no en trobaven. I era perquè, si us en recordeu, en Salvanyà, se'n recordeu d'en Salvanyà, que estava casat a Caldetes?
1: Josep Maria.
4: Sí. Bueno, clar... Nosaltres dos llavors fèiem d'entrenadors a l'Arenys, de canalla. Sí. I ell es va posar malalt, va ser la coincidència quan em vaig trencar la cama. Mm. Bueno, la cama, els lligaments. Em van enguixar, i llavors el que feia la dona, quan marxava a treballar, em portava allà. Em deixava allà, i jo em quedava amb ell, i fotíem la xerrada, perquè ell no es movia, i d'allò. I al migdia em venia a buscar, i a la tarda no hi anava, però els dematins sí. I els dematins es veu que van vindre alguna vegada més a casa i van trucar i no localitzaven, fins que un dia estava a casa, que truquen la porta, vaig sortir, obro, clar, me miren, veuen la cama enguixada, llavors que hem vingut aquí d'allò i l'hem trucat, i clar, els hi vaig explicar. Jo els dematins no hi soc. Avui m'heu trobat... per casualitat, perquè em sembla que llavors tenia visita per mirar com funcionava la cosa, i dic, avui sí que m'ho he trobat, dic, però no, els dematins no, jo aquí els vaig explicar el que feia. I et dic, la mútua em va vindre a controlar a veure si és que era veritat o no, que estava...
2: A l'empresa privada hi ha molt de control,
1: I tant. Jo vull dir que he tingut intervencions, doncs, vull dir, cada dos, tres... Bueno, quan ja feia un parell de mesos, ja trucava, doncs, en aquest cas, el responsable, el comercial, podem dir, escolti, baixi, sisplau, que farem una visita, a veure, sí. I clar, allò que t'has de personar allà, i què tal? Bueno, sí, sembla que la cosa va millor, i però encara una setmana, encara, vale, però al cap de 15 dies, altra vegada, vull dir que, clar, això la pública no ho fa, això.
2: No passa, no.
1: I clar, tu vas al metge, i dius, escolta, és que encara em fa mal. Va, una setmana més, vinga, 15 dies. Això no, és el que no està bé.
2: És que hi ha malalties, hi ha malalties.
1: Els autònoms, pobres, vull dir, els autònoms sempre ho hem dit, no tenim dret a estar malalt. No. Els autònoms.
5: Sí, no? Hi ha malalties que ara estan molt més, diguéssim, sobre la taula, que sí, són de difícil diagnòstic, o que el metge no, és molt difícil que ho vegi en una persona si de veritat té aquella malaltia o no, que són les depressions i les ansietats. Sí. Que hi ha molta gent que està malalta per depressió o ansietat i agafen baixes molt llargues per aquest tipus d'enfermetats, no? Que és difícil, diguéssim, de diagnosticar, perquè tenen, bueno,
1: sí, depèn de quin
5: diagnòstic, tal, però sí que és veritat que hi ha moltes avui en dia de depressions i ansietats,
2: Jo conec gent que té aquestes malalties mentals que dius tu i treballen a l'empresa privada o l'empresa concertada i el control és molt estricte, fan del psicòleg a 2x3 i depèn de com... són més intel·ligents que tu que jo, i amb un test psicològic que sembla tonto poden demostrar si estàs dient la veritat o no, no? És com la gent que pateix malalties reumatoides, és a dir, tu com demostres que tens dolor o no tens dolor? El metge s'ho ha de creure. Perquè si fas una radiografia, sí que es veurà alguna lesió, però... I si el reuma no es veu amb una radiografia? Els desgasts d'ossos, sí. Per tant, hi ha gent que saben jugar molt bé,
5: Sí.
2: El metge també està una mica lligat, eh? Parlem també una mica de la pressió que reben els metges. Em dona la baixa o... Escolti, aquí la niu,
5: Però a vegades hi ha metges que tenen la màniga fàcil per donar la baixa, perquè a vegades hi ha molta gent que arriba al tribunal. El tribunal és allò quan passa un any i mig o dos...
2: 18 mesos,
5: que sempre s'allarga una miqueta més, doncs vas a Barcelona, al Tribunal Mèdic, que està, crec, a Vallcarca allà, i et diuen, doncs, mira, et fan una anàlisi i al final tu vas a treballar o de veritat estàs malalt, Però molta gent d'aquesta, al final, va a treballar.
2: Sí, tant.
5: Molta gent que passa pel tribunal. Per tant, aquell metge de capçalera que ha donat la baixa cada mes, pim, pim, durant 18 mesos, clar, hauria de pensar que allà els meus companys hi han donat l'alta. També és un tema d'anàlisi.
2: Sí, sí.
5: No, profund, què passa en aquest país. Sé que la Generalitat fa pocs mesos va voler incentivar els CAPs per donar menys baixes laborals.
2: També és trist,
5: Sí, és trist. També és trist. Tothom se li va tirar a sobre, sí, la Generalitat, clar. És que és una situació difícil,
2: Sí, sí. A més, quan vas a l'ICAM, que el Tribunal Metge a Catalunya es diu ICAM, jo, pel que sé, has de portar proves de tots els especialistes de la sanitat pública. És a dir, no sé, tancant prova de la sanitat privada. No, perquè no li donen
5: valor.
2: No li donen valor, perquè diuen que potser està manipulada.
1: Que el pots haver comprat.
2: Sí, llavors, en canvi, tu portes les proves de la sanitat pública, demanen proves, a més, informen metges autoritzats dels especialistes i comparaven amb el metge de capçalera i després amb el teu historial, el que diu Juanjo. I aquí se salven ben pocs. Perquè, a més, les persones que estan avaluant els tribunals metges són d'un perfil mèdic molt especial. Són gent que tenen un perfil com molt distant, ja, perquè suposo que han de fer la seva feina. Llavors, aquí analitzen, tu te'n vas, estan fent la revisió, miren les proves, se les queden i diuen, ja l'avisarem. I tu pots rebre una carta dient, miri, que tal dia s'ha de presentar la feina.
5: Sí
2: o no. I si tu no et presentes a la feina, pot ser acomiadat. L'empresa té dret a acomiadar-te? Sense dret a indemnització? És un acomiadament procedent. A no ser que tu tornis a anar al metge de capçalera, que es pugui comprovar... Que
5: però no pots agafar la baixa per lo mateix.
2: No, i has d'agafar la baixa per una altra cosa i al cap d'un mes. On vas a treballar i al cap d'un mes de reincorporar-te, el metge et dona la baixa per un altre motiu, no? Això es diu buscar la pastilla des del punt de vista... Hi ha advocats laboralistes que són especialistes en això. Hi ha gabinets laboralistes que es dediquen a incapacitats de la Seguretat Social, que saben com donar la volta a la llei, I clar, la Seguretat Social és el que passa, que també la paguem entre tots. I clar, t'imagina que comenci a haver-hi... T'imagina amb el col·lectiu de profes, anem a posar un exemple, que ara començaran, que tornen, com que les negociacions no tan bé, que comencin a agafar la baixa.
1: Ui, veuràs les baixes. Veuràs.
2: Les baixes perquè no et descomptin res de la vaga. Perquè no et descomptin el que et descomptaran de vaga i no et donin de baixa de la Seguretat Social aquell dia. O sigui, la gent no sap que el profe que no va treballar, a part d'escomptar-li el sou,
5: no cotitza,
2: li donen de baixa aquell dia. O sigui, un dia menys de cotització. És una alta i baixa d'un dia. Clar, quan tu veus la nòmina, m'ho invento, la gent que els hauran tret 600 euros, després quan vingui la paga doble, ara d'aquí dos dies, l'hauran tret també la part proporcional, i a més, quan miris la teva cotització un dia, ostres, si m'han tret dos o tres dies, o quatre, o cinc, o deu, clar, jo no vaig anar a treballar, no, perquè estava en una vaga. Tu tens dret a la vaga, però t'has de mirar la lletra petita de la vaga, que comporta, eh? La vaga és un dret d'un treballador, i està bé, sempre que sigui justa. Però quan aquí està pagat, estan pagant el col·lectiu que són els alumnes. I alguns pares que no es poden permetre el luxe perquè no tenen avis de que aquest nen què fa. Si el nen no va a l'escola, és

0: aquesta hora de més que estan fent, que és la sisena hora, que paguen els pares, si això no es paga, no es podrà mantenir el col·lectiu de profes. Perquè tu, les persones que van a l'escola concertada paguen una quota, que és la sisena hora que no es fa a la pública. Perquè és per mantenir el personal que no està cobrant de la Generalitat. Perquè hi ha profes de la concertada que es diu pagament delegat, que cobren tot de la Generalitat.
1: Amb això que dius tu de l'hora aquesta, la concertada, o la setmana, representa que fan un dia més de classe.
0: 5 hores, sí. Sí, un dia més, sí.
1: Fan un dia més.
0: Sí.
1: I cobren menys...
0: Sí, senyor.
1: ...que la pública.
0: Un 80% de diferència de sou.
1: És que jo, llavors, jo no lligo caps.
2: Sí, però quina diferència hi ha amb un professor d'un lloc i d'un altre?
1: No, dir,
2: els coneixements són els mateixos.
0: L'excusa, saps què és, Joan? Quan ha aprovat OPOS... Són funcionaris, el que diu el Juanjo, tenen uns privilegis, i uns altres no han aprovat oposicions, s'han presentat una feina, han presentat un currículum, han fet una prova i han entrat a treballar. Vale? Molts d'aquests professors cobren de la Generalitat, perquè si no, diguem-ho clar, l'escola concertada, si no fos per la sisena hora, no es podria mantenir. Ni els pares podien pagar la quota de l'escola. Per tant, si el col·lectiu aquest de profes que s'ha desmarcat de la Confederació de Centres, que estan demanant una hora menys, vale. I qui pagarà? El professorat i el personal que no cobra del Departament d'Ensenyament? És a dir, qui pagarà els administratius? Qui pagarà el conserge? Qui pagarà el manteniment? Qui pagarà el sou dels professors? Perquè no tots els professors de la concertada cobren el sou del Departament. O cobren una part. Són ben pocs, són els antics que cobren pagament delegat, és a dir, tot. I tenen... cobrant directament de la Generalitat. ¿Vale? Per tant, és molt difícil. I aquesta sisena hora, i ara vaig dir alguna cosa que potser se m'enfadarà algú, està demostrat que millora el rendiment escolar. Perquè amb aquesta sisena hora molts que no són col·legis religiosos fan reforç escolar dintre d'aquella hora i repassen matèries en les quals els nanos van ben fluixos. I per tant, després, això no surt. Quan inspecció té davant les notes als col·lectius de l'escola pública i de l'escola concertada, i això és per les reunions de directors, es veu quin col·lectiu millora notes. També és important on està el centre ubicat. Un centre d'alta complexitat, és normal que les notes no siguin tan bones amb un centre que el rendiment econòmic de les famílies és més alt. Això està demostrat, El casc antic a Barcelona, Ciutat Vella, el rendiment escolar no és tan bo per tota la qüestió social que envolta el barri, que, per exemple, Sarrià Pedralbes o Passeig de Gràcia.
2: Culpa,
0: vale? I això també
2: culpa,
0: està molt... Està,
2: la
0: i
2: tant... no la té el professor.
0: No, la té...
1: És l'ambient.
2: És l'ambient que respira.
0: El context
2: però
0: social...
2: És que vull dir, realment, el professorat, m'imagino que tant és...
0: Sí.
2: El que és la concertada de la
0: el
2: privada.
0: El currículum és el mateix.
2: És el mateix.
0: És el currículum és el mateix. A més, hi ha una cosa que una reforma educativa va dir, i encara es manté, que és els nivells de concreció. És a dir, jo puc adaptar el currículum als meus alumnes que tinc davant, Joan. Això és molta feina, aquí està el problema. Representa que tu cada any t'has de preparar una mica les classes davant del que tens. I una de les coses bones que demana el col·lectiu, estic d'acord, és reforçar l'aula. Hi ha centres que cal 2 professors en una classe per la complexitat del centre. Perquè si hi ha gent amb problemes, una persona no pot fer res davant de 20 o 25.
2: Això és el que realment ells reclamen, els ràtios.
0: Sí, però això
2: no?
0: ja els hi estan donant. Aquí s'ha vist,
2: però,
0: Joan...
2: Perquè llavors hi ha 2 terceres vostè... parts dels sindicats diuen que sí. Van aprovar realment el que,
0: ara
2: el
0: ha
2: que els hi han ofert.
0: Ara ja s'ha afegit ara, secundària. Secundària també dic que sí. Per què? Perquè diu és que el que hem aconseguit econòmicament era impensable. Llavors què passa? Aquí l'estratègia d'USTEC, i no està dient la veritat, els ha fallat. Si jo demano al meu col·lectiu, perquè sóc assembleari, demano al meu col·lectiu que opini, USTEC es pensava que sortiria el 100% que no.
1: Tomàs, sento molt pa.
2: També que estem aquí i ens hem de despedir, no?
0: Aquí ens hem de despedir. Ho explicarem en privat, Joan.
1: Bé, moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Anem allò.
1: Eric, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Papalló 14 es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Canàries, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del Pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a casa nostra, el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el divendres anterior, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues entitats s'han emplaçat a una nova cita, això sí, sense avenços concrets. En aquest sentit, els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat als representants de la plataforma de proposar en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I seguim parlant d'educació perquè el govern recomana als estudiants intentar arribar una mica abans a les proves de la selectivitat que comencen aquest dimarts a Catalunya per pal·liar qualsevol situació, tenint en compte que els exàmens coincidiran amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que entén el neguit i els nervis dels estudiants, però demana tranquil·litat i serenor perquè s'ha treballat amb rigor per garantir el desenvolupament normal de les proves. Montserrat ha dit que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris ni d'entrada ni de sortida de l'ESPAU, però ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major. Seguim parlant ara de cultura, perquè a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins van imposar el Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
8: Moonbikes a Arenys de Munt.
9: La teva botiga de bicicletes de referència.
8: Treballem amb les millors marques.
9: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
8: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
9: Finançament a 24 mesos.
8: Moonbikes.
9: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
8: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
9: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
10: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
11: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
10: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
12: Descobreix els nous serveis de Maresma Auto.
13: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
12: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
13: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
12: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
13: Som a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
12: Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
14: Marta.
15: Ei, hola, com estàs?
14: Superbé, cada dia em sento millor.
15: I el secret?
14: Doncs ho tens ben a prop.
15: Sí?
14: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
15: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
14: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
16: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
9: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
17: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
18: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
19: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
18: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
19: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
18: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
19: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
18: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
19: Info i reserves al 93 131 11 00.
18: Visiteu www.elportinyol.com.
20: Ràdio Arenys.

0: Temps era temps. Cançons d'ara i d'abans, al 91.2.
1: Obrir els ulls, atendre llum, cercar amb les mans.

0: Vale. Molt bon dia i bona hora. Aquí estem perquè ja és hora.
1: Sí.
0: Com cada dissabte en el programa Temps era Temps, amb aquest tècnic tan meravellós que tenim, l'Eric. Ai, amb el que li acabo de dir és que em fa patir. El Pau allà fora, en Joan Cintes.
1: Bon dia a tothom.
0: Ai, que té molt bones pintes.
1: Sí, sobretot això.
0: I la Charin Valdivieso.
2: Bon dia, guapíssimos i guapíssimes.
0: Que con esto está dicho... Que por eso he dicho eso, vale.
2: También. Eso, venga, muy bien, muy bien.
0: I la zumbada de la Rosa Montner, perquè ens ho passem tots molt bé.
2: Sí, molt bé. Molt raquete bé.
0: Bé, no com si vosaltres sabeu, jo tota la meva vida he viscut pels pèls. És una cosa que és el que hi ha. Aleshores, avui m'ha donat per entrar a demanar que em demanessin cançons als meus col·legues. Sota de casa meva hi ha la perruqueria Pèls. No, perdó, no. La Pèlo. La Pèlo, que és unes noies molt maques i tot això. I m'han demanat la cançó guapíssima de la banda Neon. O sigui, que acompanyes, a més, són molt amables, perquè quan a mi m'envien alguna cosa que he demanat per internet, elles m'ho recullen. O sigui, que a més de ser col·legues, són veïnes, i molt bones veïnes, molt maques i molt bones professionals. O sigui, que per elles...

0: Horta que senzilla. Molt bé, doncs després d'haver escoltat aquesta cançó, escoltarem...
1: Bueno, i digues la protagonista de la pel·lícula que hem dit...
0: Ah, digue-ho tu.
1: La Julie Christie,
0: sí. No? L'Omar Sharif i la Julie Christie.
1: La Julie Christie.
0: Bueno. Que sí, mai sí. I la filla del Charlotte, la Geraldine Chaplin.
1: La Geraldine.
0: Que és amb,
1: és
0: la,
1: veritat,
0: que,
1: és
0: que és amb la que es casa l'Omar Sharif.
1: Sí, però claro, se enamoró sí. de la otra, el amor.
0: Bueno, pero vaya.
1: Es algo maravilloso.
2: Bueno, hombre, hay que hacer un argumento en una claro. película.
0: No,
2: claro.
0: Y además, oye, fem l'amor y no la guerra.
1: Claro.
0: Y cuando un té el cor gran, pues mira, es pot multiplicar.
1: Sí. Oye, que sí. Y como disfrutaba con ella, no disfrutaba con su mujer.
0: ¿Y por qué no? Vale. ¿Disfrutaba con las dos?
1: Sí, no, porque si
0: porque
1: ya estás
0: toda
1: tipo
0: la película
1: con una...
0: está con su mujer, ¿eh?
1: Bueno, porque...
0: la quiere mucho.
1: La quiere mucho, la quiere como hermana.
0: ¡No! ¡Ay, por favor! ¿Cómo sois?
1: ¡Ay, no! Es que
0: decimos la verdad. No la guerra, ¿eh?
2: O para cocinar.
1: Es que sí, es verdad que decimos la verdad, claro. No vaya, venga.
2: Per fer el dinar.
0: Són tan pragmàtics, aquesta gent, sí, que no poden que ser més. La mare que els va...
1: Ai!
0: Bueno... Doncs jo, cada matí i el dissabte només, quan pujo, a la Cruzan, tenen uns
1: croissanets
0: llarguets, que els hi diuen argentins, que són molt bons. I ja des de que quan treballava el que era el Cafè d'Arenys, al costat, que ara és a l'Open, el Pedro, és el cafeter...
1: Oficial.
0: El Pedro, un dia vaig anar i li vaig dir...
1: Però no era el Picapiedra, no?
0: No, era el Pedro Cafetero. Li vaig demanar que em fes un tallat amb amor.
1: Ai, que calor.
0: I em va fer un tallat tan bo, tan bo, tan bo, que hi anava sempre. Després van tancar allà, tal, va estar en altres llocs, i després va anar, el vaig descobrir que estava a la Cruzan. Ai, llavors, cada dissabte al dematí, jo, quan pujo, és l'únic dia, perquè els altres dies no... Quan pujo, entro i em prenc un tallat dels del Pedro, que són extraordinaris, el que em fa a mi, perquè me'l fa... Bueno, no es pot dir, s'ha de veure. I un croissant d'aquests. I avui, com que li estic tan agraïda perquè ho fa tan bé, li he dit que em demanés una cançó. I m'ha demanat la cançó de Ghost. I ens la interpreta el nostre immillorable, imponderable, el nostre millor cantant, el millor del món mundial, l'únic, Cristian.

0: Molt bé. Doncs acaba de llegar el Don José.
1: Aquí o aquí?
0: Aquí.
2: Aquí, que és el teu puesto. Aquí, que és el teu puesto.
0: Ja veran quan venga Cristian, si és el seu puesto. Ah. Clar, que en se va seguir ja pierde su silla.
2: El que fuera gol perdió su sillón.
3: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Però que en se va i vuelve nunca la pierde.
2: Ah, muy bien. Bien. Bueno, bienvenido, ¿eh?
0: Molt benvingut, ja, senyor Porres. Com han anat les vacances?
3: Pues bé.
0: Que bé, eh?
3: Pobreta, fresqueta,
2: están,
3: tot.
2: ¿Cómo están los vallisoletanos?
3: Ah, ellos igual que siempre.
2: Ah, sí? Mi padre era vallisoletano.
0: ¿Pero
2: ellos
0: sois vallisoletanos o de...
2: No, de Valladolid, ¿no?
0: Otro puesto. Ah, sí, de Valladolid.
3: Sí,
2: Valladolid, soletano.
3: De
2: Pucela. Por favor, Rosa.
3: De Pucela.
0: Sí, sí.
3: Pucelanos.
0: Vale. Bueno, però vosaltres aneu a...
2: A Hualba.
3: A Bamba.
0: A Bamba, eso. A Hualba está ahí mismo. Bamba está más lejos.
2: A Bamba, Bamba.
0: Bamba.
2: Bamba, Bamba. Bamba.
0: Així de marxosa és la teva dona.
2: Jo me parece. Me parece que he bebido vino para almorzar yo hoy.
0: Molt bé. Doncs, aviam, seguint amb les cançons... Bueno, és igual. Posem la del telèfon, la del Mario, o tenim una trucada? Ah, doncs, pues, passa'ns-la. Bon dia, bona hora, amb qui parlem?
4: Tenim trucada. Hola, bon dia.
0: Hola, preciosa.
2: Hola, bon dia, guapa.
4: Hola, macos, què tal?
0: Pues mira, muy bien con ojal.
5: Sí.
4: Tots en vocal? Tot, carai.
5: Sí. Qui més, qui menys.
2: No sé si hi ha iocal. Jo crec que no hi ha iocal,
0: sí,
2: no?
0: Sí, hi ha iocal.
2: Hi ha iocal? Aspirina, sí, però cal?
5: No
0: ho sé. Ocal, ocal,
5: és un
0: producte
5: sí.
0: Superior. Ocal,
5: però no sé si n'hi ha la farmàcia.
0: Sembla que sí.
2: Jo no l'he oído, ja ni m'acordo.
0: Però us recordeu quan feien les cançons
5: sí.
0: de les pastilles? Glòria?
5: Sí.
4: De les pastilles?
0: De la pastilla local, tu te'n recordes?
4: Ah, de local, home, esclar, i qui no escoltàvem.
2: I del Colacao, del Colacao.
4: També el Colacao. Estàvem bé perquè prenia tothom local.
0: Sí. Hola, què tal? Muy bien, Colacao.
4: En castellano, eh? En castellano, eh?
0: Hombre, tu meu, usted misma.
3: Anava bé per tot, aquestes pastilles. Ho curaven tot.
0: I després hi havia la de l'aspirina... que la van fer un anunci que era molt maco, que tinc d'intentar recuperar-lo com sigui, que era la Vuelta a España con aspirina. I, per exemple, ¿cómo combate Madrid el dolor? Pues Madrid hoy lo combate con aspirina, porque a todos les pone muy de buen humor. Pim, pom. No te acuerdas de esto?
2: Jo no.
4: Jo de l'aspirina recordo que m'havia bé, no recordo que em prengués gaires, però bueno, jo de petita, la mama, o sigui, la cullera grossa de sopa, l'aspirineta allà, després, jo només veia, ja vomitava abans de prendre-la.
2: Era molt dolenta, és veritat.
0: Doncs jo avui m'he desdejunat amb una
4: aspirina. Allò que s'ha quedat deixat de nena, allò que havia de dir un mal de coll, o què que ells deia, jo no me'n recordo. Però és que la mama, aquella paciència, remenava la cullera i allò ho veia i bumba. I em deia, però si encara no t'ho has pres.
0: I llavors te la donava partida. O sigui, la meitat, perquè encara no hi havia les infantils.
5: Jo ja vomitava amb l'oli de fetge.
0: Oh! Jo no n'he pres mai, veus?
2: Jo tampoc.
4: No, oli de fetge tampoc me sona.
0: Oli de fetge. Sí,
2: oli de fetge, l'aceite de bacallà.
0: De bacallà.
2: De bacallà.
0: L'oli de fetge de bacallà, que era per l'estrenyiment.
2: No sé, no, era un reforzante, ¿no?
0: Era un
2: reforzante.
0: Pues a mí no me lo habían donado.
2: Era un reforzante, ¿no? Para el estreñimiento. Y luego el cerebrino mandri.
5: También.
2: También. Hoy, como estoy hoy.
0: De cerebrino mandri, el que la meva mare es va arribar a prendre tota la vida, se'n prenia un pot, ¿eh? En un dia es podia prendre un pot. Podríem, amb els pots de cerebrino mandri, ompliríem fins al sostre a l'estudi. La meva mare era...
4: Pues mira, jo recordo la meva sogra, amb el descansi, que em va prendre i la senyora va viure fins a 97 anys. Vull dir que dolent no devia ser... M'he pres a cerebrino perquè si el cap, que si l'esquena, que si jo, que si allò... Dic, escolta'm tu, pues és el que jo recordo de la família, haver escoltat no prendre molt, pobre, imagino que no, però que el prenia allò, sí, sí.
0: La meva mare...
4: Pues, pues, mal no perjudicava, eh? Està claríssim que no devia perjudicar.
0: La meva mare, el sigui, com que sempre va estar molt... va tenir... degut a les amígdales, va agafar reuma. I tenia 17 anys, i sempre... Jo, no, la meva mare... Vosaltres us en recordeu de les mans de l'Edith Piaf? Que tenia aquelles mans tan recargolades, pobreta. Pues la meva mare, la meva mare les tenia igual. Jo no recordo les mans de la meva mare normals. I quan jo vaig néixer, la meva mare tenia 28 anys. Vull dir que jove, era molt maca, va ser Miss, però tenia una artrosis, ara se'n diu artrosis, llavors se'n deia dolor.
3: Dolor, sí.
0: Brutal. Li va servir per tenir un marit, que si una dona va néixer perquè un home la durés, aquesta va ser la meva mare, gràcies a Déu, no? Però el cerebrino mandri a casa meva anava... però a dojo, eh?
3: Amb aquell figureta d'ell, no? Del mandri,
0: sí.
3: Aquell cap.
0: Mirant així a terra, sí, assenyalat a terra.
3: Sí.
0: I el meu pare es prenia. El meu pare era un home que no havia tingut mai res corpulent i així, però per si un cas es desdejunava amb una aspirina i cerebrino mandri, que era más de lo mismo, perquè també era àcid acetil salicílic.
4: Pues ja veus, tu, no devia fer mal res.
0: No.
4: Perquè tu... val, molt d'això, pobre, devia anar-li bé.
0: I el meu pare va morir amb 86 anys. Tu saps aquell que va anar a la farmàcia i diu, doni'm una caixa d'àcid acetil salicílic. I diu, ah, una caixa d'aspirines. I jo, ai, sí, diu, és que no me'n recordo mai d'aquest nom tan difícil.
3: Si es recorda dels pirins, es recorda de l'altre.
4: Llarg i complicat.
0: Sí. Bueno, que ja estem a punt per totes les festes que tenim aquest mes, Glòria.
4: Home, doncs sí. I vosaltres, des de la cuina... Ai, perdó. El pensament s'ha anat a la cuina.
0: Sí,
4: el pensament.
0: Sí,
4: o sigui, de la ràdio marxeu cap al costat i els quedeu aquí o què feu la setmana que ve?
0: Home, és que la cuina la tenim, el dinar de la cuina el tenim a tocar.
3: A tocar, ja.
4: Ja, què feu? Marxeu, torneu?
0: Ja, sí. Jo aquesta setmana... També, aquesta setmana demà tinc un dinar. Dissabte, el de la cuina, i l'altre dissabte, el del playback. I després Sant Joan, que encara no sé el que farem. Però
4: Sant Joan ja el tenim a tocar, Sant Joan també.
2: Ai, mare meva, com passa el temps.
3: Ahir vaig anar a buscar les entrades que queden.
0: Has portat?
2: Ah, si algú, explica-ho, clar.
3: No, es queda només per vendre l'última fila. L'última.
0: La 14.
3: La 14, que són 13 entrades, 13 butaques. I llavors n'hi ha una de la 12 i una sueltes, eh? Una de la fila 12 i una de la fila 13.
0: Bueno.
4: I
3: a dalt queda alguna cosa, sí.
0: Sí.
3: Home, la primera fila es pot dir que està venguda, també.
0: Clar.
3: La segona en queden. Bueno, a partir del segon...
2: La segona fila de abans.
3: A mi,
0: personalment, m'agrada més a dalt que de baix. Passes que tens la molèstia de pujar a caminar sense... Però a dalt es veu molt bé, eh?
2: Bueno, a la família de...
5: La meva dona sempre va a dalt, sempre. Li encanta.
0: És que tenim un teatre que és una meravella, eh? Les coses com siguin...
3: Vull dir que s'animin...
2: Es veu bé.
3: La gent a buscar-les.
0: És comparable, de veritat, jo, a l'Auditori. A l'Auditori de Barcelona, el teatre principal em recorda molt... la decoració, una estructura a l'Auditori de Barcelona.
3: El que passa que si volen anar a buscar les entrades aquesta setmana a l'esplai, a l'oficina està tancada.
0: Està tancada.
2: Perquè se'n van. Van marxar avui.
3: Avui queda alguns de guàrdia, però en teoria...
4: Sí.
3: Les tinc jo, però bueno, les tinc jo, però som de tots.
0: Clar,
3: vull dir.
0: Sí, home, ja m'imagino.
2: Una altra i ja està.
0: Si n'hagués portat, n'hauria venut un parell.
2: Jo quatre abans d'ahir, però van anar allà. Ara jo ho he dit, que gent que té que ve a cobrar ara el del dinar del dissabte, doncs els hi direm que si volen, si no, a lo millor ho tenen. Però bueno.
0: L'altre dia anava pel carrer i anava en un grup de dones i em van dir, ai, hola, eh? I jo dic, hola, i de la manera que em van saludar. Vaig dir, què, ja teniu les entrades pel...
2: Playback.
0: Pel playback? I un em va contestar, jo en tinc 5. Bueno, doncs pues estupendo. Sí. La veritat és que val la pena, perquè ho fan tan bé. A mi m'agraden tant. Hi ha cançons que són sublims, la veritat,
2: I són tan macos, tots.
0: Tots, tan guapos.
3: I tan maques.
2: Fa la part que em toca.
3: Home.
2: Bueno. Muy bueno, que guapo ets.
0: Bueno, aviam. Bueno,
2: posarem música, perquè si no aquesta gent s'emprenyarà.
0: Quina cançó vols, Glòria, bonica?
4: Doncs a punt, ja estem a punt, els seguidors, ja estem a punt també, O sigui que... Que vaja, totes les entrades venudes i, bueno, ja està. Pues
0: ja està. No, realment...
4: Bones cançons, bons intèrprets, una meravella.
0: Realment és un èxit.
2: I el dinar molt bo, també?
0: I l'estada, la companyia,
2: clar,
0: i l'energia, que tenim tots.
2: Això pues, molt
0: de veritat, podem estar fets... Podem estar fets un catxarro. Però tenim una energia...
4: No, Rosa, ara ja no anàvem per aquí. La farmàcia ja l'hem aparcat.
3: Exactament, Glòria, la farmàcia fora, ja.
4: La farmàcia ja l'hem aparcat, ja, de brindo, i tot això ja està.
0: Ja està, fora. Visca l'alegria i la...
4: Visca.
0: I la bona companyia.
4: Ha fet un rodolí?
0: Sí, senyora. Ha sigut així.
3: Companyia i la tieta Maria.
4: És que amb els nens ho passem molt bé.
0: Doncs sí, senyora.
4: Moner i companyia.
0: Oh, i tant.
4: Moner i companyia. Bé, macos, per fer una cançó...
0: Perquè pues, estem a la Glòria.
4: A la Glòria. Sí, a la
0: ens ho passem molt bé.
4: A la Celestial encara no,
0: Perquè
4: la
0: tenim la Glòria. Bueno.
4: Bueno, pues bé, macos, fa molt que no demano la Feliu i la Feliu.
0: Oh,
4: pues
0: sí, sí. La meva paisana.
4: Doncs bueno, pues això, la Feliu.
0: Quina?
4: Doncs pues el riu de la Lluna.
5: Ah, molt bé.
0: El Mont River.
4: Això,
5: Mont River, sí.
4: I com que som catalans, és el riu de la Lluna.
0: Oh, no, i a més ella... No va cantar mai res que no fos en català.
4: Exactament.
0: Va traduir de l'anglès quantitat de cançons, però totes en català.
4: Per admirar. Que... Això és per admirar.
0: Sí, senyora.
4: Entre altres coses.
0: Això, cantant, ella, Lluís Llach...
4: Altres coses, però això és una passada.
0: Ella, el Lluís Llach, la Marina Rossell sí que va cantar en castellà.
2: Ja canta en castellà.
0: La Maria del Mar Bonet.
3: Bonet també, sí.
0: Però que sí.
4: Ja em quedo amb la Feliu, doncs.
0: Jo també. Que vivia a sobre del meu carrer.
4: Allà mateix.
0: Eren veïnes, de veritat. Molt bé, bonica.
4: Doncs molt bon cap de setmana, una abraçada molt gran per tot.
0: Vale, d'acord.
4: I fins aviat.
0: Adéu, preciosa.
2: Adéu. Un petó pel Jordi.
4: T'han donat, maco.
0: Una xuxón, un abrazo chillao.
5: Adéu.
0: Aviam. Posem...
2: La de la Glòria o la del Mario? El Mario va trucar, no?
0: El Mario ha trucat abans, oi? Doncs posem Todo el tiempo del mundo per aquell noi que va morir tan jove.
2: Manolo Otero. Este era el marido de la María José Cantudo.
0: No, sí.
2: Que sí?
0: Doncs aquesta. Hoy tengo todo el tiempo del mundo. És tan maca aquesta cançó.
2: Sí.
0: Endavant.
2: I ell era molt maco.
0: Sí.
6: Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros. Pensar en ti y en mí y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje hecho de caricias y susurros. ¡Cómo te echo de menos!

0: Bé, doncs després d'aquesta cançó posarem la de la Glòria, interpretada per la Sansense, Núria Feliu.
1: Feliu.
0: Com se deia la cançó?
1: El riu de la lluna.
0: El riu de la lluna.
2: Sí, Mont River.
0: Mont River, el riu de la lluna.

0: Vinga, i ara per la Rosa Rovira, que estic molt, molt contenta de que hagi trucat, molt. Fa molt de temps que no la veig, jo diria que anys, però Roseta me'n recordo
1: jo, anys,
0: molt de tu.
1: Jo anys, que no la veig.
0: Escoltarem És mi madre, que li dedica a la seva mare. Rosa, un petó molt fort, carinyo.

0: Molt bé.
1: Bé, i ara escoltarem, perquè és que hem anat trucant i no hem pogut abans, però escoltarem pel Carles i tot el seu equip de la perruqueria Pelsinera, que a més hem estat parlant d'una cosa que si ens surt bé podrà ser molt maco i tothom ho podrà disfrutar, una cançó que l'Eric ens dirà, perquè jo no tinc ni idea de com es fa.
2: Doncs el grup es diu Ulls Secs i la cançó es diu Coets.
1: Molt bé, Coets, doncs carai. Endavant, carinyo.
0: No, vinga,
1: perquè avui van al Primavera Sound.
0: Coets.
1: D'acord? Vale?

0: Molt bon dia i bona hora, guapa. ¿Tu nieta?
1: ¿Dónde estás, corazón?
0: Hola.
2: Pues estoy a mi casa. Hoy estoy en mi casa.
1: ¡Qué raro!
3: Estás amagada.
0: La tu nieta de la Barceloneta.
1: Ah, això mateix.
2: Sí, sí, sí. Ai, escolta. Mira, a veure, és que m'he emocionat amb el tema abans de les medicacions, no? D'aquell temps, no? I jo, mira, me'n recordo molt que el meu pare, saps quin era? Addicte a l'Optalidon.
0: No sé si te'n recordes. Jo també.
2: Calla, calla. I després també, per les dones, l'aigua del Carmen.
0: Hombre.
2: Que no se'n recordeu quan teníem la regla i ens feia mal. I allò era alcohol puro.
1: Amb un torró de sucre.
3: Digue-m'ho a mi, el moment que ho passava.
0: No, però penseu una cosa. La meva mare, quan li feien la radioteràpia, tenia uns atacs de tos brutals, però brutals, i agafava una cullereta amb sucre. Una cullereta, no agafava el terrós. Sí. Omplia una cullera
1: de sucre,
0: i l'empapava amb aigua del Carme. Sí. I se l'anava menjant de mica en mica, i li passava la tos, eh?
1: Encara n'hi ha aigua del Carme.
0: Jo
1: pensava que no n'hi havia, i sí que n'hi ha.
2: Molta gràcia, tot això. Sí. I després els homes, porres. El meu pare, saps què deia?
3: Sí.
2: Deia, era anarquista, perquè llavors aquella època, quasi tots els treballadors, diu, era, soc català i porto barretina, i el
0: que
2: em digui
0: li tallo la sardina. Claro. Sí.
2: El catalanisme de llavors. Bueno, escolta, sapigueu que ja tinc totes les entrades per tot, vull dir, els dinars, el playback i ja està els socis i tot, vale?
0: Molt bé, allà
2: en trobareu, vale. I després, mira, per la cançó, ja que teniu molta cua, avui teniu molta cueta. Doncs mira, demano, i mira, te la dic tu, de l'Edith Piaf, La vie en rose.
1: Ai, que maca. La canción preferida de mi madre.
2: ¿Ves? Es preciosa, sí. Y mira, y otra información que os puedo aportar. O sea, si vais nunca a París, ir al cementerio del Pierre Lachaise. Porque mira, están todos los personajes que allá está ella enterrada.
1: Sí.
2: Y todos los personajes famosos de Francia y a veces también de otros lugares.
1: Porque en
2: también
1: catalán, están... sisplau.
2: Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Mira, a mí me pasa como una vez que me dijeron, ahora todo el mundo va a hablar en catalán, pero yo, en mi casa, la lengua vehicular era la castellana, ¿no? Por mi madre. Entonces, ¿yo cómo quiere que a mi hermano le hable en catalán? Pues no sería mi hermano.
0: Claro, tenemos un minuto.
2: I a mis compañeras de colegio, pues venga, va, la Viegos, va.
3: Aprofito.
2: Por ti, Rosa.
0: No crec que la puguem posar
1: ja no
0: la posarem ara.
2: Bueno, pues ya la posareu després, ¿eh?
0: No, la posarem després i...
2: Ja ho he dit tot, perquè és que tinc també pressa, ¿eh? Vinga, una abraçada.
1: Pues vale, a córrer.
3: Adéu,
1: guapa. Vinga,
3: no ens empeguis.
0: Adéu i gràcies.
1: Adéu.
3: No ens empeguis, vas de pressa.
1: Gràcies per trucar, ta-ta-ta, pum, pam.
0: Bé, doncs
1: bueno, pues ja
0: ara hem de dir que el dia 20, si Déu vol, al Teatre Principal, que queden molt poques entrades, però que mirarem de repartir-nos-les entre nosaltres perquè en l'esplai els que els venen se'n van de vacances, en queden molt poques, ja ho hem dit abans. Però entre tots mirarem de cap

0: acabar-les de liquidar perquè no es quedi ningú sense veure aquest gran espectacle que, a més, no repeteix. Perquè després, si el mes de setembre o octubre fan el mes de la gent gran, llavors surt una pinzellada d'altres festivals, incloent alguna d'aquest. Però que després, al novembre, quan tornem a fer el festival d'hivern, serà tot, tot nou.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitzarà una recepció al Palau Reial, on farà el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Parlem ara de successos, perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, al Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I d'altra banda, unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana durant els darrers mesos. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu, això sí, cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. Parlem ara també de cultura, i és que a ritme de Pictures of You, The Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha estat el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant al ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En base que ahir victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà mateix es jugaran el pas a les semifinals, el tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
5: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
7: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresma@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
9: Moonbikes a Arenys de Munt.
10: La teva botiga de bicicletes de referència.
9: Treballem amb les millors marques.
10: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
9: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
10: Finançament a 24 mesos.
9: Munt Bikes.
10: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
9: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
10: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
11: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
12: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
11: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
13: Descobreix els nous serveis de Maresma Auto.
14: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
13: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
14: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
13: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
14: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
13: Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
15: Marta!
16: Ei, hola, com estàs?
15: Superbé, cada dia em sento millor.
16: I el secret?
15: Doncs ho tens ben a prop.
16: Sí?
15: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
16: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
15: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
17: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
18: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
17: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
19: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
20: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
21: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
20: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
0: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
20: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
0: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
20: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
0: Info i reserves al 93 131 1100.
20: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Ràdio Arenys.

0: Molt bon dia i bona hora, estimada Carmeta. Carme!
1: No se sent res.
0: Carme!
2: Com està la meva Rosa i tot el seu aquí?
0: Molt ai, bé, bona. Molt bé, molt contents de poder-te escoltar avui.
2: Esteu molt bé tots?
0: Sí, tot bé, gràcies a Déu.
2: Bueno.
0: I tu com estàs, amor? Carme?
1: Se va la voz, no sé per què.
0: Se'ns en va la veu, reina meva.
2: Se'n va la veu, doncs ara. Escolta'm. Ara m'escolteu millor?
0: Ara t'escoltem sí. Millor. Com bueno. Està, reina meva?
2: Bueno, esperant que et truqueixi.
0: Molt bé.
1: Que sincera, que sincera.
2: Em tornaran a trucar. Que...
0: Re, la dutxa després d'haver parlat.
1: Que mona.
2: Que vaig a fer ara cada dissabte, escolta'm.
0: Clar que sí, carinyo.
2: Sí.
0: Molt
2: sí,
0: bé,
2: sí,
0: reina meva.
2: De veritat, em va saber greu l'altra setmana.
0: Ja.
2: I avui dic, no em dutxo fins que em truquin.
0: Exacte, és que és el que has de fer. Última hora t'asseguro que fins aquí no arriba la mala olor.
2: No, mira, tinc una amiga que és molt més gran que, no, que jo i molt més, i em diu, jo no sé per què et dutxes cada dia, jo em dutxo un cop al mes.
0: Al mes? Pues, hombre, un cop al mes. Sí que diuen.
2: No es deixa dutxar.
0: De tota bueno, manera, Carme, sí que diuen, i jo això ho puc comprovar per com tinc les cames, que per la pell, sí. La dutxa, sí. D'haver-nos dutxat molt i tot això, per sí. La pell, sobretot de les cames, i jo tinc les cames del sí. Genoll en avall d'ala de papallona, o sigui, molt sí. Problema, sí, les cames, sí, precisament... Sí, sí. I diuen que no és bo dutxar-se cada
2: sí,
0: dia.
2: Sí,
0: totes
2: sí.
0: Maneres, per l'activitat que portem i tot això...
2: Tens raó.
0: A més, però... a persones com tu i com jo...
3: Cada tres dies.
0: Que ens han operat... No, tres cops o quatre a la setmana. Com, o cada dia, si em ve de gust. Però, aviam, que jo, quan m'han operat i així, m'han dit, i no em podia dutxar... T'asseguro que no feia sí. Mala olor perquè em rentava trossos.
2: No, jo... Jo l'olor tampoc, però és que...
0: Te'n recordes, Carme, no, quan ens banyàvem un cop a la setmana bueno, dintre d'un barreiro?
1: Bueno, estava pensant en això. Jo digo, pues yo me bañaba una vez a la semana calentando el agua en la cocina económica y en un barreiro de zinc.
0: Sí,
1: posàvem
2: la roba
0: en la gira, posàvem... Sí, el mateix cosi, el mateix... Sí. No, barreño, era... No sé com es diu.
1: Barreño.
0: Barreño és en castellano.
1: Ah, en castellano.
0: En castellà és un cosi. Deu ser un cosi, no?
2: Això mateix, un cosi.
0: De la roba, del mateix que posàvem la roba amb lleixiu, després d'haver-la rentat, ara poses el lleixiu a la rentadora i surt. Ahir estava plegant la roba blanca i pensava, ui, que blanca m'ha quedat. I tot és apretant un botó.
2: Ja està.
0: Però és que les coses sí, no, han canviat molt, per bé i per mal, han canviat moltíssim.
1: I
0: la Carme,
1: sí.
0: La Carme és una persona, clar, també depèn de la generació i com tu, de lo que s'ha fet, però la Carme és una persona que pot estar feta un catxarro.
1: S'ha tallat.
0: Ostres. Torna a trucar, sisplau. Però és veritat, pot estar hecha un catxarro, però ella surt al carrer i no pot sortir sola. I va...
1: Impecable
0: sempre. El cabell, la cara...
3: No conec aquesta Carme.
1: Que mona.
3: No conec jo aquesta Carme.
1: No, és de Sants.
3: De Sants.
0: Ahí és Carme. No. Carme, no sé què passa, que s'ha tallat. Escolta'm, que els hi estava explicant aquí els meus companys que tu i jo tenim el mateix fer... que a casa, doncs, bueno, no, pena tampoc, però perquè també si ens mirem al mirall ens agrada agradar-nos. Però quan sortim al carrer, tothom ens diu que som guapes i que estem precioses.
2: Sí. I em diuen, què fa per tenir 82 anys? I quan me diuen això, Bueno,
0: és com, no.
2: La salut de pot.
0: Jo, carinyo, quan em diuen, com estàs? Jo sempre contesto mateix, com em veus? I em diuen, ah, jo molt bé, dic, doncs així estic.
3: Molt bé.
2: Us he de dir una cosa, Rosa.
0: Digues, carinyo.
2: Ja fa molts anys, clar, que em vaig plegar del mercat, no cal ni dir-ho, que em vaig vendre les parades. Però és curiós que anant a portar el...
0: Ai, es talla, Carme. Carme.
2: Sí, jo et sento bé, Rosa.
0: Sí, doncs nosaltres se'n va. No et moguis del lloc que estiguis.
2: Jo estic aquí sentada al sillón.
0: Bueno, vale. Digues. No,
2: que fa uns 5 anys anem portant el nen, el meu net, el logopeda, esperant l'ascensor. De...
1: Ai, Centella, que me la sombra.
2: Sí. Un xicot d'uns 40, 40 i pico d'anys. Diu, em vaig...
0: Quina ràbia.
1: Mala sombra, oi.
0: Ai, quina ràbia, que no se sent.
1: I a lo millor és que de què, a lo mejor segun de què telèfon
0: és. És el telèfon. No,
1: jo crec que és el telèfon.
0: Carme, si em sents, si tens el mans lliures, treu-lo.
1: A lo millor és per
0: això. I parla, posa't el telèfon a l'orella. Sents?
2: Sí, però no sé si a veure.
0: Si treus el mans lliure, se sentirà millor.
1: Si t'escoltem, és...
0: Et sentim millor. Digues.
2: No. És que ella va ser curiosa ja fa 5 o 6 anys d'abraçar-me.
3: Ui.
1: Està allà, igualment.
0: Anaves a l'ascensor?
1: No, és impossible.
0: Una ràbia.
2: Demà, sí. Dissabte que ve, parlarem. Mira, m'agradaria la mare.
0: Sí.
2: La mare. Sé que la canta molt bé, posa-me-la per si vols.
0: Per Cristian, molt bé.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí. Perquè la tinc gravada per ell, com la vau enviar.
0: Sí,
1: la canta molt bé. La canta molt bé, és veritat.
2: Pot ser?
0: Oh, i tant, sí. Que pot ser.
1: Ja la té l'Eric. Ja
0: i aquí,
1: té.
0: Aquí tenim... Ja aquí en el programa hi ha tres actors dels del playback, aquest que presento el dia... El dia 20. I n'hi ha un d'ells que va interpretar la mare i tot el teatre plorava. O sigui que molt bé. Però no la cantava, Ell la interpretava.
3: Jo la cantava.
4: Sí, que la cantava.
0: També la cantava, clar.
1: La vas cantant.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, Carme, amor meu.
1: Sí, sí. És verdad.
0: Carme, una altra vegada no m'han anat. Tu sí que em sents.
1: Sí.
0: Et posem la mare del Christian i després ja ho escoltaràs. Vale, amor? Vinga'n.
1: Adéu.
0: Que t'estimo, bueno, més que la meva vida. Vale? Vinga, preciosa. Fins dissabte que ve. Bueno, fins dissabte que ve, que no.
1: Ja està,
0: cada dia.
1: Ja està.
0: Vale? Adéu, preciosa. La mare. Pel Christian.

0: quan estava el playback.
1: Bé, doncs després d'aquesta cançó tan preciosa dedicada a la Carme, la mare més meravellosa que conec, escoltarem La vida en gros, per l'Edith Piaf, que ens l'ha demanada la Maria Antònia.

Bé, doncs ara, avui ens hem enrederit una miqueta, Biel i companyia. Ara escoltarem a la Bauca amb el gegant del Pi, que està dedicada al Fèlix, al Guiu, a la Pia, al Biel, al Pau... Em sembla que ningú més, eh? O sigui, són cinc. Doncs per vosaltres, el gegant del Pi.

Bé, i ara a continuació, no et pensis que t'hem oblidat, Lluís Collet, La Rosalia ens interpreta La Perla.

Bé, doncs ja hem escoltat això de la Perla, de la Rosalia. Sabeu què em passa? Que ara quan li vull dir, jo quan li deia a algú, dic, és que ets tan maco, o tan maca, ets una perla. Ara ja no em surt dir una perla. Ara li haig de dir, ets un brillant. Perquè això de la perla, aquesta noia ens ho ha posat una miqueta difícil, sí, com a pira o por. Aleshores, ara escoltarem pel Joan del carrer Sant Josep o pel Josep del carrer Sant Joan una cançó de la Mònica Naranjo que es diu Avui.

0: Val. I ara, pel Víctor, el nostre estimadíssim Víctor, el Blau Mut, un grup que el seu cantant a mi m'enamora, ens interpretaran Pan, Bol i Sal.
1: Ah, Pan, Bol i Sal.
0: És un grup molt maco, a més, ell i la meva Marta, Marta preciosa, Marta Pérez, són una parella fantàstica. Endavant, Blau Mut amb Pan, Bol i Sal pel Víctor. Víctor.

0: Ara ens ha trucat una noia tan maca, tan maca, tan maca, tan maca, i que estimem tant, tant, tant, que es mereix que expliqui qui és i el que vol l'Eric. Endavant, carinyo.
1: Bueno, doncs ha trucat la Montse, que ja és coneguda d'aquest programa, i ha demanat la cançó Em dones força, del Sergio Dalma. L'hem escollit també amb l'Escolania de Montserrat, perquè el primer que m'ha dit quan he agafat el telèfon és Habemus Papam, perquè ja ha arribat a l'estat espanyol.
0: Molt bé. Bonita. Doncs Montse és la Montse d'Arenys de Munt, sí. La motoritzada, aquesta que portem tots dintre el cor. Per tu, eso, em dones força.
2: Endavant.

0: Molt bé, doncs després d'haver escoltat aquesta cançó tan maca, dies enrere vam tenir el goig de tenir aquí amb una persona que és de l'Empordà, no és aranyent, però com que es va casar amb una aranyenca, doncs ara li passa com a mi, que és més aranyenca la puntaire. Llavors, no és un altre que en Pep Berguedà, que canta una cançó que jo la trobo preciosa amb honor del Port i d'Arenys de Mar en conjunt. Pep, moltes gràcies, la cançó m'encanta, i per tu i tots els oients, les 40 portes blaves. Endavant.
1: Mil històries amb olor de Salaó, al carrer de les 40 portes blaves s'hi remenden esperances i passions. Les campanes de la vila toquen hores i a la llotja s'hi subhasta d'il·lusions. De llevant ve la remor de les drassanes, a ponent i mor el sol pels tres turons. Per damunt de les 40 portes blaves l'infinit s'allunya i s'obre l'horitzó. Al carrer de les 40 portes blaves guarda xarxes, ams, palangres i tresmalls, eines brutes, fustes velles, pots i tapes, barres, boies, ploms, garrafes i raspalls. Al carrer de les 40 portes blaves s'hi recorden mestres d'aixa i calafats, bergantins, boletes, xaiques i fragates, teixidors de brigolers i enamorats. De llevant ve la remor de les drassanes, a ponent i mor el sol dels tres turons.

0: Moltes, moltes felicitats, Pep. No sé si a tothom li agrada com a mi, però a mi, de veritat, que m'enamora aquesta cançó. Oh, i d'altres teves, però aquesta t'he robat el cor. Bé, a continuació, dedicat amb una colla de senyores que estan com jo, li dedicarem, per exemple, a la Ramona d'Arenys Amunt, a la Dilina, a la Rosa Alsina, a la Rosa Montner, a la Montserrat,
1: a
0: la Montserrat Fita, a la Rita Balcells,
1: a la Magdalena Fita,
0: a la Magdalena Fita, a la Txerin Valdivieso,
1: l'has quitat de la boca.
0: I la Rosa Montner ja l'he dit, oi?
1: També, sí. També. Però bueno, la vuelvo a
2: veure. I a les nostres dones.
0: No, les vostres dones, gràcies a Déu, encara no.
1: Claro.
2: Ah, no, bueno.
0: Doncs,
1: són les que estamos libres sin compromiso.
0: Per totes nosaltres, en Cristian ens interpreta la cançó que a mi m'ha fet i em fa plorar més quan l'escolto. Fa temps, molt de temps. I per la Rosa Bosch, també l'estimem molt. Vale?

0: Molt bé, després d'escoltar a aquesta persona. Avui no he plorat, però no he plorat perquè mentre cantaves, Cristian, estava parlant amb la Txarín. Llavors, mira, és que ja ho sabeu. Bueno, no ho sabeu, si ho sapiguéssiu.
1: Ja estan amb les xerines, impossible.
0: I ara és una cosa, i ara és una... Què has dit? Què has dit?
2: Que estan tocant les xerines, és impossible llorar. Que mono!
0: Evidentment.
2: Que gracioso.
0: Sí, senyora. Estic completament d'acord. Estic completament d'acord.
2: Que
0: dintre que el Cristian i la Txarín ens van fer plorar tots en l'església, el dia que el Cristian li va cantar El humo ciega tus ojos. O sigui que aquell dia la Txarín també va plorar. I ens va fer plorar tots, però bueno. Ara, com que anem d'alegria, i per homenatjar aquesta joia que tenim aquí, que estimem tant, que és l'Eric, el tècnic, aquest meravellós, el Miguel Aceves Mejía ens cantarà una cançó de la nostra època, no? El Miguel Aceves Mejía interpretarà Yo tenía un chorro de voz.
2: Yo era el almo del falsete.
0: Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos. Y de ese chorro de voz.
3: Bueno, lo que tú digas.
0: Solo me quedó un chisguete.
2: ¡Venga!
0: ¡Qué bonita! Endavant per l'Eric més maco del món mundial, el magicà més millor del món, per l'únic.
3: Escolta'm, Eric, no t'ho creguis això ara, eh?
0: Oh, tant, que sí que s'ho ha de creure.
2: No, tiene que creer.
0: Mira,
2: sí, mira,
0: carinyo meu, només per haver-te conegut a tu va valguer la pena que aquells salvatges fessin el que van fer al teu país. Però és igual. Corramos un estúpido velo. Visca Mèxic.
4: Com vulguis, com vulguis.

0: Pobre de
1: cuando
0: mí.
1: Quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete y aquel gran churro de bus.
2: Doncs ha arribat el moment aquell, després d'escoltar el fantàstic Miguel Acevedo, els adeus, el passi-ho bé, el cantem quan ve
3: el Jan.
2: Però com que el Jan no ve, doncs no cantem el passi-ho bé.
4: No.
2: Val, doncs ara toca dir allò de que la setmana que ve, si Déu vol, estaré en principi sola, perquè els altres tindreu molta feina. Setmana que ve és 13.
4: Sí.
3: Setmana que ve és la comida.
2: No, és veritat, vosaltres claro, sí, la que tindrà
3: ellos,
2: feina
3: la que
2: serà
3: no vendré,
2: la Txerín.
3: Seré jo, però ells
2: serà
3: sí.
2: Serà l'altra setmana.
3: Ells tenen,
2: bé,
3: que, tenen
2: doncs
3: tiempo per arreglar-se
2: i ponen-se guapos.
3: Espero,
2: el Joan Cintes no falla mai, en Pere Torres vindrà segurament.
4: En Josep Porres i Nogueres, val?
2: El Nogueres. Doncs, i la Rosa Montner, i sobretot l'Eric, l'imprescindible, i el Pau, i tots els que vulguin venir, estarem aquí per cantar i escoltar i disfrutar el programa Temps era Temps, i també hi serà la Rosa Montner, perquè junts ens ho passem
4: molt i que tot ho fa molt bé.
2: Bueno, això que ho faig
3: adéu,
2: tot bé,
3: fins la
2: però molt,
3: ve.
2: Molt bé. Vinga, adéu-siau,
4: bon
2: fins la setmana que ve.
4: Setmana, tots,
2: va, marxem, que ens queden 48 minuts, perquè no

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on farà és el seu primer discurs i després visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, Lleó ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà el proper dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, a la comarca del Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre, s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals eren motoristes. I d'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que es celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la peste porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I tanquem amb els esports. Ahir, en bàsquet, victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie dels quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. En aquest mateix escenari es troba el Barça, que en el seu cas juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Radio Arenys.

0: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Bon dia a tothom. Bon dia, gent d'Arenys. Benvinguts al primer Veïns de Mar del mes de juny del 2026. Us parla, com sempre, en Joan Puig, un plaer poder estar amb vosaltres una estoneta. Avui ho fem en què diuen en format de butxaca, perquè hi han hagut diverses circumstàncies. Normalment, quan un treballa com a executiu, doncs té una programació de dilluns a divendres, tot més o menys marcat, amb el que t'ensenyen a les escoles de negoci, que tens de deixar un espai entremig per si hi ha imprevistos, però a vegades la vida té coses que no saps ni com ni per què i que sempre trobes bona gent i que tot això se'n va morris, tot això salta, tot això canvia, i no d'una forma petita, sinó d'una forma disruptiva, no? Que, com diuen ara, que canvia tot. Aleshores, tens de canviar el programa, intento ser fidel aquests dissabtes al matí, però tens de canviar el programa, tens de canviar el format i tens de canviar certes coses. Donar-li les gràcies aquí a l'Eric, que fa com mitja hora que estem intentant cohesionar tot el tema. De fet, per una persona assenyada, per una persona normal, per una persona, diguem, responsable, avui no hi hauria d'haver-hi programa. No tindria per què ser-hi programa. Estaria plenament justificat que no hi hagués Veïns de Mar avui. Com ha passat poques vegades, però passa, no? Però em veig amb l'obligació moral de fer el programa avui, i amb moltes ganes, també. I espero i desitjo, que sé que no serà fàcil, explicar-me amb claretat i explicar-me tal com ho veig. Jo penso que després de 20 temporades aquí a la ràdio i havent passat pel que hem passat, jo crec que mai se'n sap prou. I crec que vivim en un país, el nostre, Catalunya, per si hi ha algun dubte, que a vegades el tenim, que cada dia estem pitjor. Cada dia sempre fem un pas enrere. Sempre perdem en qualsevol bugada, el llençol, la panera i tot el que faci falta. Tenim d'anar sempre amb l'escopeta carregada, que diuen, no?, a pagès. I això no tindria que ser en el segle XXI o l'any XXVI, tindria de ser una cosa normal. No tindries de demostrar constantment que vas per la vida i t'has de demostrar la teva innocència. No tindries... No, penso, que després dels teus avis, dels teus pares, de tu i dels teus fills, no tindries per què demanar perdó o donar a entendre que parles una llengua mil·lenària i que jo... que ha patit de tot, però ara sembla que torna a patir. Vull dir, no pots estar tranquil, no pots descansar. Els catalans en general, no dic tots, no som beligerants. No tinc a ningú que em ve i em parla en un altre idioma. Doncs jo, com a bon comercial, escolti, intentaré parlar amb l'idioma que sigui. Però el que no suportem és que d'alguna manera ens la xafin, ens la menyspreïn, ens passin per sobre, o que tinguem d'estar reclamant constantment aquest dret vital que ens va donar la mare en el seu moment. I que, com diuen, els tractats amb rostres pàl·lids sempre són papers mullats. En qualsevol cas, hi ha coses que em costa molt de creure, però és una realitat, no?, que al final tinguis d'agafar les engrunes del que deixen els altres, que són totalment poderosos, que són imperialistes, que tenen molta més gent que tu parlant i que tu respectes totalment i que t'agrada la seva literatura i que t'agrada la seva manera de poesia, però que no deixen que tu puguis tirar endavant. Això ho dic perquè Catalunya, almenys la Catalunya que jo visc i la que jo conec, és profundament cristiana. A part d'altres i coses que són... Però la Catalunya que jo visc i la que tenim a casa és profundament cristiana. O amb l'aspecte cristià, l'aspecte d'aquests senyors dels frares o de la parròquia, no? I et sap molt de greu com tens d'explicar o que tens de dir que, escolti, fa mil anys, això a casa ja ho parlàvem. Ja és una llengua que, amb un senyor, i relativament jove, de 70 anys, amb un senyor que parla perfectament anglès, que parla perfectament castellà, que parla perfectament francès i que parla perfectament italià. Escolti'm, entens tres de llengües que són romances que ve del llatí. Escolti, el català també ve del llatí. Això es tindria d'explicar a algú en el Vaticà. Escolti, el català també ve del llatí. No és tan difícil. No és l'eusquera, no és un eslau. Escolti, fiquem-hi una mica de bona voluntat per aprendre. A mi realment no vull entrar en més detalls, però a mi em provoca una tristor i una buidor impressionant que encara tinguem d'estar amb aquest sistema i amb aquesta manera de fer. Que una empresa de més de 2.000 anys d'història, que va començar amb uns pescadors i amb un senyor amb barbes predicant el reina de Déu, avui encara hi hagi gent que no sàpiga, que no conegui a la central, que tenen més sucursals que la Caixa, aquesta gent, que no conegui que hi ha un poble de quasi 10 milions de persones amb una xarxa que a casa seva els han parit i pensen en català. No sé, és el que hi ha ara, si voleu, després en parlarem una mica. Aquesta és una mica la filosofia que volia parlar, però en parlem. També deixeu-me que tregui una mica d'història. Avui, com he vist que arribava el Sant Pare a Madrid, que és un plaer i és una il·lusió per tots, m'ha recordat un passatge, com veia les flors i els nens, del Lluís Carandell, que parlava d'una anècdota que va parlar, com molta gent recordarà, que aquest Lluís Carandell era un escriptor de les corts polítiques i coses que passaven, era un savi. I aquest explicava l'anècdota de que Alfons XII, a Madrid, en el centre de Madrid, va inaugurar un hospital amb 200 llits. I va anar allà, i va anar tota la patulea, tots els del govern, tot el rei, tot el qui sigui, el van rebre els metges, tots vestits de blanc, 200 malalts, 200 llits, bueno, tota la premsa del moment, no? I van agafar, van estar a mitja horeta, tres quarts d'hora, els hi van ensenyar, i res, i l'endemà van sortir els diaris. El que diu el Lluís Carandell és que tot allò que havia sigut una obra de teatre en un local que després va ser una altra cosa i un tot era de cartó pedra. Crec que a vegades a la vida ens fan passar per una obra de teatre que en aquest cas no és gaire bona. Eric, com vulguis. Let's go, girls.

I res, un fil també d'aquesta història, amb una part que potser molta gent n'ha sentit a parlar, i en havia sentit a parlar, però que ara he rescatat, i és que els catalans en general ja estem acostumats que ens toquin la butxaca, que ens la toquin els de Madrid i que ens la toquin també els de la plaça Sant Jaume, que no paren tampoc. Però el que no passem és per la llengua, i perquè forma part de la nostra identitat. I el 21 de juny de 1959, és a dir, en plena època del general, aquí a Barcelona, a l'església de Sant Ildefons, que és una església coquetona, que està a la part alta, a la part de dalt de la Diagonal. Els de Barcelona ja saben que hi ha una persona de la Diagonal i una persona per sota la Diagonal, i està a la part alta de la Diagonal, però sota Mitre, perquè els que són molt de Barcelona també saben que hi ha un Mitre de baix i un Mitre d'avui, de dalt. Doncs aquesta estava entremig, i aquí va haver-hi un senyor que va anar a missa i que es va aixecar tot fent escarafalls i tot dient què passa, i va cridar al sacristà i va dir, escolti, diu, estan dando la missa en català? Diu, sí, diu, sepa usted, quedamos 6 misses en castellano i 2 misses en català. Pues dígale usted al mossèn que és una mierda. I aquest senyor se'n va anar, i com surt de l'església, diu, todos los catalanes son una mierda. I li va deixar la tarja en el sacristà. Aquest senyor, molta gent ja haurà reconegut qui era, aquest senyor no era un telecanyes. Aquest senyor era el director de l'Avantguàrdia Espanyola. El senyor Galizunga, per dir-li alguna cosa així. I el mossèn, l'endemà matí, d'aquesta de l'església de Sant Ildefons, li va enviar una carta, aquest, el Nicolás Seguer, en aquest senyor, i li va dir, escolti'm, m'han donat una tarja, que he de suposar que no és seva, d'un senyor que va venir ahir, que va fer uns escarafalls, uns tirabots i tal, i espero que vostè digui alguna cosa. I aquest senyor, Galizunga, que aquest senyor director de l'Avantguàrdia Espanyola en aquell moment, que el va ficar, com es ficaven les coses en aquell moment, el cunyadíssim, el Ferrando, el Súñer, cunyat del Franco, com ara també passa en política per aquí, doncs, escolta, el va ficar directament i li va dir que no, que ell seguia con lo suyo i tal. Va provocar en aquell moment un terrabastall important de tota la classe catalana, encapçalada en aquell moment per un tal Jordi Pujol, però no ell, sinó tot un grup, pressionant, desapuntant-se de les subscripcions a l'Avantguàrdia Espanyola. Fins al punt, de que van tenir de cedir, i el Galizón va fer un editorial, disculpant-se i tal, que no va servir de gairebé res, i el van canviar, cap de 6 mesos, l'any 60, això va ser el 59 o el 60. En aquell moment, en plena dictadura, i amb una Barcelona i amb una Catalunya molt negra, els catalans van saber reaccionar davant el que era un insult i una mala praxis del que tenia que ser un director d'un diari. El van canviar. Per cert, van posar, allò que passa també, van posar el que era l'avi de l'Aznar. El van posar en aquell moment, però la cosa es va aplacar i la cosa va anar bé. Hi ha gent que realment s'ho tindria de fer mirar. Hi ha gent que s'ho tindria de fer mirar. I que no és nou. M'ha sortit aquesta història perquè de vegades cal recordar que una mica com els mestres, com els Mossos, o com ara seran els metges, si no fas una pressió forta no et fan cas. Com han tingut de fer aquests dies totes les gestions diplomàtiques de tota la gent de bé per dir, escolti'm, sisplau, parlem-ne una mica, d'això, que aquí aquesta gent d'aquesta tribu parla una cosa diferent.
I jo crec que és un bon moment per recordar-ho. Com recordar també que aquest senyor que hi ha de mossèn a la parròquia de Sant Agustí. Jo fa 50 anys que vaig a treballar per la zona del Raval. I anava molt bé espina pels carrers del barri Xin. Escolti, allà tota la vida s'ha parlat català, s'ha parlat castellà, s'ha parlat urdu, s'ha parlat el que faci fals. Però fa 50 anys, com aquest senyor estava a l'Àfrica, la gent també parlava català i també parlava castellà sense cap tipus de problema. Sense cap tipus de problema. Tenint en compte que és una de les esglésies que fa una labor social impressionant. Una altra cosa pels economistes, pels estadístics i pels sociòlegs, que abans, com passaves per davant, hi havia 10 o 15 persones i ara n'hi ha 100 o 150. Vull dir, clar, són coses que a vegades costa que surtin, però que és una realitat, el que parlàvem, no? De lo que és lo real a lo que no és real. Però si hi aneu qualsevol dia, veureu les cues que hi ha. Escolti'm, jo no vull dir amb ningú, perquè aquest senyor es trobarà amb el papa i parlarà amb un castellà perfecte els dos. Però si, escolti'm, si no, la gent que viu aquí no sap que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que parlem el castellà també, jo, la veritat, jo no li ficaria tantes pegues, ni en aquest mossèn, ni ningú que treballa en una empresa. Escolti'm, l'agafo i el porto en un lloc que no tingui aquests problemes, com només parli en castellà, i ja està, i s'ha acabat. I no té cap necessitat d'aprendre català. Si no et vols esforçar, si no tens voluntat d'aprendre allò que parla la gent del país, escolti'm, te'n vas, sincerament, o tornes d'allà on has vingut, tampoc passa res, si és que et volen clar. En qualsevol cas, Eric, cançó número 2, sisplau.

I per tranquil·litat de tots, arribem al punt final. El punt final del programa d'avui, que repeteixo, és una opinió particular, subjectiva i personal. No hi ha res a dir. Jo ara fa uns 15 dies al Mercat de Sant Antoni em vaig trobar amb una parella d'avis que havien tindre 80 i 80 anys, que parlaven en castellà, que em van preguntar per una línia de bus i escolti'm, els hi vaig contestar en castellà i els vaig intentar ajudar amb el que podia i amb una mica més. Correcte, vull dir que no ens... Però no vull que m'obliguin. Són gent que va venir aquí fa temps i el seu nucli és el que... De fet, es veia que eren de fora, però és el que passa també en aquest nostre país, que han estat més anys visquent aquí que d'on venien. Bé, escolti'm, hi ha una altra de les peces claus d'aquest viatge del Sant Pare a Espanya, i és Madrid-Barcelona-Canàries. Ve Barcelona pel centenari de la mort del Gaudí, de l'Antoni Gaudí, un geni, un crac de l'arquitectura, reconegut arreu del món. Un home profundament catalanista, nacionalista i profundament que s'estimava molt la seva llengua. Però això no ho saben a Roma? No hi ha ningú que consulti l'enciclopèdia? No hi ha ningú que fiqui internet i fiqui Antoni Gaudí? A veure, de quin país és i de què parlava aquest bon home? I dels problemes que va tenir amb la justícia, perquè estem parlant de l'any 26, en plena dictadura de Primo de Rivera, aquest xicot de Jerez de la Frontera, que deu dir no, deixa'ls anar. Jo em sap, no ho entenc, jo francament no ho entenc. Però, doncs aquest senyor, l'Antonio Gaudí, era català, practicava el català, havia tingut problemes per parlar català, però s'estimava profundament el país. Ell va morir el 7 de juny del 26, és a dir, demà farà 100 anys, a la cantonada de Bailén en Gran Via. El va atropellar un tramvia, perquè es veu que els tramvies anaven en dos sentits, el número 30, i allò que passa que també, doncs, la gent que el va agafar van passar dos o tres cotxes i no el van agafar perquè, com que estava ensangonat, doncs no, ningú s'atrevia. I al final el va agafar un cotxe i el van portar a Bata. Va haver d'intervenir també un policia en aquest tema. Hi ha també tota una literatura, que no està comprovada, sobre com va morir Gaudí. Ara s'està pel centenari, perquè hi ha claroscurs, perquè es pot donar a moltes interpretacions. Era un home que anava a la Sagrada Família a la plaça Freddy Neri, a prop de la catedral, i anava a peu, a 73 anys. Era un home que en principi les facultats mentals i físiques eren bones, eren excel·lents. Va passar això i per això... Bé, el viatge aquest és això, sobretot. S'ha d'anar a Madrid perquè com pot ser que vingui el papa i no vagi a Madrid? Això no entra en cap. I després també va a Canàries, qui anirà també el Pedro, que li serà més fàcil anar a Canàries que a València. Però bé, en qualsevol cas, també si teniu oportunitat, teniu algun amic o familiar conegut a Canàries, també us truqueu i que us diguin el contents que estan en tot el que està passant i el segurs que es troben. I si no, jo sempre dic el mateix, escolti'm, agafeu el tren si teniu nassos i baixeu a Barcelona a qualsevol hora, que estareu distrets. Des d'aquí, resumint, content que hagi vingut el Sant Pare, content que estigui a Catalunya, però crec, sincerament, que cal més sensibilitat
amb la gent del país, com és un país profundament cristià. I és el que puc dir. Jo el que sí li diria al bisbe Omeia i que li explica aquesta sardana que es va fer el 1907 del claver i musical de Pau Ventura, i potser donaria a conèixer una mica més una realitat. Una realitat que és important, que jo exhorto, com diríem els frares de Quirenys, a que la gent no vagi amb aquests tours organitzats que et porten a la família, al port, sinó que baixi a Plaça Catalunya, que baixi a Arc de Triomf i doni una volta per la Barcelona actual, per la Barcelona que ens està quedant i tot allò que deixarem als nostres fills. Res més. Escolta, ens reservaré un Pare Nostre i una Ave Maria per la penitència del programa d'avui. Que vagi tot força bé i, germans, aneu-vos en pau. Jo m'agradaria que algú revisés la lletra d'aquesta cançó que posarem ara, perquè jo crec que no s'empara, i en el, no s'empara, sinó el conjunt de gent que l'acompanya, els hi donaria potser a conèixer com són els catalans. Des d'aquí, una abraçada a tothom i fins la propera. Eric, moltes gràcies, i a tothom d'Arenys, doncs en aquesta veïns de Mar de Butxaca, una abraçada ben forta. Que Déu ens beneixi.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Bon dia, avui és dissabte, 6 de juny del 2026. Som al primer dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a 2:15 us explicarem el més destacat d'aquesta jornada, el nostre municipi i el Maresme. Comencem avançant-vos als principals titulars. El Port d'Arenys ha estat l'escenari aquest divendres de la cinquena edició de la Fira Salats, que ha tret més de mig miler

0: de persones a l'antiga llotja del port. Complementa l'esdeveniment un sopar popular que es du a terme avui al vespre. A més, la fira Mar Salada, impulsada des del Moll, aposta aquest dissabte i diumenge per la cultura marinera en gastronomia, música i literatura. El pianista neerlandès David Hordijk actua a l'Ateneu Arenyenc aquest diumenge a la tarda. L'espectacle A la fi del món suma al seu concert de piano un seguit de projeccions de fotografies per acompanyar la seva música. El festival de final de curs dels alumnes del taller de dansa de l'escola Maria Àngels Ramos arriba demà al Teatre dels Seràfics. L'espectacle estarà dominat per la salsa i la bachata, que compartiran vetllada amb artistes convidats d'altres modalitats com el hip-hop, el swing o la dansa oriental. I també tenim alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè l'arenyenc Lluís Danés ha estat l'encarregat de dissenyar l'escenari que acollirà la missa del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Barcelona, el pròxim 9 de juny. Aquest serà el primer acte oficial del Papa a Catalunya, en la vigília de la benedicció de la Torre d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família. I David Ramírez serà el candidat del PSC a l'alcaldia d'Arenys de Mar per a les eleccions municipals del 2027. El partit ha comunicat aquest divendres la notícia després que la setmana passada l'Assemblea Local avalés la candidatura de Ramírez, que actualment exerceix com a segon regidor del grup municipal. La policia d'Arenys de Mar ha detingut 3 persones com a presumptes autors d'un delicte de recaptació d'objectes robats. La detenció es va fer el dilluns després que les càmeres de vigilància de la Riera detectessin la presència d'una furgoneta sospitosa. 2 de les 3 persones acumulaven nombrosos antecedents penals. El parc de bombers d'Arenys de Mar denuncia l'escassetat de vehicles per fer front a la campanya d'incendis. Avisen que actualment només disposen d'un vehicle propi amb una activitat de 25 anys. En total, aquest estiu seran 23 bombers voluntaris i 2 infermers que faran front als focs dels pròxims mesos. I els docents dels centres educatius d'Arenys de Mar responen amb més seguiment a la convocatòria de la vaga d'ahir. La protesta ha tornat als carrers després que els docents rebutgessin a les urnes el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. I finalment repassarem un nou cap de setmana esportiu sota mínims, però amb una cita molt important, la lluita dels sèniors femenins del Club Voleibol Arenys per l'ascens.
1: L'informatiu cap de setmana.
0: El Port d'Arenys ha estat l'escenari aquest divendres de la 5a edició de la Fira Salats, que ha tret més de 500.000 de persones fins a l'antiga llotja. Complementa l'esdeveniment un sopar popular que es du a terme avui al vespre. A més, la Fira Mar Salada, impulsada des del Moll, aposta aquest dissabte i diumenge per la cultura marinera amb gastronomia, música i literatura. Amb un format semblant al de l'edició del 2025, aquest any torna la Fira d'Arrels Salines, que se celebra entre divendres i dissabte en un escenari de luxe com és el Port d'Arenys. Enguany compta amb la presència d'una 40ena de cellers, tant catalans com de fora, que han compartit aquest divendres protagonisme amb la gastronomia local i les actuacions musicals en directe. Ràdio Arenys ha pogut parlar amb 2 dels cellers que formen part de la Fira d'enguany. Podem escoltar David Maltes, de Vallalta Vinícola, i Marcel Pérez, de Rimars Cava.
2: El celler és Vallalta Vinícola i venim de Sant Cebrià de Vallalta. Tenim totes les nostres vinyes són del Maresme, però principalment estan a Sant Cebrià de Vallalta, on tenim el celler. A Mataró tenim una petita vinya i també a Orrus i Arenys de Mar. El nostre projecte ha sigut una mica, pues, som amants del vi de fa 8 anys que vam iniciar aquest projecte per tal de recuperar el que havia sigut la vinya a la zona del Maresme. I la funció bàsica ha sigut recuperar-les i fer vi que sigui una mostra del que és el nostre terroir i el nostre sol, que és el sauló, i la nostra influència marítima en tots els nostres vins.
3: Bé, nosaltres som un celler que es diu Rimars, es va fundar l'any 1987. Som un celler d'estructura molt petita, de les caves encara artesanals que queden a Sant Sadurní d'Anoia. Som només 4 treballadors. I som un celler, com et dic, que elaborem caves de llarga criança, mètode artesanal, 0-2 anys, que és amb el que estem, amb brunadures, ecològics, sense sulfits afegits després del desgorg. I bueno, estem aquí pues, amb aquesta fira per disfrutar i fer arribar el nostre producte i que el conegui el públic.
0: Els cellers que han participat a la Fira d'Arrels Salines provenen de Catalunya, les Illes Balears, el Rosselló i altres punts de l'estat espanyol, com Galícia, el País Basc i Andalusia. Però l'aposta per la gastronomia local també està present a l'antiga Llotja del Port. N'és un exemple Can Xicoi d'Arenys de Munt, que ha ofert els seus formatges als assistents. Adrià Altés ha parlat sobre l'origen i els productes d'aquesta empresa de proximitat.
4: Jo sóc l'Adrià de Can Xicoi d'Arenys de Munt. Nosaltres vam començar amb el ramat i així seguim, cuidant doncs, les 400 cabres, i a dia d'avui tota la llet que produïm la transformem en formatges que els venem doncs, al Maresme i província de Barcelona. Sobretot la cabra, des dels més tendres, més cremosos a més secs, tot i que també fem una varietat amb llet de vaca. Nosaltres vam començar el projecte l'any 2009, tot i que el projecte ja ve de lluny perquè els meus avis sempre han sigut ramaders, i nosaltres doncs, vam continuar, tot i diversificant l'activitat.
0: Una altra aposta que es va iniciar l'any passat és el sopar de dissabte, que s'emmarca en una nova col·laboració amb el Moll, que porta per títol La Mar Salada i per la qual queden encara els últims tiquets a la venda. Es tracta d'un àpat amb un format més pausat, pensat per gaudir dels vins assegut i en un ambient tranquil. El tiquet té un preu de 25 euros i permetrà gaudir d'un menú totalment mariner, amanida amb sardina marinada, musclos i suquet de moixina. I pel que fa a la fira Mar Salada, avui a la tarda s'organitza un show cooking anomenat Cuinem a Mar, amb Mònica Serra. Servirà de preparatiu per al sopar mariner. I diumenge la literatura agafarà el relleu de les propostes, amb una tertúlia conduïda per Marta del Castillo, on es parlarà del llibre Expressions marineres de Jordi Salvador i Glòria Mauri, i Diari a Bord, que conté històries gràfiques fet per autors de Cadaqués. El pianista neerlandès David Hordijk actuarà a l'Ateneu Arenyenc aquest diumenge a la tarda. L'espectacle A la fi del món suma al seu concert de piano un seguit de projeccions de fotografies per acompanyar la seva música. És una crònica d'Oriol Leo.
5: Arrelat a Catalunya, David Hordijk és un pianista nascut a Eindhoven. Pel que fa a l'espectacle A la fi del món, la idea va néixer fent el Camí de Santiago després de caminar 2.500 quilòmetres des dels Països Baixos fins a Compostela i Finisterre, un recorregut durant el qual va fer fotografies que ara acompanyaran en temps real el seu concert. D'aquesta actuació i del seu origen ens en parla ell mateix.
6: Anava a gravar allà als Penyes Segats de Finisterre un vídeo musical i també al llarg del camí vaig gravar imatges, però al final tenia tantes imatges i tantes històries també del camí que vaig acabar fent un espectacle sencer sobre el camí que vaig fer. Són les meves pròpies composicions de piano.
5: Pianista i compositor, Hordijk combina sovint la música clàssica i neoclàssica contemporània amb experiències teatrals i aventures personals. L'artista està profundament vinculat al nostre municipi, ja que la seva parella és d'Arenys de Mar. Pel que fa a la fi del món, el concert i projeccions començaran a les 7 del vespre i el preu de l'entrada és de 12 euros.
0: El festival de final de curs dels alumnes del taller de dansa de l'escola Maria Àngel Ramos arriba demà al Teatre dels Seràfics. L'espectacle estarà dominat per la salsa i la bachata, que compartiran vetllada amb artistes convidats d'altres modalitats, com el hip-hop, el swing o la dansa oriental. Els ritmes llatins es faran seu l'escenari dels Seràfics. Serà gràcies als alumnes de l'escola Maria Àngel Ramos, que celebraran a Arenys de Mar el festival de final de curs. Com explica Arlet Micó, corresponsable de l'escola pel que fa als grups de salsa i bachata, es mostrarà al públic alguns dels treballs que s'han assajat al llarg de l'any.
7: És una exposició de tota la feina que hem estat fent durant el curs, i en els últims mesos pues, hem estat treballant coreografies per perfeccionar alguns passos i serà això, una exposició sobretot dels últims mesos que hem estat treballant. Hi ha artistes convidats, ve en Diego que ve del swing, després ve la Nayara, que és una professora que tenim dintre de l'escola que porta els seus alumnes de hip-hop, i després també ve la Maria Àngeles Ramos, que porta el seu grup de tribal i dansa del ventre.
0: L'escola Maria Àngel Ramos, que és de Mataró, és una acadèmia de ball que, en el cas de la salsa i la bachata, té com a responsables Arlet Micó i Pablo Carrillo. Oberta a molts estils, ofereix classes a nens i nenes a partir dels 3 anys i adults. Pel que fa a l'espectacle dels Seràfics, que començarà el diumenge a 6:45 de la tarda, l'entrada té un cost de 10 euros, que en són 7, sempre que es compri de manera anticipada. La 1:11, i us recordem també que després d'un cap de setmana passat tranquil, al contrari, marcat per la intensitat de l'Arenys de Flors, l'actual és, en canvi, més tranquil pel que fa al nombre d'activitats. Destaquem, això sí, el piano al carrer, que ha estat instal·lat aquest matí al pati del Calissai i ha tret adults i nens. Una de les persones que l'ha tocat és la Lucía, una pianista amb molta projecció de 15 anys. Podem sentir la seva música i les seves paraules.

0: Tinc 15 anys.
1: I des de quan toques el piano?
0: Des dels 7 o 8 anys. A mi el piano m'agrada perquè m'ha fet conèixer sensacions que mai hagués pogut conèixer sense tocar el piano i puc compartir la música amb els meus amics o amb qui sigui. Ara he interpretat dues sinfonies de Bach, concretament la número 11 i la número 1, i després també he tocat l'arabesca número 1.
2: El piano tornarà a sonar a la tarda, entre les 5 i les 8 del vespre. Fins a les 7 serà el torn dels alumnes de l'Escola de Música. La Lucía, que n'és exalumna, tornarà a tocar pels vols de 6:45 al Calissai. I un clàssic que no falla és el ball de dissabte a l'Ateneu, aquest cop amb l'actuació del duet Xada, avui a 9:45 del vespre. El preu de l'entrada és de 8 euros per a socis i acompanyants i 10 pel públic general. I en el cas del diumenge, torna la Fira Artesana d'Arenys de Mar, que de les 10 del matí a les 8 del vespre serà visible a la Riera Perafita gràcies a l'impuls de Crisàlida.
3: L'informatiu cap de setmana. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Perafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
5: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
6: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
5: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
6: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
5: Més que salut.
6: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Ràdio Arenys, serveis informatius.
2: Passem al resum del més destacat de la setmana, perquè l'aranyenc Lluís Danés ha estat l'encarregat de dissenyar l'escenari que acollirà la missa del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Barcelona, el pròxim 9 de juny. Aquest serà el primer acte oficial del Pontífex a Catalunya, en la vigília de la benedicció de la Torre d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família. Gemma Roig.
7: Lluís Danés ha avançat que l'escenari s'inspira en diversos elements arquitectònics i característics de Gaudí, amb el blanc com a color predominant. La seva intenció ha estat crear un espai monumental, però alhora proper, que envolti simbòlicament el públic i transmeti un missatge d'acollida davant la primera visita oficial del Papa a Catalunya.
8: És un escenari molt gran, perquè hi passen moltíssimes coses, i el que he fet ha sigut agafar elements gaudinians i combinar-los creant un escenari que sí que predomina el color blanc i que d'alguna manera és com una abraçada. O sigui, la idea és que sigui com un escenari que abraça a tots els espectadors que estarà allà, però que d'alguna manera simbòlica també és una abraçada d'acolliment a la visita, no?, al Sant Pare, i que crec que serà bastant espectacular.
7: Un altre dels elements destacats de la proposta és la seva integració amb la llum natural. L'entrada del Papa a l'Estadi Olímpic està prevista pels vols a les 8 del vespre, un horari que permetrà seguir la transició del dia a la nit, i això s'ha concebut també en aquest escenari. Els actes de Lleó XIV a Catalunya es concentraran l'endemà 10 de juny amb la seva visita al centre penitenciari de Can Brians, a Montserrat, i també a la parròquia de Sant Agustí. Es preveu un recorregut amb el Papa mòbil fins a la Sagrada Família a la tarda, on es farà l'ofrena a la tomba de Gaudí, una missa i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesús amb un espectacle final.
2: David Ramírez serà el candidat del PSC a l'alcaldia d'Arenys de Mar per a les eleccions municipals del 2027. El partit ha comunicat aquest divendres la notícia, després que la setmana passada l'Assemblea Local avalés la candidatura de Ramírez, que actualment exerceix com a segon regidor del grup municipal. Núria Torrents.
9: Actualment, David Ramírez és el president de l'agrupació local del PSC d'Arenys de Mar i regidor del grup municipal socialista a l'Ajuntament, un càrrec que va assumir el 2024 després que el regidor Jordi Muñiz decidís deixar l'acte per qüestions personals i professionals. Prèviament, Ramírez ja havia estat regidor en l'anterior mandat. Ara ha decidit fer el pas i presentar-se com a cap de llista, una decisió que assumeix amb determinació.
10: Es va convocar l'assemblea, com cava, i vaig donar el pas. Un pas profundament meditat, és a dir, que no és una decisió improvisada, sinó que està bastant meditada. I tenia en compte, bueno, porto ara ja 3 anys en total, entre la primera legislatura i aquesta, com a regidor a l'oposició, i això doncs, m'ha donat certa experiència en el funcionament una miqueta de l'administració pública, i vaig decidir que, bueno, que potser era el moment de donar el pas, que és un pas que va acompanyat d'aquesta sensació de vertigen, no? Al final és una responsabilitat important que s'ha d'assumir.
9: D'aquesta manera agafa el relleu a l'actual portaveu Ramon Vinya. Està mateix assegurat que la seva voluntat és mantenir la mateixa línia política que s'ha dut a terme fins al moment, molt centrada en la mobilitat i en la crítica en el funcionament del sistema del porta a porta.
2: En successos, la policia local d'Arenys de Mar ha detingut aquesta setmana 3 persones com a presumptes autors d'un delicte de recaptació d'objectes robats. La detenció es va fer el dilluns passat després que les càmeres de vigilància de la Riera detectessin la presència d'una furgoneta sospitosa. 2 de les 3 persones acumulaven nombrosos antecedents penals.
7: Els fets van tenir lloc el dilluns pels vols de 3:15 del matí quan les càmeres de vigilància de la part alta de la Riera van detectar un vehicle sospitós. Davant l'alerta, els agents policials van aconseguir interceptar la furgoneta a l'altura de la plaça de l'Església i durant l'escorcoll es va localitzar una gran quantitat de maletes, roba i aparells electrònics que prèviament havien estat denunciats com a robats a l'àrea de Barcelona. El cap de la policia local, Juan José Martínez Ortigosa, detallava l'operatiu aquesta setmana.
11: Se va fer una aturada del vehicle que feia moviments sospitosos i es va verificar que hi havia 3 persones de països de l'est que portaven moltíssimes coses en la furgoneta. Bueno, ja se van identificar, se van a començar a verificar algun dels aparells que hi havia allà, ja quedava clar que això no era lícit i ràpidament pues, quan van ficar nosaltres en el programa informàtic compartit amb Mossos algun dels elements que s'havien recuperat, ja es va veure que estaven robats, que eren per la zona de Barcelona.
7: Precisament des de la regidoria de Governació destaquen el paper de les càmeres de vigilància com a element clau en la prevenció i detecció d'aquest tipus de delictes. D'altra banda, darrerament també s'ha dut a terme una altra detenció a Arenys de Mar després d'un repunt de robatoris a la zona de l'aparcament del Cavalló, coincidint amb l'inici de la temporada de bany a les platges. En aquest sentit, l'alcalde Stanis Forç va recordar la importància de la patrulla de platges i, segons va dir, aquesta setmana els 2 agents encarregats han començat ja la formació i està previst que s'incorporin en el servei en els pròxims dies.
2: El Parc de Bombers d'Arenys denuncia l'escassetat de vehicles per fer front a la campanya d'incendis. Avisen que actualment només disposen d'un vehicle propi amb una activitat de 25 anys. En total, aquest estiu seran 23 bombers voluntaris i 2 infermers que faran front als focs els pròxims mesos.
9: El Parc d'Arenys de Mar està integrat dins l'estructura dels bombers catalans en la categoria de voluntaris, és a dir, no són funcionaris de la Generalitat ni tenen cap contracte fix públic. Tot i així, l'encarregada de vetllar pels materials i serveis que ofereixen és la mateixa administració catalana. Aquest any els hi han assignat 2 vehicles i un d'ells, el més nou, serà compartit amb el cos de funcionaris. El cap del Parc Arenyenc, Ferran Puigverd, denuncia que són uns recursos molt escassos per fer front a la campanya.
12: Molts dels vehicles nous vagin a part de funcionaris i nosaltres es quedem amb els vehicles més antics. Val? En el cas d'Arenys tenim un vehicle nou que fa 2 anys que el vam portar, però com que és un vehicle que és comú dir que no és destinat al parc, sinó és destinat a la regió nord, que és la nostra, llavors aquest vehicle pot anar a qualsevol part dels funcionaris al moment que ens hi falti un. Llavors, a canvi d'això, ens portaran un vehicle que tindrà 25 anys d'antiguitat. O sigui, nosaltres haurem de lluitar amb un vehicle 25 anys d'antiguitat.
9: El cos d'Arenys de Mar està format per 23 bombers voluntaris i 2 infermers que hauran de fer front a aquesta campanya que preveuen complicada per 2 factors, el vent de ponent i la sequedat.
2: Els docents dels centres educatius d'Arenys de Mar responen amb més seguiment a la convocatòria de vaga d'ahir. La protesta ha tornat als carrers després que els docents rebutgessin a les urnes el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
9: Les escoles públiques d'Arenys de Mar han registrat unes xifres de seguiment més elevades que les darreres convocatòries de vaga. En el cas del Joan Maragall, han estat un 33% de la plantilla i pràcticament un 50% de l'alumnat. Pel que fa al Cinera, ha mantingut el seu sistema de rotacions en les convocatòries entre els docents. Tanmateix, aquesta vegada ha registrat un total de 12 mestres dels 31 que té en plantilla. Això suposaria quasi un 50% dels professionals, tenint en compte els serveis mínims obligatoris. En el cas de l'Institut Els Tres Turons també ha augmentat la seva participació. En total han estat 12 els docents en vaga. Per altra banda, les escoles concertades també estaven cridades a l'aturada del país. Això afectava directament a la presentació, que ha registrat una afectació pràcticament nul·la al centre.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els nous serveis de Maresma Auto.
15: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
14: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
15: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
14: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
15: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
14: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Ens acostem a 2:15 i en esports, els dos senyors femenins del Club Vòlei Arenys de Mar es juguen pujar de categoria aquest cap de setmana. Ho fan a casa, al pavelló del Fondo de les Creus. El senyor B intentarà aconseguir l'ascens a tercera catalana i el senyor A vol pujar a primera catalana. Les dues fases, però, s'estructuren de manera diferent. A les fases d'ascens del senyor A, per pujar a primera, hi ha 6 equips, els 4 primers de segona catalana i els 2 últims de primera. En joc hi ha 2 places a primera catalana. En total, són 6 partits. El president del Vòlei Arenys, Albert Ferran, ha explicat que els 2 millors equips d'aquestes fases tindran plaça a primera i els altres 4 a segona. En canvi, a les fases d'ascens del sènior B, les ha qualificat de més complicades, ja que hi ha més equips i eliminatòries de grup. En aquestes es disputaran 12 partits.
16: Són 2 grups de 4 i de 4. En un dels grups està l'Arenys. Es juguen tots contra tots un grup, tots contra tots l'altre grup, i els 2 primers i el millor tercer de tots també ascendeixen a tercera catalana. En aquestes categories sènior tot no està tancat. Sempre s'està pendent de quants equips ascendeixen a la Federació Espanyola i llavors sempre hi ha alguna plaça que es pot bellugar. Però en teoria serien així, aquestes fases. Una fase es jugarà amb una pista i es faran 2 partits de dissabte a la tarda, 2 partits diumenge al matí i 2 partits diumenge a la tarda, i l'altra fase serà el mateix, amb 2 pistes, perquè són el doble de partits.
2: Els partits de les fases es juguen entre avui i diumenge, tant al matí com a la tarda. Sobre les opcions de l'Arenys, Ferran entén que aconseguir pujar de categoria no serà fàcil, però confia que jugar a casa pugui ser un factor que impulsi decisivament els dos conjunts arenyencs.
13: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: Des de l'estudi veiem un Arenys amb una temperatura suau que ronda els 25 graus. Connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola!
17: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrar a la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 6 de juny del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1 del migdia amb més informació. Recordeu que a qualsevol hora us podeu informar entrant al web radioarenys.cat o consultant les xarxes socials d'aquesta emissora. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Ballester, situada a la Riera del Perafita, número 109. La fracció de recollida selectiva, que s'ha de treure avui a partir de les 8 de vespre, és l'orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altre cop orgànica i també envasos. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil al Pla dels Frares.
1: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a una nova edició del Sàvia Verda. Aprofiteu avui, que encara no apreta la calor, que diuen que a partir de demà tornarà a apretar una miqueta, o sigui que aprofiteu. I aprofiteu també per veure la gent que està tocant que està tocant a baix el Maria Canals, perquè paga la pena sentir aquesta gent. Disculpeu, és que em deien alguna cosa des del control. I ja està solucionat. Mireu, ja sabeu que us saludem, com sempre, l'Eric Morales, al capdavant del control tècnic, i jo mateixa, la Imma Renera, en aquests micròfons de Ràdio Arenys, al Sàvia Verda. Avui ja esteu veient que tenim el nostre convidat a estudi. Ell és l'Eloi Serrano. De seguida us el presentaré. Gràcies per ser avui amb nosaltres, Eloi.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Gràcies. Ja sabeu que si ens voleu fer arribar algun tema perquè el tractem aquí al Sàvia Verda, ens podeu fer arribar un correu a saviaverda@radioarenys.cat. Doncs, com us deia, donem la benvinguda a l'Eloi Serrano i Robles. Ell és el director de la Càtedra d'Economia Social al Tecnocampus, de la Universitat, centre associat a la Universitat Pompeu Fabra, i també és director del Centre d'Anàlisi i Desenvolupament de l'Economia Social de Catalunya, el CADESC, ubicat també al Tecnocampus. Ell té un doctorat en Economia Aplicada per la Universitat de les Illes Balears i un doctorat en Història Econòmica per la UAB. És professor titular del Departament d'Empresa del Tecnocampus i ha estat investigador visitant a la London School of Economics, i a més també és president del Consell d'Administració de l'empresa d'aigües de Mataró S.A. L'Eloi ha publicat diversos articles en revistes acadèmiques i ha escrit llibres sobre l'economia social i sobre la inversió a Amèrica Llatina, a més d'haver dirigit més de 20 projectes de recerca en aquests camps. També és director acadèmic del programa de postgrau en Economia Social al Tecnocampus i ha impartit classes a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Barcelona. Ja sabeu que el Sàvia Verda, doncs, tractem tot el que té a veure amb la sostenibilitat, i ja sabeu que repetim que la sostenibilitat té tres potes. És com un taburet que necessita tres potes per aguantar-se, perquè la sostenibilitat ha de ser-ho social, econòmica i mediambientalment. I aquí, avui, hem portat un expert en economia social, un expert reconegut a Catalunya i fora de Catalunya, com és l'Eloi Serrano, per parlar-nos de la importància que té l'economia social en aquesta triple hèlix, diguem-ne, de la sostenibilitat. Començarem fent-li la pregunta que segur que tots espereu, i és que estem molt acostumats a parlar d'economia i a sentir a parlar d'economia, però potser no estem tan acostumats encara a sentir a parlar del que és l'economia social. Com li explicaries als nostres oients, Eloi, què és l'economia social?
3: Doncs jo els recomanaria una lectura una miqueta profunda i antiga, que és Aristòtil, no? Que ell va ser el primer que va definir el concepte d'economia i va definir oikonomia. Uh-huh. I la oikonomia, oiko, si aneu als supermercats, oiko és, hi ha aquests iogurts, no?, que són casolans, no? Per tant, la oikonomia és la gestió de la llar, i Aristòtil considerava que els diners han de ser un instrument per satisfer les necessitats dels integrants de la llar. Doncs això és l'economia social, és una disciplina aristotèlica que considera que els diners han d'estar, els diners, els recursos, han d'estar al servei de les necessitats de la comunitat, no? I el concepte d'Aristòtil és, diguem, bàsicament agafa el concepte de la família, però podríem, diguem, ampliar el concepte de la comunitat, i satisfer les necessitats de la comunitat no és únicament satisfer les necessitats materials de les persones, sinó també entendre que aquestes necessitats inclouen, doncs, la sostenibilitat ambiental com a font, del benestar també de les persones.
2: I clar, anem a un món, perquè es tira tan enrere, a l'origen, diguem-ne, d'aquest oikos, d'aquest concepte que va definir Aristòtil, i estem en un món on ara ja són 8.000 milions d'habitants i, segons Nacions Unides, arribarem fins als 10.000, no? Llavors, com contribueix, com pot contribuir l'economia social al sosteniment d'aquesta comunitat? O sigui, com ho ha de fer? Perquè la comunitat creix i les necessitats, diguem-ne, les mínimes són les mateixes, però, evidentment, la comunitat s'amplia. En què pot contribuir l'economia social en aquestes circumstàncies?
3: Bueno, la sostenibilitat, en un sentit ampli, difícilment es pot assolir, o dit d'una altra manera, és condició necessària que hi hagi un sistema democràtic per assolir la sostenibilitat. No? No, és molt difícil trobar espais on no hi ha democràcia i aquell sistema busca la triple sostenibilitat que esmentaves. No? Per tant, l'economia social, sobretot, pot contribuir a la democratització de l'economia. No? Tendim a delegar els assumptes de la democràcia a la política, i aquest és una concepció coixa, no? Si la democràcia econòmica no es desenvolupa al mateix nivell que la democràcia política, doncs generen desequilibris que normalment acabaran portant a que el poder econòmic serà més gran que el poder polític. I el poder econòmic no és o econòmic, és crematístic i buscar el màxim retorn del capital, i per tant, amb aquest element de la sostenibilitat, fixeu-vos que des de fa molts anys, milers d'anys, des de que desenvolupem l'agricultura, l'home té la percepció que la natura ha estat creada per servir-lo, no? I per tant es crea una relació extractiva amb la natura, no? I ens sortim del cicle natural, no? Això, si no concebim un concepte de democràcia econòmica que, per tant, situï aquesta concepció comunitària de les coses, és molt difícil que això passi.
2: Escolta'm, el Tecnocampus està ubicat a Mataró, i Mataró és un territori, una ciutat, amb una tradició molt llarga cooperativista, no? Mm. Si no vaig errada, el 1864 es crea l'Obrera Mataronense. Mm-hmm. Llavors, és aquest un dels motius pels quals Tecnocampus decideix ubicar-hi una càtedra d'economia social?
3: Bueno, jo diria que no hi ha res a la vida, és unicausal, no? Mm-hmm. I hi ha diversos factors que van confluir amb la creació de la càtedra, aquesta càtedra que té 10 anys. La primera és que si tirem 10 anys enrere, ens situem al 2016, si tirem un parell d'anys més, que és el procés de reflexió de crear aquesta càtedra, estem al 2014, que són els anys més profunds de la gran recessió, de la sortida de la no sortida de la crisi del 2008. No? Uh-huh. I en aquell moment hi ha una corrent a la universitat que considera que solament s'explica un model d'economia i un model d'empresa. No? Fixem-nos que els estudiants estan fent la carrera d'administració d'empreses, no? En plural, però solament expliquem un model d'empresa, no? No expliquem ni l'empresa pública ni l'empresa social. I per tant, hi havia una voluntat d'airejar una mica la universitat des del punt de vista de contingut. I al mateix temps, Mataró recull aquesta tradició cooperativista i de l'economia social, i per tant s'ajunten les dues coses, no? Hi ha un element, les estadístiques, que sempre són discutibles, però situen l'economia social al voltant d'un 10% del PIB, i no, aquest 10% no es veu reflectit ni en la docència, ni en la producció científica, ni en l'especialització, ni en departaments, ni en projectes de recerca. Costa molt fer economia social amb el sistema universitari actual. No? Mm. I aquesta va ser la raó. Jo crec que el Tecnocampus té una visió molt innovadora en moltes coses, i una d'elles va ser aquesta, i ens hem convertit en un centre de referència tant a l'Estat com a... Jo diria que Europa també som un pol.
2: I a més, heu desenvolupat aquest altre mena de think tank, que és el Centre d'Anàlisi i Desenvolupament de l'Economia Social de Catalunya, no? El CADESC. Com conjuguen, diguem-ne, activitats la càtedra i el CADESC? Són dos entitats que cadascuna, diguem-ne...
3: No, formen, jo crec que formen part d'un mateix nucli, no? El que passa que la càtedra és un instrument acadèmic en el que fem ciència. I una de les coses que nosaltres també havíem vist és que l'economia social necessitava estar en el debat públic, no? I una idea que hem volgut desenvolupar és que... I això, vull dir, com això no se m'enfadi ningú, no? Però una tendència a situar l'economia social, a concebre l'economia social com un sector, no? El sector de l'economia social. Nosaltres pensem que concebre l'economia social com un sector, doncs és situar-la al marge. Uh-huh. I nosaltres la volem portar de la perifèria al centre, no? I, per tant, això vol dir que per aconseguir aquesta sostenibilitat que tu us feies esment, l'economia social té que ser forta, té que tenir empreses, perquè són empreses, de dimensió i amb musculatura, i per tant nosaltres bàsicament defensem que l'economia social no únicament és un sector, sinó també és un model empresarial. No? Uh-huh. I per tant veiem que aquest posicionament des de la càtedra, que és un instrument acadèmic, quedava una miqueta fora de lloc, i el think tank ens serveix doncs, per fer prospectiva, per fer policy, per fer entrar en el debat. No? Uh-huh. I això ha estat molt ben acollit per al sector. Caixa d'Enginyers, Cooperativa Àurea, Tupsal, s'han involucrat i estem, bueno, estem fent coses bastant potents, la veritat.
2: Tu diries que l'economia o és social o deixa o perd una part del sentit com a economia des del punt de vista més estricte?
3: Bueno, és que l'economia, quan el 1776 Adam Smith escriu La riquesa de les nacions, hi ha un paràgraf, no?, que explica que no és la benevolència, sinó que és la... que si cadascú busca el seu propi interès, aquella famosa mà invisible que parla ell, no?, arribarem al benestar global. Això jo crec que el dia de Nadal, quan... els nostres avis posen la bandeja de llagostins a sobre la taula, no diu que cadascú miri pel seu interès, sinó que ens diuen, escolta, toca quatre cada un, aquest que no li agraden els llagostins li hem fet xipironets, hem fet això. És a dir, hi ha un sentit de la comunitat, no? Per tant, aquest, per mi, és l'element central, no?, de l'economia social. Té que treballar per entendre que el mercat és el que assigna els recursos, però és important entendre que pot haver-hi economia de mercat sense capitalisme. Si no hi haguessin empreses capitalistes, pot haver-hi mercat, hi ha cooperatives.
2: I la gent també... De fet, el mercat hi era abans que arribés el capitalisme,
3: sí,
2: en realitat.
3: Sí, no? I a més... pot haver-hi capitalisme sense mercat quan hi ha aquests monopolis que estem veient, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que hem de jugar una miqueta amb aquesta concepció.
2: I les empreses... Et vull fer dues preguntes. Per una banda, ara has mencionat algunes empreses, per exemple, que estan involucrades amb la cadena, però en general les empreses com s'ho prenen, aquesta qüestió de que han d'avançar també cap a aquesta vessant econòmica?
3: Bueno, hi ha de tot, perquè... a més, hi ha una cosa que les empreses d'economia social no són totes homogènies pensant el mateix i veient les coses d'igual manera.
2: Com la resta,
3: com
2: no?
3: Com la resta,
2: com
3: clar.
2: Totes,
3: és,
2: sí, sí.
3: És que no
2: uh-huh.
3: La forma jurídica, sovint a la forma jurídica li assignem una sèrie de valors, no? I no, a vegades no té per què, no? Però sí, és veritat que nosaltres a Catalunya tenim un teixit que el 93% de les empreses aquí a Catalunya són pimes. No?
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Aquest percentatge en les empreses d'economia social és més alt. I aquest és un dels reptes. Perquè, per exemple, nosaltres ara, des del CADESC, una de les coses una de les primeres notes d'opinió que vam fer va ser demanar que l'economia social estigués en el Pacte Nacional per la Indústria.
2: Uh-huh.
3: No? Perquè si busquem una indústria sostenible, que generi equitat, arrelada al territori, doncs tenim unes empreses que inherentment això ho fan. No? Clar, però en aquest Pacte Nacional per la Indústria tenim poques empreses industrials d'economia social que puguin seure en una taula i tenir capacitat d'influència en el desenvolupament d'aquest pacte nacional. No?
2: Que ara, precisament, s'acaba de revisar, diguem, no? Per al nou període.
3: Sí, sí, sí, per això. Aquest és la mida és un dels reptes, no? I, per tant, i perquè hi ha un element que és que és el moll de l'os de les empreses d'economia social és la governança, no? Clar, hi ha gent que considera que si es creix molt es perd l'essència democràtica, no? Bueno, no es creix de 1 a 1.000 de la nit al dia.
2: El Barça és una fundació, oi?
3: El Barça.
2: I té un tamany... Bueno, entenc, me poso un exemple així, no? Però vull dir que hi ha exemples...
3: Bueno, el Barça seria un mal exemple de
2: governança. Seria un mal exemple, però ho deia més aviat pel tamany, no tant per la governança, sinó perquè poden existir models amb molts membres i...
3: Bueno, però hi ha països, per exemple, França, si no vaig errat, em falla la memòria, em sembla que la quota de mercat de les cooperatives de crèdit... Uh-huh. Està al voltant del 25-30%.
2: Déu-n'hi-do.
3: Per tant, Crèdit Agricol, tot això són cooperatives de crèdit, no? I tenen força. També hi ha un altre repte que tenen les empreses d'economia social, que és les aliances transnacionals, no? És a dir, la internacionalització, no? I en un procés d'integració de mercats, com és el cas europeu, si les empreses d'economia social no obren també la mirada a aliances que vagin més enllà del contacte territorial proper, aquí també perdran pistonada, perquè bueno, les regles de joc sempre a la vida ens venen donades.
2: Mm-hmm. I al final cal, no?, aquesta part de millorar aquesta professionalització. Clar, són empreses, com tu dius, són més de tamany més petit, són pimes, tenen molta presència, estan molt arrelades al territori, potser precisament perquè estan molt arrelades al territori, potser no han extès la mirada més enllà, diguem-ne, d'aquest territori, i cal, com bé dius, que facin aquest esforç també, no?
3: Sí, perquè les empreses d'economia social tenen, moltes d'elles tenen molt aferrat, no?, molt ben trebat l'element discursiu, no? La motivació, el per què, no? Cap a on volem anar, què fem. Però si això no va acompanyat de viabilitat, és a dir, que el compte 7 d'ingressos sigui més gran que el compte 6 de despeses, anem malament, no?
2: Sí.
3: I aquest és un dels reptes, no? I també un altre dels reptes, sota el meu punt de vista, que té l'economia social, és... apropar-se més a la classe treballadora. Jo crec que la classe treballadora no veu... L'altre dia llegia un llibre que parlava dels cavallers del treball, no? Que són un moviment que va sorgir durant la Revolució Industrial, i aquests cavallers del treball deien que la llibertat ve per l'autonomia econòmica. Si no hi ha autonomia econòmica, si som dependents econòmicament...
2: Així ens va,
3: és molt
2: de
3: difícil,
2: moment.
3: Clar, no? Per tant, l'emancipació... I aquest és un element que jo crec que l'economia social està allunyada.
2: L'altra pregunta que et volia fer, és la mateixa, però és precisament en relació amb la part acadèmica, és a dir, com reben els alumnes aquesta incorporació d'aquest segment, diguem-ne, de l'economia, per no dir-li sector, doncs aquesta part de l'economia que ara ja s'ha incorporat als graus, com ho reben? És a dir, perquè, clar, al final ells poden ser els futurs gestors d'empreses, perquè per això estan fent el grau, no? O se'ls hi pressuposa que els interessa aquest món de l'empresa. Com ho reben?
3: Bueno, jo crec que una de les coses que els ajudem a que entenguin és que l'economia és una ciència moral. I que, per tant, si els recursos són limitats i les necessitats infinites, hem de prioritzar. I quan prioritzem, ho fem en funció de la correlació de forces i del nostre sistema de valors, no? I, per tant, els valors importen a l'hora de gestionar. Per tant, els estudiants acaben veient, doncs, que... pot haver-hi algú que el seu sistema de valors no lligui amb tot això. Hi ha altra gent que el seu sistema de valors lliga i descobreixen això amb interès, no? El que és curiós, una de les coses que jo m'hi trobo i és divertit, des d'un punt de vista, des de la vessant del professor, és que l'economia que ensenyem a la universitat és una interpretació de l'economia de tendència neoliberal, no? Doncs pues, no sé, quan expliquem, quan jo explico microeconomia i expliquem que hi ha el mercat de béns i serveis i que la introducció d'un impost perturba un suposat equilibri, no? Al fons el que estan entenent els nanos és que el que perturba és la intervenció de l'Estat. No? I quan expliquem que en, un, en el mercat de treball la introducció d'un salari mínim perturba, i quan expliquem que en el comerç internacional la introducció d'un arancell perturba, doncs aquests nois acaben entenent que el que perturba és quan hi ha una intervenció en el mercat. No? L'altra cosa és que expliquem, no, l'emprenedoria i tot això des d'una vessant, diguem... des del cantó del triomfador, no? I clar, quan els, i que el triomfador és un, normalment és un home, posem un referent, que a més doncs, és una persona individual, feta a si mateixa, lluitadora, la meritocràcia i tot això. I clar, quan aquí els expliques la fraternitat i la solidaritat a dins de l'empresa, home, els hi remous el marc, no?
2: Si més no.
3: Sí.
2: Sí,
3: i
2: no,
3: algú pues, els hi remous i té ganes de saber més, que m'ha passat. Aquest any, per exemple, porto 3 TFGs d'economia social.
2: Molt bé.
3: I a vegades, pues, en, per exemple, les enquestes de satisfacció, pues, veus comentaris, això és una assignatura dogmàtica. No?
2: I llavors, bueno, ja, sí. Està bé. com el tema de l'economia circular, també, i de la
3: bueno,
2: sostenibilitat.
3: Sí, però,
2: que,
3: no, però
2: que...
3: no ho posen, que és una economia dogmàtica, quan els expliquem que la introducció d'un impost perturba l'equilibri, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, el que passa és que estem en un moment, diguem-ne, socialment complicat precisament per la democràcia, perquè està, crec, això és opinió personal, rebent molts atacs des de moltes vessants i, a més, amb una sèrie de grans empreses, especialment les relacionades amb el món de les tecnologies, que estan intentant gairebé suplir el paper dels estats, no? I que llencen molts missatges que els estats en realitat doncs, no calen. Sort en vam tenir en el cas de la Covid, de que Europa va decidir ser més intervencionista i que no va, diguem-ne, prendre o que no va seguir el mateix model que va seguir després de la crisi del 2008, que va ser dura, de la segona crisi o de la no sortida de la crisi a partir del 2012 i, com deies, el 2014, on va adoptar una postura, diguem-ne, molt contrària a aquesta gent del sud, en realitat, els pics, no?, que en deien, són uns vagos. Llavors, bé, doncs ara, malauradament, Alemanya està veient la importància perquè està patint en primera persona, no és l'únic país, no? Però està patint la seva dependència del gas, per exemple, no? I aquí, en canvi, estem millor col·locats gràcies a les renovables i l'aposta que va fer el govern, o l'aposta que ha fet el govern per les renovables. Llavors, penses que cal incorporar, perquè una cosa són els alumnes, una altra cosa són les administracions, llavors com ajuda, diguem-ne, la càtedra i la CADESC que les empreses, totes, en general, no les que ja pertanyen, diguem-ne, a l'economia social, sinó la resta, puguin incorporar el seu ADN, aquesta... És un canvi de visió, al final, no? I que continuïn sent rentables, perquè, evidentment, les empreses existeixen per ser rentables.
3: Em posaré una mica ortodox, tot i que no m'agrada posar-m'hi, pel meu tarannà, però... és a dir, les empreses que no són de propietat col·lectiva, l'impacte que pot ser positiu en termes aplicats al conjunt de la societat acostuma a ser una cessió del poder, no una estructura intrínsecament que busqui aquesta concepció aristotèlica de l'economia. I, per tant, normal, la RSC a vegades es desenvolupa a partir d'una anàlisi contrafactual que voldria dir, si no ho apliqués, m'aniria pitjor en el compte de resultats. No sé fins a... No sé, és a dir, i la RSC...
2: A punt, pels oients, la responsabilitat social corporativa.
3: Això sí, clar, jo dono per...
2: No, tranquil.
3: I la responsabilitat social corporativa per les empreses té dos pressions, no? Una és la legislació de l'Estat, que per tant és acció col·lectiva canalitzada mitjançant la política, I l'altre és la pressió social, que també és acció col·lectiva. És a dir, les empreses que tenen plans d'igualtat, pues és perquè l'Estat
2: els
3: obliga i la societat, vull pensar que si s'entera que no, que hi ha polítiques discriminatòries, comprarà menys aquell producte, no? Per tant, l'economia social pot ser font inspiradora, però sempre dependrà d'aquesta pressió social i d'aquest marc regulatori de l'Estat. En canvi, quan les empreses són de propietat col·lectiva, hi ha aquesta voluntat d'impacte cap a la col·lectivitat, no? Jo, aquestes coses, el greenwashing, tot això, a mi em fa una mica de fredar, en el sentit de que en el moment que desaparegui la pressió o legal, no ho estem veient als Estats Units, o la pressió legal o tal, doncs anem a veure què passa.
2: Als Estats Units, diguem-ne, que ha fet un viratge que no ajuda, diguem-ne, en aquest camí cap a la sostenibilitat entesa com a global, no? El greenwashing potser sí que les persones cada vegada entenen millor, els consumidors. Jo crec que a vegades el consumidor, el que no entenem com a consumidors, és la força que tenim, perquè és que som més, en realitat. Sí. I aguantem, diguem-ne, que sense... Pot haver-hi oferta i demanda, però sense consumidor i sense que algú adquireixi els productes o serveis, doncs l'empresa, malauradament, pot fracassar.

0: Doncs encarem els últims minutets del programa i ho fem com acostumo a fer sempre, que és demanar als nostres convidats, en aquest cas a tu, Eloi, que ens donguis un consell, un suggeriment, un canvi d'hàbit que puguem fer i que pensis que té una repercussió en positiu amb tot això que parlem al Sàvia Verda de la sostenibilitat i d'aquesta triple hèlix.
1: El consum no porta la felicitat.
0: No. I ara els anem afegim que, a més, el consum, si necessites que sigui immediat i que sí, t'ho porti sí, un globo, un no sé què, un no vull dir marques, és igual.
1: Que sobretot deutis per consumir. Per intentem evitar comprar coses que no necessitem amb diners que no tenim.
0: Fer una compra conscient, no? I al final, sí. cada cop que comprem, en realitat no deixa de ser un vot que estem emetent en relació al comportament que nosaltres volem tenir. Que a vegades, evidentment, ha d'anar acompanyat perquè la butxaca ens ho permeti, perquè si no molta gent voldria fer una decisió i es veu obligada a fer-ne una altra. Mm. Alguna cosa més que vulguis afegir? Ens queden encara un parell de minuts, vull dir que feel free,
1: jo agrair l'entrevista i celebrar aquesta iniciativa que feu des de Redrens i que li diràs tu, no?, de fer aquest procés, doncs, de com a mínim, no sé si he ensenyat res, però com a mínim obrir una miqueta a fer pensar la gent, no?
0: Això és el que intentem des del Sàvia Verda, des que vam començar el programa, doncs portar les persones i els experts, que en sabeu molt, i intentar tractar tota aquesta qüestió que és complicada i complexa i no és fàcil d'entendre, que té a veure amb la sostenibilitat en les seves tres vessants, doncs perquè la gent, com a mínim, bé, si aconseguim transmetre i que la gent prengui una mica més de consciència, al final és l'objectiu que tenim al Sàvia Verda.
1: Crec que vivim un món cada cop més impulsiu, emocional i cada cop menys reflexiu. No? Mm. I això històricament ha donat ales a determinades...
0: Penses que la Covid va tenir impacte? Jo a vegades sempre tinc la sensació de que malauradament la Covid, que teòricament ens havia de fer tots molt més com amb aquest sentiment, no, de comunitat, perquè ens va afectar a tots a nivell global, i en canvi jo tinc una sensació a vegades de que hi ha un cert hedonisme que ens ha tornat com més egoistes, no? Hem vist molt de prop el perill i llavors hem decidit en general de dir, mira, saps què? Doncs a viure feliços, que demà no sabem què pot passar, perquè malauradament amb el canvi climàtic aquesta situació es pot repetir, no?
1: Jo crec que vivim en un món tan accelerat que s'amortitzen les experiències de manera tan ràpida que no sé quina ensenyança ha quedat de la Covid, la veritat.
0: Es compleix que tenim memòria de peix.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Malauradament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Eloi, per haver estat amb nosaltres. Esperem tenir l'oportunitat de parlar d'altres temes. No hem parlat al final del tema de la capitalitat, però sí que ho vull mencionar. Mataró aquest any justament va estar designada com a capital espanyola de l'economia social 2026 i s'estan duent a terme molts actes que segur que ajuden a aconseguir aquest objectiu de col·locar l'economia social al centre. Nosaltres ja ens acomiadem com fem sempre, ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que se la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per tots els que venen a darrere. Gràcies.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
4: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
4: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
2: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
2: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis

0: de Catalunya.
1: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entre la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
1: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
1: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
3: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
4: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
3: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
5: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
3: Tot seguit, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social, al Centre d'Informació i Acollida, i a 9:15 del vespre, una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
1: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
6: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem... que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats, que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola, que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
1: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
6: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
1: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
1: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
1: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
7: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
1: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
1: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
1: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
1: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
8: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
9: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
8: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
10: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
11: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
10: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
1: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del Parc Natural.
1: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
12: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
13: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
12: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
1: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
14: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
15: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
1: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
1: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
16: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
17: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom i, per tant...
16: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
1: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
18: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
1: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema a Roda de Barà al Tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
1: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
20: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
19: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
1: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
2: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
21: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
2: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
1: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
23: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure i en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
1: El primer salt del partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
24: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
25: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
24: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
1: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara d'handbol i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
1: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: En hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
1: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: i el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en informació.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
5: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
4: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
5: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
4: Més que Salut.
5: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Sabies que...
7: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
8: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
10: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
8: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
11: Bon dia, Eduard.
8: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
10: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
8: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
10: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
8: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
10: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
8: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que a aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
8: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
10: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
8: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
10: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
12: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
13: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
12: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
14: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
12: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida, i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
8: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
10: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
15: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. el retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
10: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
15: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
10: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
8: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
10: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
8: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
10: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
16: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
10: L'incendi es va declarar ahir divendres, cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
8: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
10: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
8: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
10: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
17: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
18: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
17: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
10: L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
8: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
10: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Media, Sergio Morales.
19: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
20: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
19: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
8: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones sense feina.
10: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
21: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
22: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
10: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
8: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
10: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
23: Els 4 millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i 2 de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Dementals, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
24: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
23: Dementals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
25: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en el castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
23: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
8: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
10: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
0: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
10: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
8: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
10: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
1: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
2: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
1: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
8: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
10: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
3: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
4: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
3: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
8: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
8: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
10: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
26: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Astals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
8: També en futbol, demà diumenge a partir d'un 17:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
10: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
7: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments dels partits de la manera que millor ens interessi, no?
6: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
8: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
10: Ho han fet després de superar la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
8: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
10: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
9: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hahn. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa el conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
8: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
10: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
8: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
10: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià, que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
8: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda a les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
10: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
8: Canviem d'esport en hoquei patins a l'hoquei Lliga Masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
10: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
8: i més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
10: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
8: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
10: A un quart de set, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
1: A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys és informació.
5: Sabies que...
6: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Doncs comença el rodamón de la setmana de Corpus. Una setmana doncs, que hi ha molta activitat. I de dijous a diumenge tenim moltes coses per oferir. Anem a començar, doncs. Vinga.

La feria a Berga es celebra la Patum. La Patum de Berga. Jo, la veritat, vaig estar una vegada. Vaig estar satisfet, però no hi tornaria més. Perquè es celebra a la plaça de Sant Pere, una plaça molt petita, molt enquevida, doncs, amb molta gent, amb molta calor, amb la Patum pel mig, tirant foc i espurnes i tambors, i nosaltres, els espectadors, doncs en roba una mica gruixuda, una gabardina, perquè les espurnes de la Patum no es cremin la roba d'estiu, no? Molta calor, molta calor. Ja dic, val bé la pena una vegada, però no tornaria més. La Patum de Berga, molt bona. És una... Recordem que és un bé immaterial de la humanitat, eh? Va ser declarada bé immaterial de la humanitat. Què més coses? Doncs clar, en això de Corpus, a les processons doncs hi ha les catifes florals, les catifes, però on té que passar després la processó. Però n'hi ha algunes que tenen més fama que altres. Totes tenen la seva importància. Totes tenen la seva originalitat. Però, conegudes n'hi ha dos. Una és la de Sitges, no hi ha res que discutir, Sitges i les seves catifes de flors, i també les d'Arbúcies. Arbúcies també té fama. Doncs ja sabeu, catifes de flors per la professora de Corpus. I una altra cosa típica d'aquests dies també és l'ou com balla. L'ou com balla, doncs el més típic, el més conegut, és el que hi ha al claustre de la Catedral de Barcelona, a un racó, hi ha una font molt maca, molt antiga, molt maca, i allà l'ou ballarà mentre hi hagi el sortidor d'aigua, no? Mentre tingui l'aigua, l'ou ballarà. Però n'hi ha més, a molts jocs. Mira, ens han dit que a Argentona, en el Museu del Canti, també hi ha un petit ou com balla. Dintre de les festivitats d'aquests dies, podreu veure en un raconet un petit ou com balla, i ja està, que no. I a molts jocs hi ha l'ou com balla. I gastronomia, no podem deixar de banda la gastronomia. Doncs, ai, la tos. La gastronomia la tenim, doncs, les cireres a Sant Climent de Llobregat, cireres molt dolces, molt maques, Sant Climent i tots els voltants les produeixen i molt bé. I si us agrada l'arròs, el Delta de l'Ebre, també aquests dies es fan uns arrossos especials que us poden agradar. I ara, abans d'acabar, volia explicar una curiositat que molts de vosaltres, alguns sí, però altres no la sabíeu. I és que el fundador del Real Madrid, el club de futbol, el Real Madrid, va ser un català, i a més, català i mataroní. Sí, sí, en Carles Pedrós. Carles Pedrós, diputat i també empresari, es va traslladar a Madrid i allà, doncs, mira, li va sortir la idea de fundar el club del Real Madrid. Un dia li deia a un company, no, un amic de Madrid, que és molt merengue, i vaig dir, tu ja sabies que el Madrid el va fundar un català? Diu, no, però mira, veus, hi ha catalans intel·ligents. Me la va fotre. Doncs sí, aquesta és la curiositat d'avui. I ja anem a la portada musical. Una portada musical avui que els amics que ens escolten per Sanstre Ràdio, sabran qui són. És el grup La Màlaga, grup de rumba, que es va formar precisament a la plaça Màlaga, que ja sabeu on està, segurament. I
La cançó que porta és una rumba que es diu Mi Barrio. Mi Barrio, que també és un barri de Sants. Els que sou de Sants segurament ja sabeu de quin parlem. Doncs vinga, Mi Barrio i la Màlaga.

I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.

0: Poble de Llançà. L'esclat del juny. Només esclat el mes de juny, la terra obre les parpelles i esclat amb flors i poncelles, tot expulsant-se el fred de l'hivern. Els camps i prats s'embelleixen, vestint-se de lluents i bells colors, tot i rebrotant de nou la vida fins a les més petites flors. Homes, animals, arbres i plantes ensumen de prop l'aire d'estiu i ho celebren amb les cantades els ocells dalt dels seus nius. També ho són dies de revetlles. Sant Joan, Sant Pere, per tot arreu esclaten les fogueres, cremen tots els mals rotllos entre elles. El mes de juny s'emporta amb els fums les plors, les tristeses, els mals averanys. I és per això que és el mes de juny que tots els dolors i mals se'n fan fums per al poble de Llançà.
1: Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Amics, amigues de Rodamont, què tal, com esteu? Ja hem entrat el juny, dintre de poc ja arribarem al dia d'estiu, Sant Lluís, bueno, ja anirem comentant. El temps, mira, fa una mica de fresqueta, diu que vindran per la zona d'aquí del Maresme i una part de Barcelona, pot ser que caiguin. En el Pirineu està caient i d'on gust ara que a l'hora del temps es van sortint llocs que estan plens d'aigua baixant, que d'on gust, comparat amb la sequera que vam patir, aquest temps dona alegria. Doncs a veure, mentre no vinguin pedregades, benvingut sigui la pluja. I també, ja que diem el temps, ens alegrem que diu que la canonada aquesta que es perdia tanta aigua al barri de Canyanet a Badalona, diu que a finals d'any o principis ja al final arribaran a un acord perquè es perdien una quantitat de litros d'aigua impressionant. Bueno, doncs a veure, anem amb la bona direcció. El Sants, doncs mira, semblava que no n'hi havia gaire coneguts, però m'he anat recordant el Robert, el Just, Norberto, em fa gràcia perquè el Bertil Osborne es diu Norberto, Bertil, el nom aristòcrates, i també pues, que el dijous d'aquesta setmana, ja és Corpus, com que ve tan aviat, és el Corpus, a Argentona fa la festa de les catifes, jo, diguéssim, que era el que es feia el Corpus, també aprofitem ja que la famosa frase que aquella, tres dies ja no a l'any que reluxen més que el sol, dijous sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió, doncs ja incomplert, perquè avui, aquesta setmana ja es dirà el Corpus Christi, i hi ha zones doncs, d'aquí a la comarca, per exemple, al Vallès es fa la Garriga, nosaltres a l'Argentona també ho fem, després hi ha la d'Arbúcies, que té molta anomenada, i la més coneguda és la de Sitges, que aquesta l'han fet sempre, però així és l'època que es va canviar tot i que es van acabar les processons, però ells, la seva processó que feia en el gremi de l'Associació del Turisme de Sitges, que fomentava perquè aporta molta atracció a Sitges. Doncs, i això que va allà, hi ha la platja del Pecat i tot el que sigui, doncs ells han mantingut la tradició de fer la festa del Corpus. Doncs felicitem-nos. I a la part de Castella-Leó també ho celebren, i allò, però el Corpus hauria de també ser una festa a nivell de tot el país. I hi ha, bueno, i a part també hi ha la Patum, que també se celebra el dia de Corpus. Esperem que tinguin bon temps, que alguna vegada fet alguna han tingut de suspendre-lo o no ha acabat en pluja, doncs esperem que aquest dijous doncs, tinguin bon temps. I saludem a tot el Berguedà, a la comarca del Berguedà. Bé, com sempre, doncs, què hem de dir ja, abans de començar a explicar les petites anècdotes i el que ha passat a la premsa del cort, doncs de sempre demanar per això que sembla que sí, però que no, el Mediterrani, que sempre està encès, el Líbano, ara més la part del Líbano, i la part de Cisjordània, de la Palestina, i el Gaza, i també, desgraciadament, ara les notícies doncs, d'Ucrània ens arriben. Jo pensava que la Segona Guerra Mundial i després de que va passar la guerra dels Balcans, de Bòsnia, els europeus no hi hauria guerra civil, pensava que serien lluny. I, desgraciadament, tenim la d'Ucrània, que ja veieu, l'exèrcit, no, és que moren molts civils. A més, estan bombardejant avui, ataquen a Rússia, ataquen aquí, però 20, 25 morts, criatures, l'edifici de terra, bueno, en fi, vull dir, jo crec que mirem d'allà que això s'ha de solucionar, no pot ser, home, perquè ni un ni l'altre guanyaran, han d'arribar a un modus vivendi. Bueno, ja he fet la crítica sobre això que fem cada setmana, no, més de 1.000... Ai, a Cuba, pobra, no sé si se'n sortiran, perquè avui reportatges es ve a la televisió, esclar, a les 6 de la tarda ja queden sense llum. I veus, de vegades veus coses que l'altre dia veien, que també els vehicles ho fan amb allò que vagin, i això també jo tinc fotografies antigues, i també els autobusos, i anaven amb allò, amb un gasogen,
perquè tampoc ens van fer el boicot, o sigui, els boicots és inhumana en els d'allò, en els pobles, perquè el que passen és el poble, els de dalt no els hi falta de res, i el que passa a Cuba és una vergonya. Vull dir, nosaltres, que van ser, els catalans sempre van tenir relacions amb Cuba, doncs tota la simpatia pel poble cubà. Bé, doncs ja anem a explicar una mica de tot. També, mira, també, molts que no sou de la comarca, però vull dir, ja ha acabat la fira de la fira que en diem de Mataró, del Maresme, i també doncs, es parla que també, en broma, doncs, van començar aquesta família Barbena i ara a fer un entrepà de bacallà, anar a la fira, i a poc doncs, va començar, i ara s'ha convertit, ja ho diuen, l'entrepà del Maresme o de Mataró. Jo aquest any, feia anys que no hi anava, i aquest any amb una colla, dic, no anem-hi, la tradició. Doncs celebrar-ho, la tradició, anar a menjar, donar una volta per la fira i anar a menjar un entrepà de bacallà que s'ha convertit en l'entrepà del Maresme. Doncs felicitats i fes l'any que ve. Bueno, de bons també saludem també, l'interpret d'aquí una setmana, hi haurà ja la visita del Papa, primer vindrà a Madrid, pues passarà per aquí, i bueno, ja sabeu que hi ha hagut una mica d'estirabot amb el problema català, per parlar l'idioma i tot, però em sembla que sí, que s'arribarà a un acord. Jo sempre dic que jo, modestia a part, sempre tinc la finesa de la diplomàcia d'Itàlia, la finesa italiana i la diplomàcia vaticana. I aquí hi ha hagut un, no sé, aquí un tothom diu la seva, però esclar, això també, a part, jo, cada un, però el treure el llatí de l'Església ha sigut una equivocació, perquè hi quatre paraules en llatí ja estava, i tots contents, inclús van als enterros i tot, clar, ja no es fa tant perquè tot va quedar laic, però evites problemes, no és la llengua en llatí, a més, és clar, el català, també hem de dir-ho, que és llengua d'aquí, ve de provençal i tot, o són llengues europees, ve, el català ve del llatí. Llavors, pues, seria una aberració que no es digués alguna cosa en català. Bueno, ja ho veurem com anirà. Esperem que el protocol vagi per tot, perquè hi haurà crítiques per un cantó i per l'altre. Ja n'hi comencen a haver-hi, eh? Els uns perquè és massa religiós, l'altre que has estat, però tot això donarà una coneixença mundialment a Barcelona, eh? Vull dir, en Rieu-sen, eh? Vull dir, el Gaudí, i després ja en el programa que avui tinc dedicat en el personatge històric, el Gaudí, que li hem de donar agraït de l'obra que ha fet en Gaudí. Bueno, ja ho anirem comentant. Doncs també hi ha dintre poc, ja també ja s'ha fet el Fórmula 1, que ara es diu de Barcelona, Catalunya Cel de Barcelona, també hi haurà moviment, tot el que sigui, el Gran Premi, doncs ja també moviment, vinga moviment turístic, també, i alguna cosa més. Mira, també es commemora, que sempre dic a personatges i tot, pues, es commemoren 100 anys de la mort de la Marilyn. Va morir als 35 anys, que me'n recordo encara, que era per la Festa Major d'Argentona, i un senyor que es dedicava a portar l'espelé al Riera, un fill, i m'ho va comentar. Veus, jo en aquella època ja em van arribar les notícies, i a la tarda diu, s'ha mort la Marilyn Monroe, i em va quedar gravat. Doncs, llavors, pues, ja parlen del dia que va fer el president Kennedy, que diu que va tenir una relació, i li va dedicar el dia del cumpleaños del Kennedy, la cançó aquella famosa de Mr. Dear President, que li va cantar. Clar, llavors, en aquella època, quan els diaris i tot, no se sabia que hi havia aquesta relació, però, bueno, ha sigut un fet, quan diem-ho així. I es fa la gràcia mirant amb allò que ella va néixer l'1 de juny i el John Kennedy va morir, va néixer el 29 de maig. Mira, o sigui, bueno, una l'any 17 i l'altra, diguéssim, el 26. Però vull dir que em fa gràcia per dos dies de diferència del naixement. Doncs aquest, i a més la Marilyn també, les pel·lícules, una quantitat que em va fer jo, com Faldes i lo Loco, i després Casar-me amb un millonario, i la famosa frase aquella de diu Nadia amb Antoni Curtis i en Jack Lemmon, que representa que quan acaba, a mi em va fer gràcia, clar, en aquella època era tabú, ara sí que no té importància, però llavors un senyor, com que va vestit de dona, s'enamora i quan s'acaba diu, nadie es perfecto.
Vull dir, una pel·lícula fantàstica. I té molt de... Bueno, és gànster i tot, però tu passes molt bé. I després la icono, que em sembla que em fa el Desdiel Loco, o aquesta, o Casarme con un Millonario, que eren, són tres amigues, i em sembla que quan passen per un carrer de Nova York, el típic és, esclar, hi ha aire condicionat, i al moment de surt l'aire condicionat, o al moment que passa ella, se li aixeca la falda. I aquell és un icono que és històric, la fotografia aquella. Esclar, en aquella època ara no s'hi donaria importància, evidentment. Cada cosa al seu temps. Bueno, doncs ja hem anat explicant a la vida de la mare. I també ja vull dir que sempre, com que és una persona del periodisme, i avui ens ha deixat el Josep Maria Cadena, que és un periodista, 90 anys, doncs que va ser tot un personatge que va lluitar per tota aquesta generació, doncs evident, van viure tota la dictadura i van intentar fer país, i va ser director adjunt, perquè després, com es va cuidar d'obrir el diari Avui, al cap de pocs dies, doncs no li van donar un altre, i no sé, explica la història d'un xec que en va... Però l'home sempre va defensar el diari, el diari, i després el català i tot el que sigui. I llavors tenia, jo havia vist alguna vegada en una entrevista, i tenia un humor, i diu, sí, jo a més de tenir, diu, una amiga, diu, posar-li un pis amb una amiga, diu, tinc un pis ple de llibres. Vull dir, és una anècdota que deia Josep Maria Cadena. Doncs un record per ell. I després que el... Bueno, ja ara ja hem parlat de la... Bueno, hi també interleccions, perquè ja sabeu que a Madrid estan... Ara han vingut una mica cap aquí, també, a escampar una mica el foc, però veu que no se n'han sortit, i Madrid està que arde, i també hi haurà eleccions del Real Madrid, el Florentino i Riquelme, i un diu, el Riquelme diu que ha agafat amb uns bandes, bueno, col·laboradors, el Raúl, que com que va acabar mal, era un gran professional, el Raúl, com a persona i com a d'allò esportiu, jugador, i diguéssim que li ha anat perquè en Florentino el va apartar de males maneres. Veiem com quedarà. Jo ho veig difícil una mica. Veiem com quedarà. Bueno, per això són les eleccions, diguéssim. Però, esclar, hi ha moltes coses entremig. Ja sabeu el que es necessita per... els calés que necessites per presentar-te de president. Bueno, el dia 7 al vespre o l'endemà al dilluns sabrem com ha quedat. I depèn dels vots que tregui un o l'altre, potser hauran de fer una mica de reforma, del que sigui. Ah, també parlen aquí, ja que aprofito del futbol, aquí diu, la setmana passada, bueno, diu, l'eternitat de Guardiola, diu, deixa la banqueta del Manchester City i després de 10 títols de temporada. I llavors diu que, jo vaig dir que ell vindrà esporàdicament a Catalunya, que sigui perquè hi té casa i tot, però no hi ha reconciliació amb la seva senyora, i ella, el divorci és degut al sacrifici que va fer de... Per tant, un no volia venir, l'altre tenia la seva vida, és el que passa avui dia la vida de la relació, on sacrifiques un o l'altre. Doncs diu que anirà a Abu Dhabi, potser es veuran amb el rei emèrit, perquè, diguéssim, el accionista principal és d'un jeque d'allà d'Abu Dhabi, i per això allà va descansar. Pues aquesta és la... I també hi ha hagut el partit, que també eren dos entrenadors espanyols, i era el Luis Enrique, i l'altre de l'Arsenal, ara no em ve la memòria, i va, bueno, jo m'agradava més que guanyés el Luis Enrique, ja que havia jugat al Barça, i el de, diguéssim, del PSG. El PSG, el... sempre dic, el PS Saint-Germain-des-Prés, el PSG. Pues felicitar-lo, però després de deixar de venir va venir uns aldarulls al vespre, que tot és esportiu, però després sempre acaba malament. Bueno, pues esperem que tot se solucioni. Mm? I ara hi ha la... Ah, mira, també han donat els Premi Max, que una pel·lícula que em diuen el 1936. Després l'acabaré de documentari, perquè jo sempre els hi demano, jo com que m'agrada molt la història i tot, i sempre dic, hauria... ja n'han fet de pel·lícules d'història i tot. Però fer la història... Una era, per exemple, una... El majordom que va fer el Víctor Gassman, que era la història de dos germans, una a la Generalitat i l'altra està en el bando nacional. I un marxa, l'altre arriba i l'altre li conserva la finca
i hi ha una famosa frase que diu: marxem, està bombardejant Barcelona a finals de la guerra, i diu: marxem d'aquí. Diu: ja res serà igual. És una frase famosa, però vull dir, interpretar com vivia la gent en aquella època. N'han fet de pel·lícules, però m'agradaria la que fos catalana o espanyola, però que reflectés el període com vivíem, perquè jo tinc familiars que em deien: pues mira, bombardejàvem, sortíem i fèiem vida normal. Tot això, explicar-ho, també va haver-hi la plaça del Diamant, però no reflectava tota la vida social del moment aquell. Bueno, aquí va el meu punt pels visitants de la pel·lícula. Mira, els aniversaris, tenim la Maria Galiana, aquesta artista que era l'àvia de Cuéntame, n'ha fet 91. Diguéssim, mira, Emilio Sánchez Vicario, aquest de la família que eren els dos germans i l'Arancha Sánchez Vicario, doncs 61. Després una senyora que es diu Maria Esteve, la posen 100 anys, que diu, d'allò, tota la vida ha llegit el diari, bueno, dic La Vanguardia, diguem-ho així. Doncs, allò. I, a més, d'aquí 10 dies, em sembla, la setmana que ve, el dona el famós drama, el Trump, farà 80. Jo ara, en Trump, ja li dic el bomber, perquè és el típic, ja sabeu, aquests que es cuiden de fer encendre incendis per apagar-los, doncs ja ho veiem, diu, la pau de Gaza, allà, pobra gent, no fan res, no han arreglat res, tot estan abandonats a la mà de Déu. El diàleg del estret d'Hormuz, llavors diu, ho arreglo tot, o sigui, provoca per després dir que ho arregla, no arregla res, jo ja li dic al bomber, més que no, jo insultar no, però en plan carinyós, ja veurem què ens depararà els 80 anys d'en Trump, potser sí que arriben amb un consell, perquè diu que tenim petroli per 70 dies, en una conferència que vaig anar l'altre dia, i ara ja deuen ser 65. Vull dir, ja veieu com està tot, hi ha molts aliments. Bueno, mira la Brooke Selfies, Self, 61. Sembla que era d'aquesta noia amb l'estanque dorado, el Pepe Viñuela, que havia fet de Mortadelo, i aquella sèrie d'Ida, doncs 63. El Rafa Nadal, també, mira, 40. La Júlia Gallet, em sembla que és la parella de François Hollande, 54. Em sembla que era... No, perquè el François Hollande, com va ser president, va estar amb la Ségolène Royal. Pues ara, i aquesta senyora artista és d'origen català. Bueno, és família de l'Isaac Albéniz, de Camprodon. Doncs aquests són més aviat els conegu. Ai, mira, com a gent així d'informació general i tot, hi ha l'Ausi Fati, que es dedicarà a plegat del futbol i es dedicarà a cantar. També l'Emil Lamal, que també parella, Inés García, que és influència, que en comentaris hi havia una antiga que va tenir una relació argentina, que ja es queixava, va dir no, que tot havia acabat mal bé, però es havien distanciat i tot. Pues, aviam, amor de verano. L'Iker Casillas també té nova parella, la Irene Essem, que va ser Miss Venezuela 2011, doncs veurem, aviam, que dintre dos dies, esclar, seran les portades de la parella, i llavors poder ser usats al cine, a la proposta pel anar al cine, però, bueno, en fi, això. També, mira, sempre miro, jo sempre defenso tots els comerços, i tot, jo a Barcelona, la setmana passada, dedicaven a tot, va fer un reportatge sobre els que, desgraciadament, a molts pobles, per exemple, a Palamós, ha tancat una pastisseria de molta anomenada, en deien el Cisne, i és clar, si no hi ha continuació per jubilació i tot, doncs llavors sap greu que es tanquin i més les pastisseries i tot, o les forneries. Doncs aquesta de Barcelona, doncs hi ha la calle Alfonso, que té fama de fer allà del pernil, que és el començament de Roger de Flor. També hi ha la graneria Sala, Forn Elies, Canceleria Germans Junoi, que són a Sant Andreu, i després hi ha el Comado Quiles, tots aquests d'anomenada i tot, però això és el que fa, diguéssim, a la ciutat i d'un prestigi, i desgraciadament, doncs clar, per qüestió de desviolació, la gent... Ah, i també vull dir, ja que s'acosta Sant Joan, doncs això, el del Maresme, doncs li han donat la segona coca de Catalunya,
l'han donat a la pastisseria Alejandro de Mataró. Sembla que està a l'Avinguda Amèrica, tot el que sigui. Doncs ja sabeu que la zona de... Bueno, tota la zona costera i de l'interior que tenien estiuets, sempre han sortit bones pastisseries perquè la gent de... que estiuejava, com que bueno, no es movien, doncs sempre celebraven festes i tot, i bueno, són... tenen moltes pastisseries de nom en tots aquests pobles, i Mataró ha sigut una... sempre ha sigut puntera en pastisseries, diguéssim. I bueno, doncs felicitem-se. Doncs ara ja anem aquí a parlar ràpidament de... ja que és un personatge històric que per molts és el gran desconegut, perquè només hi ha la Sagrada Família i el Parc Güell, el que sigui, però, bueno, necessitem 3 o 4 pàgines per explicar-ho tot. Viu Antoni Gaudí i Cornell. Neix a Reus o Riudoms. Viu al Mas de Cala Caldevera, perquè tenia una casa de Riudoms i sa mare es veu que era de part, i llavors, o sigui, no hi ha problema. Era de Reus i allò, i l'endemà el van batejar a Reus. Vull dir, tots dos la copa capitalitat i no cal discutir. Vull dir, llavors un explica la cosa. És veritat, en aquell temps si teníem d'anar amb carro, el que fos, o amb tartana, i a tot ja originava un problema. Doncs mira, el dia 5 i el dia 10 de juny es commemora la mort del 1926, els 100 anys. I, és clar, a part ara hi ha molta polèmica per el problema religiós, el problema d'una manera o l'altra, si ara amb això ja hem parlat de si el Vaticà, jo crec que sí que parlaran i tot. Però ella, explica una anècdota, que va era ella defensar molt català, inclús com que abans de morir, allà el 1923 o 24, es va la visita, una visita al rei, no, al rei Alfonso, pues no va parlar en castellà, vull dir, va parlar tot en català, com una manera de protesta, ja que el Primo de Rivera i ell tots dos van anul·lar la mancomunitat catalana, i ell era molt català, pues hem d'estar agraïts. I com a cristià, el creient també va demostrar, sempre va defensar la seva fe, i mira el que ha deixat a Barcelona. També, com que estem a la zona de Mataró, doncs també va fer la cooperativa, ara ho anirem explicant tot una mica. Eren 5 germans, de petit va tenir un problema reumàtic que no va deixar mai fins a la seva mort. I era vegetarià, o sigui que no podia... I després li van recomanar que caminés molt. Devia ser que, com va fer la Sagrada Família, o devia estar traït amb les seves coses i tot. I en aquell temps a Barcelona... també el 1926 un tramvia, ja no era com la ciutat que hi havia, però devia estar absorbit amb els seus plans i tot, i va estar 2 dies, que no el van reconèixer ningú, va estar 2 dies allà mig abandonat, que és trist que aquests personatges així al final de la seva vida hagin d'acabar així, i després la història els reconeixi com a grans persones. Doncs, i sembla que devia fer-ho tot caminar, perquè el metge li va aconsellar que sempre caminés molt. Doncs, bueno, i abans de tot, sempre que apunto aquí a tot, vaig a dir les dates històriques que faig. Diu, mira, l'1 de juny de 1938 és dedicat a surt el Superman, també. El 6 de juny de 1964 és el dia D, és el dia del desembarc de Normandia. O sigui, que també el recordar-ho, i més que tot les noves generacions, la lluita que van tindre sobre el nazisme, que ara molt de jovent es fa les creus gamades i tot això, i a mi em fa bastanta por tot això. I el 2 de juny del 2014, abdicació del rei Joan Carles. Vull dir, bueno, mira, doncs també. I després també hi ha també és el dia de la bicicleta. També. I després també el dia de la infància, de la infància. I abans el 7, i el 7, important, i el 7 de juny de 19... no, el tractat de... no ho he apuntat bé. El 1694, el tractat de Tordesillas, que es van partir, em sembla que era Alexandre VI, que era el papa Borgia, que es van repartir a Amèrica. Una part va quedar a Portugal,
i l'altra va quedar a Espanya. Ja veieu la part de Portugal que es va quedar al Brasil, una extensió de terreny, diguéssim, grandiosa. Bueno, doncs ara vaig continuant aquí amb la història de Gaudí. Estudia els Escolapis de Reus, després fa dibuixos en una revista, l'Arlequín. El seu pare ja havia en Calderers, i ja de petit doncs, ja estava allà, i va aprendre molt la simetria i tot això, doncs ja tenia la seva veta artística. I llavors, juntament amb l'Eduard de Tora, els corcolls de joventut, com a amic tenia l'Eduardo Todà, o ell. També el batxillerat el fa a les escoles Pies de Reus, i el 1970 ja estudia, rep el títol d'arquitectura a la lotja de l'escola provincial de Barcelona. I llavors diu que li van dir, diu, aquesta persona serà o un d'allò, o una eminència, o un boig. És la fase que va dir, ja veieu com on va arribar. Doncs veu, ja tenia, bueno, esclar, és unes idees molt avançades, diguéssim. Diu, durant la seva treballa d'allò per el Josep Fonsarer, que és el que va fer el projecte de la Ciutadella, col·labora amb diversos projectes, abans de que es dediqués a la Sagrada Família i tota la part, també uns dels Passeig de Gràcia, les faroles típiques, també. Era un artista artístic i el que venia a la veta del seu pare i del seu avi, a part de ser l'arquitecte. I llavors també un dels projectes va ser la cooperativa de Mataró. I allà va conèixer la Pepeta Moreu, que va ser el seu amor de la seva vida, però ella ja estava compromesa, es pensava que va migrar cap a Amèrica, i tot i allà al veure que ja no podia ser, ja no es va casar, i es va dedicar la seva vida a l'arquitectura i a la seva vida una mica ascètica, com un religiós laic, diguem-ho així, al temps. Doncs, diguéssim, i a Mataró, que ja ho hem dit, que ara és el Museu Contemporani i Abstracte de Lluís Bassat, que dona un prestigi a Mataró. A Mataró em sembla que ara han quedat els lavabos, i després també, que no es havia anat, i també havia fet dues cases per treballadors, que feia anys que ningú donava importància, i ara commemorar el centenari, doncs s'ha fet. A part de tota la... tot el que ha fet, activitats, bueno, a més va sortir, mira, abans de tot, obres fora de Catalunya. Esclar, com que va tenir la relació amb el Conde Güell, i el Conde Güell, el sogre, el marquès de Comilla, el famós Antonio López, doncs va fer el Caprici a Comilles. També va fer per l'amic del bisbe, que era català, el Palau Episcopal d'Astorga. Després, el que era a León, també per la família d'un empresari, la Casa Botinis, també. I llavors també havia projectat una permediació del Conde Güell, però no es va fer, com un convent de les missions catòliques de Tànger, que això no va arribar a fer. I llavors va tenir diversos projectes que no van tenir. Una era l'exposició de jove per l'exposició de París, va ser exposat, però després el que havia presentat, també, esclar, a l'època aquella, també els arquitectes, els ajuntaments i tots, donaven un o l'altre. I llavors molts projectes que ara serien importants, en aquella època doncs, no es va donar importància. Doncs, ja dic, a Mataró, ja hem parlat d'això, i després, esclar, els més importants, que és la Sagrada Família, després la Pedrera, la Casa Vicenç, i després la Casa Batlló, que és la que estan els tres arquitectes, el Passeig de Gràcia. I llavors va dir una vegada escrivint, diu, és que diu tota la història de... Nosaltres vivim del que van fer els nostres avis, diguem-ho així, avis, o un ja, doncs els avis, que ens van deixar tot un patrimoni artístic que ara en gaudim, ja veieu, amb l'excusa de Gaudí, vull dir, mundialment serà coneguda Barcelona internacionalment, a tot el món, ja veureu les cadenes i tot. Vull dir, és digne d'admirar el personatge de Gaudí, el que ha fet com a arquitecte,
com a persona i després la, i com a, per les seves idees i tot, i per l'amor que va tenir a Catalunya. Doncs, i després ja hem dit lo trist que és que aquesta persona morís d'aquesta manera, d'aquesta manera així, de l'accident del tramvia. Doncs, bueno, ja podrem explicar, més, però, ja dic, la quantitat de... no sé si ho he dit, la casa Vicenç, també, que era d'en Gaudí, i després també hi ha la casa Calvet, que jo no ho sabia, que es veu que està en el carrer Caspe. Veus aquesta, el dia que vagi a Barcelona, a mi fixaries, a prop de la Passeig de Gràcia. Vull dir, vas anem coneixent coses de, històriques que molt hi hem passat quantitat de vegades i no ens hi hem fixat. Doncs aquesta és la història d'aquest gran personatge que la setmana que ve doncs, en esperem gaudint de tots i poder veure per televisió, evidentment, tota l'arribada del Papa, la història, la consagració de la creu i tot això. Doncs, amics, fins la pròxima setmana. Amics de Rodamont, espero de cor que aquest petit espai de los corazones i revistes del cor us hagi agradat. Bobby, Josep Famades, a

Hola, què tal? Molt benvinguts de nou a les històries musicals del Rodamón. Rebeu una cordial salutació de Josep Dalmau. Avui parlem i escoltarem a Don McLean, que és un cantautor nord-americà conegut internacionalment per la cançó American Pie del 1971, un folk rock de 8 minuts i mig de duració sobre un aconteixement que es coneix com el dia que morí la música, la mort de Buddy Holly, Ritchie Valens i The Big Bopper en un accident aeri en el 1959. Aquesta melodia fou número 1 als Estats Units durant 4 setmanes a la llista Billboard en el 1972 i va ser número 2 a les llistes del Regne Unit. Aquesta cançó compta amb moltes versions, de les que destaquem la de Madonna, editada en un senzill de l'època del seu disc anomenat Music, del 2001, però no inclosa en l'àlbum, i la de Arnaldo Zúñiga, en castellà, titulada Siglo XX, del 1984. Un altre tema seu, de Don McLean, molt conegut també, és Vincent, Starry Starry Night, en honor a Vincent Van Gogh. Vincent fou número 12 als Estats Units i número 1 a Anglaterra, número 1 al Regne Unit en el 1972. En el 2004 va ingressar en el Saló de la Fama de Compositors i en el 2021 fou homenatjat en el Passeig de la Fama de Hollywood. Escoltem, doncs, a Don McLean amb American Pie.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Rosell Opar, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
0: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
0: Info i reserves al 93 131 11 00.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Sabies que...
4: A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol i davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa. Escoltem el Papa.
7: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
6: El Papa ha estat rebut al Palau Reial amb himne i salves de cànons inclosos. Després dels discurs, ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Dissabte de mobilitzacions també a Catalunya, centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina. La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. D'altra banda, els bombers han donat per extingir l'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tres dotacions dels bombers han treballat en les últimes hores per acabar de remullar la planta de 20.000 metres quadrats, evitar revifalles i rematar el foc. Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del pla Procicat. I també en successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri Esmolinar. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. D'altra banda, està en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida, 42 municipis.

0: municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori. I en plana cultural, la Batum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Batumaires. Tot apunta que la possible pluja no aturarà la festa d'aquesta nit. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Arriba l'època de cicles i festivals primaverals i avui us en volem fer 5 cèntims. Torna a sonar el jazz a Matadepera al llarg de 3 dies amb el talent de l'escena catalana per bandera. També és ben viu el cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès en la seva 15a edició i a la vora del mar, al Maresme. Mentre els clubs segueixen amb la música en viu, la nova jazzcava terrassenca estrena el juny amb la segona edició del Blues Weekend i aposta, entre d'altres, pel soul funk dels The Xuxus, el jazz vocal de Clara Luna o el jazz de Nova Orleans amb el trompetista Greg Stafford i el Sunset Rhythm and Kings. Comencem, però, amb el sentit record per un dels últims gegants del jazz, Sonny Rollins.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Ens ha deixat el gran Colós, als 95 anys. La comunitat jazzística mundial entristeix per la pèrdua de l'irrepetible jazzman de Nova York, improvisador incansable en un discurs impressionant i laberíntic. La seva inspiració preval, però, en les noves generacions i seguirà sent així per la posteritat. Rest in power. Recuperem avui el jazzbe que l'any 2012 Carles Torra dedicava al Colós del saxo tenor, coincidint amb el seu darrer concert al Palau de la Música Catalana.

Sonny Rollins va ser un dels escassos bufadors de la seva generació que no va passar per Big Bands, tot emergint directament com a solista al si de petites formacions. Enrolat des dels primers anys 50 al grup de Miles Davis, el qual va portar, entre d'altres coses, tres futurs estàndards, Oleo, Doxy i Aire Jean, aquest irrepetible saxotenor de Nova York va tenir ocasió de poder tocar i gravar el 1953 amb Charlie Parker, un dels seus grans ídols. Aquell mateix any, i en una de les seves primeres sessions com a líder, Sonny Rollins va convocar el Modern Jazz Quartet per fornir un disc meravellós on el saxofonista llueix el seu so potent, la seva articulació imaginativa, així com una insospitada capacitat per exprimir al màxim les harmonies. Amb temes tan brillants com aquest The Stopper que ha obert aquest espai, el disc venia a anunciar que Rollins no trigaria a convertir-se en el colós del saxo.

Estem escoltant Saint Thomas, un dels hits més coneguts de Sonny Rollins i també de la història del jazz, on es fa palesa la influència del calipso i la música caribenya en l'obra de Rollins. I és que no endebades, els seus pares eren originaris de les Illes Verges, al Carib. Saint Thomas és el tema que obre l'àlbum Saxofon Colossus, publicat el 1956 i considerat per molts el disc més gran que hagi enregistrat mai un saxofonista tenor en un estudi. Tant pel nivell de mestria tècnica, la seva forta identitat i impacte sonors, així com per la seva riquesa temàtica. A partir d'aleshores, Rollins serà reconegut com el colós del saxo tenor, una distinció reservada fins aquell moment només al gran Coleman Hawkins. Després de publicar i tal obra mestra, Rollins canvia de decorat, s'inspira en el Far West i els westerns, una de les seves grans passions de joventut, i forneix un gran disc intitulat Way Out West, gravat el 1957 a Califòrnia, amb el contrabaixista Ray Brown i el bateria Shelly Mann. Rollins introdueix aquí el trio de saxo, un format incògnit fins aleshores.

L'any següent, el 1958, Sonny Rollins torna a sorprendre tothom amb una ambiciosa Freedom Suite, construïda a partir d'un extens tema amb variacions de gairebé 20 minuts que ocupa tota la cara A del disc. Rollins va escriure unes notes a la portada que li van generar molts problemes amb la discogràfica. Riverside, on deia el negre americà que tant ha contribuït a la cultura dels Estats Units, dins la qual està arrelat, i que en sigui recompensat per la persecució, la repressió i la inhumanitat.

Sonny Rollins, que ja havia gravat a finals dels 50 un disc d'homenatge a Coleman Hawkins, veu com es fa realitat i entrada a la dècada dels 60 el seu somni de gravar un LP amb el músic que ell idolatra des de l'adolescència. A Sonny Meets Hawk, amb dos tenors excel·leixen en el seu joc inclassificable i atemporal, tot transcendint els estils i els gèneres. Entre algunes retirades temporals per tornar amb renovades forces i algunes gravacions que esdevindran cèlebres com The Bridge i On Impulse, ben bé a la meitat de la dècada, Rollins signarà una altra obra mestra en forma de banda sonora de la pel·lícula Alfie, protagonitzada per Michael Caine i de la qual podem escoltar el seu tema principal.

Sonny Rollins, que actuarà el mes de novembre al Festival de Jazz de Barcelona, continua sent a dia d'avui l'indiscutible colors del saxo. I amb aquesta ja van 56 temporades retenint el títol.

Esteu escoltant la singular pianística de Lucía Fumero, encarregada d'obrir l'edició número 15 del cicle del jazz de l'Ametlla del Vallès el passat 30 de maig. Un cicle que ja està molt consolidat, i és que el municipi s'ha convertit per molts amants de la música un referent, però també pels amants del patrimoni, perquè, com sabeu, hem parlat d'aquest cicle aquí al Jazz Club en diferents ocasions, i el que fa és vincular precisament espais singulars d'aquesta població vallesana amb música, un cicle en aquest cas de jazz i música improvisada en directe. Montse Giró, la regidora de, precisament de Cultura i Patrimoni, destacava aquests eixos, no?, del festival, i també el fet de que de forma històrica, doncs, el cicle ha donat molta presència a les dones dins del món del jazz, i és que de fet en aquesta edició 2026 el programa està format íntegrament per artistes femenines i joves figures destacades de l'escena jazzística actual, que totes, doncs, presentaran els seus nous treballs discogràfics en aquests espais emblemàtics, espais com la plaça de Can Viver, la masia de Can Draper, el Millet Park o el santuari de Puiggraciós, també a la sala, a l'espai cultural, on obria el dia 30 Lucía Fumero presentant Folklore, del qual hem escoltat aquest vals vienès.

West Side Songs és el darrer treball de la vocalista Laura Simó amb Francesc Capella Trio. El Capella, pianista de capçalera de la Simó durant 1000 anys i arranjador musical, Guillermo Prats, el contrabaix, i David Simó a la bateria. Ells seran en aquest 15è cicle de jazz de l'Ametlla de Vallès que avui us estem presentant musicalment aquí al Jazz Club. Aquesta setmana, el dissabte dia 6, tindreu ocasió d'escoltar-los en viu i en directe a les 8 del vespre al Millet Park, precisament interpretant el repertori d'aquest últim treball, amb el que avui hem volgut començar també per anunciar-vos aquest fantàstic concert, aquest Something's Coming.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Laura Simó, perfecta, la seva veu, la seva dicció britànica i, a més, interpretant musicals, que és la seva especialitat màxima. Ella serà a l'Ametlla del Vallès, com us dèiem, aquesta mateixa setmana, dissabte, i la vinent, el proper dissabte, a la plaça de Can Viver, canviem el trio pianístic amb Ignasi Terraza, però també canviem la veu, i és que la britànica Sarah Dowling estarà oferint aquest últim treball que han registrat amb el pianista de l'Eixample i que ha editat precisament Sweet Records, la seva discogràfica. El títol, Star Gazers, aquests caçadors d'estrelles, i nosaltres precisament estem escoltant una de les peces d'aquest treball, I Hand a Noddy Until You, si voleu, en directe, el dia 13 a l'Ametlla del Vallès.

15 anys de trajectòria del cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès. 15 anys apostant per l'escena catalana, pel nou talent i per les veus femenines. En aquesta edició 2026, del 30 de maig fins al 27 de 6. Són 5 magnífiques fèmines de l'escena catalana o que treballen a l'escena catalana que presenten els seus treballs. Ara estem escoltant Alba Careta amb el seu grup. Presenten Panical, el darrer àlbum de la trompetista i compositora, també cantant esporàdica de la nostra escena, amb un treball molt reeixit que ha tingut molt bones crítiques, i és que l'Alba Careta forma part d'aquesta nova escena, d'aquests nous talents que tenen ja una presència internacional molt destacada. I, de fet, l'Alba ha estat estudiant i treballant als Països Baixos durant molt de temps, on ha estat residint. Ja té una carrera consolidada amb 3 àlbums i la veritat és que és una de les veus més singulars que ha donat el que és el jazz i la música improvisada. Les seves composicions veuen d'aquesta tradició, van molt més enllà, però també incorporen la música catalana, el folklore, des d'un punt de vista molt més contemporani, no en el sentit més clàssic de la paraula folklòric. I en aquesta línia, Panical és un dels treballs, podríem dir, més elaborats d'aquesta jove compositora i trompetista. El cicle acabarà el dia 27 a Can Draper amb una altra estrena discogràfica, la de Intimate, d'Andrea Motis, també trompetista, també compositora, també cantant amb el seu trio. Així que 5 veus: Lucía Fumero, Laura Simó, Sara Dowling, Alba Careta i Andrea Motis a l'Ametlla del Vallès en aquesta edició número 15, la de 2026.

amb l'arribada del bon temps, el jazz surt al carrer. Ho fa a diferents poblacions catalanes i avui al Jazz Club us estem fent una mica de resum. El nostre radar està per arreu del territori. Parlàvem de l'Ametlla del Vallès, però també fer-vos saber que Mataró, el Jazz Maresme, aquesta associació que ja fa anys que organitza el cicle a la vora del jazz, i torna, i el dia 4, aquesta mateixa setmana, teniu cita amb la Big Band Jazz Maresme, que sabeu que dirigeix perfectament Gerard Nieto, amb un projecte on combina la veu de Marta Garret amb la maestria als instruments de vent, els saxos i el clarinet d'Adrian Cunningham. Així que una altra bona cita si esteu més aviat per la zona del Maresme. I volem tornar al Vallès, en aquest cas al Vallès Occidental, perquè Matadepera torna amb força amb la quarta edició del Festival de Jazz.

Tres dies a tope. Aquesta setmana, el 4, el 5 i el 6 de juny, a Matadepera, la quarta edició del seu festival. Com sempre, amb aquesta visió pensat per fer conèixer el talent dels joves del país, però especialment de la comarca. I d'aquesta manera, doncs, s'explicava en roda de premsa ara fa uns dies al Casal de Cultura de Matadepera que, doncs, hi ha aquesta voluntat. Ara estem escoltant, per exemple, amb aquest tema de Preacher, la jove formació, el nou quintet del trompetista només de 14 anys, Martí Costalago. El coneixeu perquè hem estat parlant diverses vegades aquí al Jazz Club amb ell, i serà un dels protagonistes d'aquesta edició al costat de la formació Ni Swing de Calaix, que és una formació ja pràcticament big band que sorgeix de l'escola Frederic Mompou de Matadepera. També el Southside Stompers, que és una formació de carrer, més aviat de brass band, que té seu a Sitges, en aquest cas. També hi haurà el quartet vocal de Hafnis Quartet, aquest estil dels vocals, són quatre veus masculines, i estaran acompanyades per Oriol González amb els seus Crazy Trio, per exemple. Però, bé, una mica els plats forts de l'edició, tal com explicava el seu director, Enric Alegre, tant director de la Freddy Jazz Band com del Festival de Jazz de Matadepera, aquest any han fet un esforç especial i han volgut anar una mica més enllà, i en aquest sentit, doncs, tenen alguns projectes per presentar i algunes novetats. Entre elles, parlaven de la fusió entre el que és el jazz i el flamenc, per exemple, amb dues propostes i amb un projecte de producció pròpia que estrenaran al festival. Per una banda, Oleándole, i per una altra banda, la Freddy's Jazz Band, que, com sabeu, ja porta, doncs, 10 anys de trajectòria. Tocaran per separat, però al mateix temps faran alguns temes junts. Però això arribarà més al final del festival. Una altra de les propostes interessants, doncs, la d'Irene Reig, que presenta amb el seu quartet Ànima el seu últim treball.

Irene Reig al saxo alt, Xavi Torres al piano, Pau Sala al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. És el quartet del moment amb aquest nou treball, Ànima, que ha vist la llum fa poc, però que ja és un dels treballs de l'any, per descomptat. Així ho considerava la premsa especialitzada, la crítica, el nomenar Ànima, que ha estat un treball editat pel col·lectiu The Changes com a millor àlbum de jazz de 2026. Però és que ara la Irene Reig, com a compositora, està també nominada als Premis Alícia per composició. Són els premis que atorga l'Acadèmia de la Música Catalana. Així que podríem dir, ho hem dit alguna vegada aquí al Jazz Club, que Irene Reig és la saxofonista o la músic jazzwoman del moment, i serà a Matadepera en aquesta quarta edició del Festival de Jazz Matadepera, que entre el 4 i el 6 de juny presenta fins a 8 concerts. La Irene farà també una màster, això pels que us interessa. Sapigueu que el dia 4 al casal de Matadepera estarà... No, el dia 5, perdó. El dia 5, divendres, estarà al Casal de Cultura fent una masterclass sobre saxo, composició, jazz, una mica de tot. I després tocarà amb el seu quartet a partir de les 10 a la plaça de Cal Baldiró. De fet, la plaça de Cal Baldiró, que està al centre de la població de Matadepera, és on tindran lloc tots els concerts d'aquesta edició 2026, que commemora aquests 10 anys de la Fredis al Casal de Cultura, també.

Cultura és una manera de fer poble. I és que quan s'arriba a la quarta edició, això vol dir que hi ha una comunitat al darrere, de músics, d'empreses, de públic, amb un festival singular, amb una identitat pròpia i que té aquesta voluntat de futur. Aquestes eren algunes de les paraules que expressava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Matadepera amb la seva presentació. I per la seva banda, l'alcalde parlava d'agraïment als sonats. Això va crear una certa expectativa, no? Gràcies als sonats, va dir. I és que fa falta que hi hagi sonats com els que munten festivals de jazz. Que agraïm sempre a les institucions i a les empreses que donen suport a aquest sector un pèl feble de la cultura del país, però que realment en els ajuntaments els fa falta i han d'agrair que existeixin aquests sonats per fer possibles projectes que sovint semblen impossibles. I això, doncs bé, en definitiva, era força encertat. En aquesta presentació, el director del festival i de la Friedrich Jazz Band, l'Enric Alegre, doncs, estava molt il·lusionat, no? Ell parlava precisament de que la il·lusió és el motor i que la música, per ella sola, ja aconsegueix aquests objectius, els objectius de fer pues, la música al carrer i pels músics joves de donar aquesta oportunitat en els joves i que Matadepera creia que era un bon lloc per fer-ho. I bé, així es va desenvolupar una mica aquesta presentació amb músics que també eren presents i que de fet van tocar en directe. Un d'ells era Ramon Olivares, i Ramon Olivares és una mica l'ànima d'Oleándole, aquest projecte de flamenc jazz que també tindrà la seva presentació al Festival de Jazz de Matadepera.

El flamenc i el jazz, dos llenguatges diferents, però amb el mateix origen popular de carrer, dos llenguatges, dos músiques que van de la mà i del cor. Així ho expressava Ramon Olivares i també Enric Alegre a la presentació de l'edició 2026, la quarta de la història del Festival de Jazz de Matadepera. I és que en aquesta edició es presenta Oleándole el dissabte dia 6 i també la Freddy Jazz Band, però la gràcia és que faran uns temes junts, uns temes que formen part de la història de composició de Wayne Shorter, i el motiu és que Oleándole va treure un disc dedicat a Wayne Shorter i entre altres peces està enregistrat aquest Speak No Evil que estem escoltant avui al Jazz Club. Speak No Evil més altres temes seran interpretats per la Freddy Jazz Band i Oleándole al mateix temps. Oleándole és una formació generalment a septet, a vegades octet, i que tenen forces convidats. I, de fet, ha nascut així, perquè el 2013 va néixer al Tarantos, a Barcelona, a la plaça Reial, i a partir d'aquí la trajectòria d'aquesta formació sempre ha estat de vincular músics de jazz i músics de flamenco, i per aquí, per aquesta, han passat des de Jorge Pardo, des de Rita Payés, des de Jordi Bonell, Jordi Gaspar, que també estava a la presentació a Matadepera i que és la mà dreta i esquerra, segons Olivares, d'aquest projecte, i tants d'altres que seguiran passant. Per aquesta ocasió, per exemple, destaca el trompetista argentí Guillermo Caliero, que serà el dissabte 6 a Matadepera. Vol dir que serà un projecte interessant de poder escoltar si us apropeu fins a la plaça de Cal Valdiró. Així que, de moment, Speak No Evil al Jazz Club.

0: Oleandole i Freddy's Jazz Band, de la que també volem escoltar avui una mica de música. La música d'Oliver Nelson, interpretada per la Freddy's Jazz Band, aquesta orquestra de jazz, i amb aquesta peça, The Blues and the Abstract Through.
1: Jazz Club.

Freddy Jazzband, els encarregats de l'organització del Festival de Jazz de Matadepera i també la banda resident aquest any a la Nova Jazzcava. I és que, mentre hi ha cicles i festivals, segueix ben viva la música als clubs. I el mes de juny, la Nova Jazzcava presenta, entre d'altres propostes, el darrer projecte de la Freddy, aquest Hard Bop Project. El dia 13 tindreu ocasió d'escoltar en directe.

Matadepera i Terrassa tenen un idili des de fa anys. El Festival de Jazz Terrassa viatja fins a Matadepera, però el de Matadepera també ho fa fins a Terrassa, i és que la inauguració oficial de l'edició 2026 del Festival Matadeperenc tindrà lloc el dia 4 de juny a la Nova Jazz Cava amb Víctor Carrascosa Quartet.

Víctor Carrascosa, la trompeta, i Yanis Obiols al piano, Marc Cuevas al contrabaix i Christian Smith a la bateria. I el mes de juny, a la Nova Escava, però arrenca amb força amb el segon Blues Weekend.

Dues nits de blues i músiques afins. Esteu escoltant a Joan Pau Comelles a l'harmònica i a la veu. Ell serà amb la seva banda el 5 de juny i el dia 6 ho farà el guitarrista mallorquí Balta Bordoy amb els Bad Boys, amb Víctor Puertas, a l'orga i a la veu.

0: Jazz Club.
1: I d'entre altres propostes, la cloenda del swing ballable a la Nova Jazzcava el divendres 19 amb els Fitwarmers Quintets. Amb ells avui volem posar punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona, que tornarem amb molta més música. Ni un

0: Des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona. Ràdio Arenys.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom bosc de pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són en realitat persones petrificades per una maledicció.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: Després del discurs, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, a Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Onda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la Policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.

0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Avui de convidada, Letícia Sabater. Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Clar que sí. Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3 Media... No me llames más. Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Oh! Amb convidats, gent de tota mena... No us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
3: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
5: Aquí amb el Joan Bosch.
3: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria d'anar aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
5: Aquí, a la ràdio.
3: En vivo i en directo.
5: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
3: No, clar.
5: No.
3: No.
5: És que no hi havia més que televisió espanyola.
3: Exacte.
5: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no. És que no hi havia cap més canal.
3: La U.
5: I no ho entenien.
3: Clar.
5: No era ni la U, era la tele.
3: I ja està, era la tele.
5: I no hi más.
3: I punto.
5: I no hi más. I deia, on vas? Vaig a la tele.
3: I la tele, ja està.
5: I aleshores no hi havia més que televisió espanyola.
3: I a la ràdio també anaves, eh?
5: No, a la ràdio.
3: A la ràdio a part.
5: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
3: Molta.
5: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, Ràdio Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
3: Ni més ni menys, és un territori.
5: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona...
3: Apa, aquí!
5: ...que feia un programa del celler de la cançó catalana...
3: Ah, mira!
5: Això és una batalleta petita...
3: Explica.
5: ...amb el Salvador Escamilla.
3: El Salvador Escamilla!
5: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
3: Ai, Déu!
5: I aleshores jo vaig escollir... Televisió espanyola, perquè estava més segura,
3: clar.
5: I era més nou, i tot era diferent.
3: Estava
5: ràdio,
3: ja
5: n'havien fet molta,
3: clar,
5: aleshores.
3: Sí. I tant.
5: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
3: Molt important.
5: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
3: Ah, no?
5: Doncs era feta a tot Espanya.
3: Per tot Espanya. Com es deia...
5: Verano... Azul.
3: Vinga, doncs
5: era
3: escoltem,
5: preciós.
3: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb, amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important,
0: que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí. I el recordo molt, la gent. I ell està igual,
0: Sens
1: com quan
0: dubte.
1: Era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure. Van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte. Home,
0: allà està tot.
1: Clar, està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2. El Dos Cats.
1: El Dos Cats, això.
0: Que també el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, uns amics de tota la vida.
0: Molt bona gent de tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa sèria.
0: Exacte.
1: No puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio Justo.
1: Que ara fa el Sobera una mica, més o menys.
0: Ara fa el Sobera,
1: exacte.
0: Ha tornat, Ha tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir?
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació en Triunfo, de tot, em poso
1: clar.
0: Tot. I una sintonia que a mi em va agradar molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que
0: assumpte.
1: Deia, a jugar, a jugar. Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per al Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va
0: dels
1: fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa
1: Precio
0: el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta amb els diners.
0: I l'han tornat a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé,
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: també.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El, seu
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, I
1: bueno,
0: queda una
1: cosa que també m'agradaria dir...
0: Home, bé, digues,
1: seriosa,
0: Assumpta.
1: No tant...
0: Sí? Més seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal,
1: que
0: Assumpta.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records,
1: que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet. I es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el Jordi
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi Hurtado,
0: Jordi,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Un dia
1: sí,
0: també
1: sí.
0: El portarem. I també, i també el nostre bon amic...
1: L'Olga Viza, la Milà, la Mare
0: de Déu. Quants presentadors han passat? El Joan Pera, Assumpta, que feia aquells,
1: sí, sí,
0: aquells teatres.
1: Feia el Sello Caparrós amb el
0: Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant, que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Sempre parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets,
0: escolta'm,
1: sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim. Seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu. Amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare,
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets, justament, de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen Telecinco, hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afro-house. L'afro-house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser. Okay.
2: Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els he dit cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són les Tem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que, 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple, per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Seguis la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala! Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
4: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
4: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
4: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
4: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si l'he vist, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen...
1: La xarxa,
5: televisions locals...
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo quina caixa, és una caixa ben grossa. Això és
1: important és que posin monedes.
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codorni o el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba por el voló. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus estilos?
6: Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo va la canción?
6: La canción va agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la
1: pluma?

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà? Qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: Vega, Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el noi que ve? Oh,
1: pues
0: si tinc comentat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, ai, ai, ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: Marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
5: Marica ha.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
4: Doncs no ho deixem de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre doncs, ens atén molt amablement. No sé què fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso. No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
1: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
0: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
0: Més que Salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A aquesta hora arrenca una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. A més, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. El que fem ara és buscar la previsió del temps per les properes hores amb ruixats en algunes zones de Catalunya. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Darreres hores d'aquest dissabte que estan marcat per un matí amb el cel molt més variable i amb unes temperatures fredes a primeres hores del matí. Al migdia, aquestes màximes han estat una miqueta més altes respecte als últims dies. Hem sobrepassat aquesta barrera dels 30 graus a zones clàssiques com Vinebre o Serós, i una tarda on els ruixats que esperaven que apareguessin els hi ha costat arrencar sobretot el Pirineu i Prepirineu, però que de fet ens podran acompanyar a les properes hores, afectant inclús també a la Catalunya central. Amb un diumenge al matí que es presenta molt més assolellat, amb el pas de núvols alts i prims que podran ser més compactes sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i ruixats a la tarda que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Tot plegat amb unes temperatures que poques variacions tindran.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
6: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels.

brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I per què hi ha persones simpàtiques i alegres? I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la Riera, a mirar els arbres i a buscar estels. Doncs jo a la nit passejo per la Riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del papasseig, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. Perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissall, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. I dic, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina
1: il·lusió. L'Esther és tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la
1: ja
0: fortuna...
1: Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guardà.
1: No, ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament. Perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també. A mi m'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: molt. Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat? Quina és la música que et va acompanyar, o quan eres petit, o com... Tantes preguntes se't podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment? És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat has de tenir vocació, per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important, perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen al bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental, la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important, perquè jo preguntaria quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses, perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat, el que et fot la clatellada, però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demana, sinó on arribes amb aquesta persona, amb la qual cosa el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, aquests s'estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, de que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió, si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmanes, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa, o sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre el cas? Per exemple, una casa que té desnonament, com el pots ajudar? Com pots defensar les persones?
1: És que tothom té defensa, Assumpció.
0: Tothom té defensa?
1: Tothom té defensa. Una altra cosa és que la defensa i la viabilitat d'aquella defensa no veien la línia del que tu tens projectat. Però és a dir, inclús una persona que no paga una renda, et vaig a posar un exemple,
0: vale,
1: i té un procediment de desnonament, un procediment civil, aquesta persona té una defensa, perquè en el pitjor dels casos la defensa seria pactar un pagament a llarg termini amb el jutjat, en aquest cas, el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. En el pitjor dels casos, arriba un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
0: Però aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
1: Culpable, qui ho diu?
0: Culpable ho diu el judici, clar.
1: No, ho diu la societat. Per ser culpable d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
0: Però clar,
1: si
0: és un mite, el mite que deia.
1: Aquí vull arribar. No, ningú és culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu no, no, però si està aquí el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge, una jutgessa, que és el que posa ordre. El tercer, un discòrdia, que diu oiga, senyores, és culpable o inocente. Estarien fotent a la presó a molts innocents i a la recíproca.
0: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
1: Sí.
0: Perquè deu
1: problema.
0: Ser que no volen defensar-ho.
1: Aquest és el problema.
0: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona o perquè... Com ho fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
1: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat, no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? 2 años de prisión. Pues pago la multa tal y acepto 1 año. Y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los 2 años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. Amb la qual cosa, n'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable, per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busques les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
0: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes, seguim escoltant una mica la música.

Xavier Prats, li llegiré un poema que es diu Cançó de la tolerància, que és del Comediants, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana, la teva moto, japonesa, la teva hamburguesa, caqui, el teu Crist, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc, ni tot és negre. De tots colors, millor. El teu avi, un vell. El teu veí, un discapacitat. El teu germà, un gai. La teva amiga, la ciutat. El teu planeta, la gent. El teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Xavier. Entre tots, el farem millor.

0: advocat Xavier Prats Jiménez. Escolta'm, et volia preguntar una altra cosa. Sobre aquest poema que he llegit, què diries tu?
1: És que té molta profunditat, perquè vivim en un món molt globalitzat que tot el que tenim no el tenim aquí, el tenim a tot arreu. I al final està tot tan interconnectat que aquest poema és la realitat del que estem vivint. Que ja era hora de que tot estigués una mica més connectat. Tot el que tenim. Mira, l'altre dia el Donald Trump sortia amb una gorra, la gorra vermella, que era made in China. Vull dir, a on hem arribat? Que fins i tot ell, que és Estados Unidos, també té accés a aquesta globalització, que la seva gorra no està feta a Estats Units, que està feta a Xina. O sigui, perquè se la... Li va donar la volta a la no sé si vas veure a les notícies,
0: sí, claro.
1: El pájaro aquest, i estava, ponia made in China, i han agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
0: El poema,
1: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
0: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
1: Doncs precisament...
0: És molt forta aquesta pregunta,
1: doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatellada. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia de les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
0: Algo sí, algo
1: gràcies
0: sí,
1: a Déu,
0: molt, molt.
1: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Codi Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. Ens està costant molt, eh? Perquè tenim ara un caos en aquest país, ara el Zapatero semimputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama, el Pujol...
0: Dificilíssim.
1: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
0: Dificilíssim.
1: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posin-se les piles.

d'Hermínia Mas, que diu així: passat el temps. Potser ara se n'adona que no ho ha fet tot bé. Esborraria amb una goma o taparia amb tinta blanca algunes coses que l'enorgullien. Però els passos enrere costen molt de fer. Què et sembla si encara no ha après a perdonar-se?

Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la Nina sense ulls i el paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella, i baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui perquè ell s'esforçarà per fer-ho. I de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira el que et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

0: I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré d'aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana. El fenomen de la corrupció, de gairebé tot, i sobretot del periodisme. I, si voleu, de la propaganda, en definitiva de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Xavier?
1: Doncs, primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorci una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona, no sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem al dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front humà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no hem anat ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... Que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 3, fa 500, i és que ara, és que estem, allò que dius, bueno, és que estem com atascaus, amb el freno humà i que no sortim amb la roda, allò que estàs al fang i que intentes sortir, i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Toma de esto, no sé què, no, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Zapateros, zapatos. Anem a cadascú a concentrar-nos en el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, on recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni Rovira.
0: Oi tant, el Toni Rovira, que és el nostre amic de tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, mirem-nos a l'interior, deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els altres. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep Pla parla molt del ferrocarril, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grassa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molt de mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no, és que no tens on d'agafar-ho.
0: No sap per on agafar-ho.
1: És que no tens prou agafar-ho, és que no sap ni tens prou agafar-ho. Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable, ha d'haver proves. Doncs, per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Ara està dit mediàticament, però igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa hi ha. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu El ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i, en general, de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers, es produïren alguns accidents i, fins i tot, algun sabotatge contra les obres. Encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

El català estigué disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobó un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: Seguim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau, jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capritxito, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se a Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir una cerveseta i unes tapetes amb uns amics un partit de futbol. Però no donen la felicitat, però donen la pau per poder tenir aquesta estabilitat que et permet viure més o menys amb equilibri.
0: Amb tranquil·litat.

els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca. I can't be found sitting home all alone.

Diuen Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions, així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hanging of me. Don't make me feel this way.

0: So walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel.
1: Diu Ferran Adrià: l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

amb tomàquet. A l'estiu, en aquests litorals, una de les coses que tenen més èxit és el pa amb tomàquet, que en l'època de la meva adolescència solien donar a l'estiu als nens per aquelles famílies que no arribaven a donar pa amb xocolata. Ara el pa amb xocolata és el més important i el pa amb tomàquet té un èxit vastíssim. L'oli que s'hi posa ha de ser poc àcid, amb molt de compte. En els nostres dies, la gent sopa poc, una truita, un tall de pernil i han sopat. Són les facilitats que dona el pa amb tomàquet en l'actual alimentació. En el llibre hi ha la interpretació del dibuix que ha fet en Ferran Adrià amb els escuradents.

0: Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com li explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa. Com has dit que podies ajudar tothom, ha trucat un nen i ha dit jo vull que m'ajudi, doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som acompanyats de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema per pagar el lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: I et poden trobar a la tele, amb el Toni,
1: ens poden trobar
0: o
1: amb el Toni,
0: trobar a la ràdio, no?
1: O a la ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar
0: amb ell. Molt de temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre clar. Que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni i si volen trucar aquí i algun dia que tu creguis a dient que vols que col·laborin tu,
0: també.
1: Jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també.
1: Vagi per davant, eh? Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser agafes el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15?
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: No, només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera. Surs del meollo. No dic que aquí no hi ha estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on ens poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema, curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes, podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. És a dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un exemple a seguir, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules, eh?
0: Escolta, el cas més raro que has tingut...
1: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè... Com començàvem amb el principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja es legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúric, que la meitat de la gent és un de França, l'altre és romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
0: Ara.
1: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional, com Convenio de la Haia, Convenio de Roma, perquè quina llei apliques? que n'hi ha estrangers per tot arreu, de funcions pel mig, que has de repatriar al seu país, quina és la llei que es regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, amb perdó, els presos de su padre, su madre, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculado en Francia, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho aquí a Espanya, portar-nos el foro, l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
0: Que difícil.
1: Complicadíssim, la solució.
0: Que
1: probablement
0: difícil.
1: És el cas més així,
0: complicat que heu tingut.
1: Més complexa i més de renom.
0: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Lau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Pla. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Pla, el primer, Jaurès, el segon, Trotsky, el tercer, Cambó, i el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
1: Pues anava a dir això.
0: Era l'any 67.
1: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que m'acaba.
0: Mare meva.
1: No trobarem a ningú, tu anava a dir.
0: Ho és ha dit ell, el Josep Pla.
1: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són vendemotos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de coincidir totalment amb tu,
0: vale,
1: amb aquestes paraules.
0: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan l'operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut. Afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. A la mental, perquè com el tema se'n va llen orris, n'hi ha la pàtria potestat que et deia abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món. Ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver poder guanyar? Perquè no guanyem els temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè ni a vegades n'hi ha clients que s'ajuden a perdre'ls, també.
0: Clar, i que home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I, a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit o del que sigui, o d'una renda que potser no la portes tu, la porta un company...
0: Clar, i diuen, que... no, parla amb ell, parla amb ell,
1: i t'omple poder resolucionar aquest problema que estava molt enrocat i que gràcies, no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a flote en tot
0: que
1: això.
0: És el que diu, la vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adéu!

0: Ha estat un plaer estar amb
1: tu. Ha valgut la pena venir.
0: Ha valgut la pena, mare meva.
1: Vindràs un altre dia, ens ho promets.
0: Amenaço en tornar, eh?
1: Vale.
0: A veure, fa com molt bé. Gràcies per tot. Adeu, sou molt amics. Macos, grans.
1: Adeu.

0: Ràdio Arenys. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 11:45 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Júpiter, el planeta gegant. Júpiter és el planeta més gran i el més massiu de tots. Dins d'ell hi cabrien 1.300 terres i té 318 vegades la massa del nostre planeta. Té més massa ell que tots els altres planetes junts. No en va, Júpiter governa la situació de tots els altres. A part, és el gran escombriaire del sistema solar, desviant cap a l'exterior, cap al Sol, o atraient cap a ell asteroides i cometes que es desvien de les seves òrbites. Potser a Júpiter li devem una vida tranquil·la que ens evita sobresalts en forma d'impactes freqüents. La seva composició és molt semblant a la d'una estrella típica, un 93% d'hidrogen, 7% d'heli i traces d'altres elements químics, com metà, amoníac, etc. Malgrat semblar-se per la seva composició una estrella, a Júpiter li falta molta massa per arribar a ser considerat una estrella. Quan l'observem, veiem la seva alta atmosfera, una sèrie de franges clares i fosques, horitzontals, i una multitud de detalls amb estructures circulars o ovalades de diferents mides i colors. Les franges són enormes corrents d'aire i les estructures són grans tempestes. D'entre elles destaca un

anys en completar una òrbita al seu voltant. Quan la sonda Voyager 1 va visitar el planeta l'any 1979, va fer una fotografia contra llum quan el Sol es trobava al darrere del planeta i, per sorpresa de tothom, va descobrir un petit anell al seu voltant. És molt petit i dèbil i només es veu de molt a prop i a contrallum. Està format per pols i es distingeixen quatre components principals. Actualment a Júpiter se li coneixen 79 satèl·lits, 4 de molt grans i 75 de molt petits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. El pavelló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i banderes de diversos països, sobretot del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: A 8:45 del vespre, el papa té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Tot plegat, sumat també a darreres hores negres a les carreteres catalanes, amb malaurat protagonisme pels motoristes. Un ha mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita al Montsià, sortint de la carretera. I aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. A tot això, un 82% dels enquestats pel sindicat de llogateres en la macroenquesta d'aquest dissabte en el marc de la campanya Viure ens costa la vida estaria disposat a fer una vaga general per abaixar els lloguers. Així es desprèn dels resultats preliminars de l'enquesta feta en 42 municipis d'arreu de Catalunya. A més, un 81% donen suport a pujar els salaris al mateix ritme que la inflació, mentre que un 89% és partidari de posar límits de preu als productes bàsics, com ara els aliments o l'energia. Així mateix, un 93% dels enquestats voldria incrementar per llei salaris i pensions al mateix ritme que la inflació. I segons el sindicat, per ara s'han fet més de 10.000 enquestes, de les quals 9.500 tenen respostes vàlides. A tot això, en plana esportiva, a aquesta hora, a les 7 de la tarda, arrenca en directe a la xarxa més eliminatòria definitiva per pujar a tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Thomas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda amb aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Reims, des d'on mirarem de, amb més cura, què volem que sigui un espai on aturar-nos, on reflexionar, on qüestionar i on revisar què vol dir ser home avui en dia. En un món que canvia constantment, un espai on les dones també seran benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou a tots.
1: Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat norma, però que potser ja no ens serveixen. Volem parlar de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, salut emocional i sexualitat, amb veus diverses i amb la voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres. Perquè revisar-nos no és debilitat, sinó és

0: evolució i valentia. Si vols participar en directe, ho pots fer a través del nostre telèfon al 93 795 79 12. Repeteixo, 93 795 79 12. Programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
1: en Joan Carles Palacín.
0: I avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, com estem?
1: Il·lusionats.
2: Il·lusionats? Jo també, jo també.
1: El nostre primer directe, després de 3 anys de fer potis...
0: És el primer directe.
1: És el primer directe, que guai!
0: És el primer directe i ens volem estrenar amb un... Crec que serà un episodi que no deixarà... I que a més hi haurà,
1: sí, sí,
0: hi haurà més seqüeles, hi haurà segona temporada, tercera i de més.
1: Sempre deixem sagues.
0: Avui el títol l'he volgut posar com l'espai que queda, conversa sobre el dol perinatal. Avui des del programa Homes, com hem dit, volem començar una nova etapa. Una nova etapa. Hi ha un canvi d'horari, hi ha un canvi de dia i, sobretot, hi ha un canvi de quan s'està fent, que és en directe. Si vols entrar en directe al programa, pots trucar-nos, com he dit abans, en el 93 795 79 12. I per encetar aquesta nova secció, aquesta nova etapa d'Homes, avui no portem blocs. Portem cadires per seure i per parlar d'una realitat que sovint es viu en un silenci sepulcral, el dol perinatal invisible. Aquella pèrdua que no té nom, perquè socialment sembla com si no s'ha vist el nadó, no hi ha dolor. Però el dolor hi és. Les dones ho pateixen. I els homes sovint es converteixen en la cuirassa per poder sostenir a la resta de la família. Per tractar amb aquest tema tan i tan especial, m'agradaria donar les gràcies als convidats que avui tenim a l'estudi. Per un cantó tenim amb el Guillem Comí.
3: Hola.
0: Bona tarda.
3: Bon dia.
0: Bon dia. També tenim a la Belén Reina.
4: Hola, bon dia.
0: Que són els orgullosos pares d'un nen que també està aquí a l'estudi amb nosaltres. Vull dir que si sentiu de quan en quan que algú es queixa, potser és a l'Arnau, que també ens acompanya.
1: Que boca plena.
0: I també ens acompanya la orgullosa àvia de l'Arnau, la mare d'en Guillem, i que es diu Montse Comí.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també avui hem portat una altra convidada d'excepció amb nosaltres, la Laura Benavent. Bon dia, Laura.
6: Hola, bon dia.
0: Ella és infermera i s'ha especialitzat en el dol perinatal invisible per experiència, malauradament, que ha transformat el seu propi dolor en un acompanyament en un llibre que, de fet, avui me l'ha regalat i m'ha fet molta il·lusió quan me l'ha donat, que es diu Essència viva, quan l'ànima parla, que, a més, és una cosa molt curiosa perquè té com dues portades, una del revés i l'altra del dret, perquè en un cantó està en català i en l'altre en castellà, i ja no hi ha excuses per no llegir-ho en l'idioma que vulgueu. Faltarà en anglès, però això no sé com ho farem per posar-ho aquí dins.
1: Això és una bona, molt bona campanya de màrqueting.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Dos amunt. Es nota que és català, eh?
0: Sí, sí. En aquest llibre el que proposa és no tractar d'oblidar, sinó d'integrar. És una brúixola que trenca tabús i reivindica el vincle emocional que hi ha entre el nadó perdut, defugint de tòpics que sovint invaliden el patiment, convidant-nos a validar què és sentir la pèrdua, és un acte de dignitat i d'humanitat que necessàriament és obligatori passar per això per poder-ho pair, no? Jo llenço aquí la pregunta i que respongui qui vulgui. Aquí ja m'agradaria aquí poder tractar, sobretot és amb molt de carinyo, amb tot el carinyo del món, perquè és un tema que, per sort, en el meu cas, jo no he tingut cap tipus d'experiència. Més enllà del que hagi pogut llegir o imaginat o seguir, jo arrel de, per exemple, a la Laura la conec des que té 5 anys, potser?
6: Sí.
0: Jo amb ella la conec des que té 5 anys. Son pare i jo treballem, el seu pare era el meu jefe, Editorial Praxis, com deia el meu exsogre Parxís, Editorial Parxís, i jo algú més un cop, vull dir, va ser el meu jefe, és un gran amic, i més d'una vegada hi he estat dinant i sopant a casa d'ells, i ja la conec per això des que era molt, molt petita. Més o menys he anat seguint de manera així la seva evolució, fins que s'ha convertit en un referent, o s'està convertint ara en el que és un referent d'aquest tipus d'aquest patiment, malauradament.
1: O experiència de vida.
0: O experiència.
1: Segons com ho vulguis mirar, eh?
0: Jo aquí començaria...
1: Que és un gran aprenentatge passar per aquí.
0: Sí. Jo aquí començaria amb les meves famoses preguntes, que a molta gent li van tremolar, i començaré amb la Belén, amb la primera pregunta de Belén.
1: Com a compte, Belén?
6: Sí.
1: Com a compte,
0: Més difícil posar-me les teves sabates perquè ni sóc pare... ni sóc dona, i l'únic que puc fer és imaginar-me què deu ser passar per una experiència tan terrible. Quan passa una cosa així, què et passa pel cap i què et dius?
3: Culpabilitat.
0: Culpabilitat.
3: Sí. O sigui, jo, malauradament, he tingut 3 aborts. Mm-hmm. Cadascun ha passat per un moment diferent. I el primer, per exemple, jo sóc auxiliar veterinària. Quan jo em vaig enterar, jo estava fent anestèsies. I jo em pensava que era degut a tota l'anestèsia que estava fent amb els animals. Per això no havia tingut. Després se't treu del cap. El segon embaràs, com tinc el gen de la protrombina, que és la sang espessa... Uh-huh.
1: Però no s'escolta l'àudio?
0: Ara. Vale.
3: Sí?
0: Sí.
1: Perfecte.
3: Com tenia la, com tinc la sang espessa, jo m'he de punxar l'heparina.
0: Vale.
4: Gràcies.
3: I la ginecòloga no volia, mira, ja està fent, l'Arnau ja està fent de les seves. La ginecòloga, doncs, no va creure convenient punxar-me heparina en aquell moment. Uh-huh. Diguem que vaig començar a sagnar i el vaig perdre. Vale. I el tercer, la culpabilitat va ser perquè jo ara compliré els 40, va ser l'ençat, i va sortir pues, que no era viable. Li van fer el cribatge i no, en Jordi no era viable. Va sortir amb síndrome de Down, però que no era factible per la vida. Va. Llavors, clar, la culpabilitat és, soc massa vella, és un embaràs geriàtric. Llavors, és el que em ve al cap. Perquè a mi, perquè ha estat molt buscat, però sobretot ha sigut la culpabilitat.
0: Vull dir, el que passa pel cap, principalment, és culpabilitat.
3: Què he fet perquè no surti endavant. Uh-huh. És això.
0: Interessant. Guillem, et toca a tu. Vaig a per tu.
5: Vinga.
0: En el teu camí, amb 3 pèrdues a l'esquena, vas sentir que la societat t'empenyia a congelar el teu dolor per cuidar de la teva parella? I si és així, on va quedar el teu espai per ser pare d'aquells nadons?
5: El meu espai sota les pedres.
0: Sota les pedres.
5: Sí, o sigui, jo patia sobretot per ella. Uh-huh. A cada pèrdua que vam tenir, doncs, clar, s'incrementava aquest patiment, perquè ella el patia, el seu augmentava i la meva preocupació per ella també augmentava. I jo em vaig dedicar exclusivament a ella. El meu dol va quedar per mi enterrat i va ser dedicar-me a ella, sobretot amb... Nosaltres ens en vam sortir... quan em sortien fent servir humor negre.
0: Humor negre.
5: Sí,
0: bueno, intentava camuflar un baú amb una mica d'humor.
5: Jo li preguntava cada dia quin nivell de tolerància tens i pues, feia unes més bromes o menys bromes. I així intentàvem una miqueta sortir del pas. Ella, de fet, es va fer un tatuatge aquí en el braç, que és el vaixell de Peter Pan,
0: sí.
5: I es va ficar 3 estrelles, una estrella per cada nano. Bueno, per cada nadó.
0: Per cada nadó.
3: Sí.
5: Mm-hmm. I, per exemple, una broma d'aquestes era, doncs mira, t'has fet un tatuatge que és actualitzable. Que si passava una altra vegada, podia ficar una altra estrella.
0: Espero que el tatuatge sigui petit, perquè no quepa més estrelles.
5: Ara el tatuatge s'actualitzarà ficant la figura del Peter Pan.
3: Perquè protegeixi els seus germans.
0: Que bo. Uh-huh. Ah,
4: sí que si un nen li haguessin posat una campaneta.
0: La campaneta, i si no...
5: Exacte.
0: Que xulo.
5: El Peter Pan.
0: Que bonic, que bonic. És una manera de tancar un cercle.
3: Intentar-ho.
5: Sí, intentar-ho, sí.
3: Perquè mai es tanca. No, mai es tanca.
0: Bueno, aviam,
3: sobrevius amb ell, però no es tanca mai.
0: Bueno, jo el que em refereixo, o que volia dir des del punt de vista de tancar, no és oblidar el passat, sinó saber de què és possible la vida, de què és possible aquest somni que ara es diu Arnau, i que gràcies a això doncs, podeu seguir cap endavant i pots seguir la vida, entenc jo.
3: Sí.
0: De ser dolç aquest tipus, jo no he perdut mai a cap fill, però sí he perdut a éssers estimats. Ara, per exemple, la setmana passada va fer 39 anys de la mort de ma mare, i jo encara la conec i encara la recordo, i fent una reflexió vaig dir, hòstia, jo la vaig perdre quan tenia 17 anys, dic, i són molt més temps que he estat sense ella que no amb ella, però tot i així mai l'oblides, però tires cap endavant, com tu dius, aprens a sobreviure i aprens a viure i a tirar cap endavant, tot això.
1: A mi també m'agradaria fer-te una pregunta. Quant tens pensat desenterrar i treballar?
5: No ho penso. Ha quedat enterrat i no... No, em surten... La veritat és que ens passa, per exemple, escoltant certes cançons o recordant certes experiències, doncs que et ve aquest mal, Jo, per exemple, patia molt escoltant doncs, alguna cançó de la infància i pensava, dic, ostres, no podré disfrutar amb el meu fill o ensenyar-li certes coses, ensenyar-li aquestes històries. I aquí és on doncs, potser em feia una mica més de mal.
4: Mm-hmm. Ara hem enviat la criatura amb l'avi.
6: Sí, sí, hem demanat que l'avi vingui donant-nos un cop de mà, perquè la criatura s'estava començant a moure. Sí. Vull dir, ara, bé, podem... Igualment, podria, si hagués sortit, doncs...
4: Sí, sí,
1: que no passa res, és el protagonista, també.
6: Valent, tu que de primera mà ets el que ha estat veient aquesta cuirassa que ha tingut de posar-se el Guillem, vas percebre que ell... es guardava el seu dolor per deixar espai amb el teu?
3: Sí.
6: O veu poder plorar plegats?
3: Ploràvem quan ell, com ell ho ha dit, quan escoltàvem les cançons. Uh-huh. O, per exemple, ara el segon abort, ell treballa a Cabrera, i fins a l'Hospital de Mataró va rebentar la bici elèctrica. Quan el vaig trucar, li vaig dir, estic sagnant, vine cap a l'hospital. Es va plantar des de Cabrera a Mataró amb la bici elèctrica en 10 minuts. O sigui, la va patar la bateria. El vaig veure plorar allà. Però ell no és de plorar. Però quan li poses una cançó tipus Tarzan o les cançons de Bola de Drac, que ens hem criat nosaltres, que volem que el nostre criu vegi Bola de Drac, perquè és com ens hem criat nosaltres, és quan el veig plorar i plorem els dos. Però sempre s'ha amagat, perquè sempre m'ha estat cuidant a mi. Fins i tot del tema de... Si estàs bé i veig que t'animes una miqueta més, jo sóc molt Disney. Ens anem a Disneyland i allà, doncs, o sigui, no s'ha preocupat per ell, s'ha preocupat per mi.
6: Uh-huh. Sí, és curiós perquè aquesta mateixa reflexió, abans, quan estàvem esmorzant, aquí ara que faré una publicitat en directe a la Bargalló, que és a l'espai de perdició, el meu diari, és el meu ritual diari de... No, no diari, sinó...
1: És el nostre ritual, del cafetó.
6: El nostre ritual del cafetó, abans del programa, que estava parlant amb la Laura i ella va dir que va viure una cosa semblant. Laura, ara et toca a tu, ja comences a entrar aquí dins. Com acompanyaries o com acompanyes amb aquest home que se sent secundari en el teu propi dol? Perquè ens consta que, tant com a societat, per reconèixer que ell també ha perdut un fill, com és que costa tant de que... Normalment, normalment quan hi ha una pèrdua d'un nadó que no ha arribat a néixer, la societat es volca amb la dona. El que passa que la percepció que jo tinc, no? L'home també ho pateix, perquè també és part implicada a nivell emocional.
7: Sí, jo aquí diferenciaria dues coses. Primer, que la societat no valida tant un dol perinatal, tant si ets una dona com si ets un home. O sigui, no et dona el teu espai, no et deixa dir la teva, no et deixa validar aquest dolor. Llavors, jo crec que el que li diria a un home que està passant per una situació d'un dol perinatal és que té tot el dret a sentir-se escoltat, a dir el que necessiti dir per poder ajudar a validar el que està passant. Perquè no és només... o sigui, jo, per exemple, amb el que és la meva feina, jo m'he catalogat amb dol perinatal invisible, curiosament, perquè... com ha dit en David, tot el que no es veu és com si no existeix. Llavors, a partir d'una segons quina setmana de gestació no està reconegut aquesta pèrdua. Llavors, només la reconeixen els propis pares o la gent propera, com són els avis o la pròpia família. Llavors jo aquí intentaria doncs, això, donar-li el seu espai, el seu espai segur perquè se senti segur per expressar doncs, com es sent, inclús amb la seva parella, amb la família, doncs, intentar donar el seu lloc. I costa tant, jo aquí posaria perquè, referim a el que has dit tu de que es focalitza amb la dona, més que res perquè la dona és la que es queda embarassada. O sigui, també quan hi ha un embaràs, totes les atencions es volquen amb la dona i en cap moment es pregunta a l'home com està, o sigui, com viu aquell embaràs o com porta cada vegada que se'n van a fer una ecografia o el que sigui. Llavors, jo crec que aquí la importància és donar-li el valor a la situació que està vivint en cada moment, en aquest cas, aquell home.
6: Interessant.
5: Doncs... Digues. Sí, de fet, si m'ho permeteu, amb això que deia... es volquen en la dona quan està embarassada, però també quan tens el procés de l'avort, en el nostre cas, a mi en cap moment se'm va preguntar res. Tot era exclusivament ella, que estàvem d'acord en tot moment. Però jo jo era una persona en la cadira i ja està. No se'm preguntava absolutament res. I tampoc si estava malament. Clar, ella sí que se li van oferir uns certs serveis, però jo durant tot el procés...
6: En cap moment
5: era,
6: se't dona.
5: Era un punt a part.
6: Clar, hi ha una part que és fisiologia pura, que el que porta el nadó i tira cap endavant és, per dir-ho així, i amb tot el carinyo, la incubadora, que és la mare.
5: Sí, sí, completament.
6: Però, a part d'aquesta part, hi ha una altra part que també ens composa a totes persones, que és tenim una ànima i també tenim una part emocional. I aquesta part emocional, les dues persones estan implicades. Clar, de vegades es deixa una mica de cantó a l'home, perquè es pensem que només afecta la dona, o, bueno, jo dic aquesta conclusió, però potser estic completament errat, no? Clar, des d'aquest punt de vista és... I això com ho podem canviar? O com podem fer aquesta visibilització, potser, en programes com aquests per començar a prendre consciència, no?
5: Sí, però clar, a veure, jo també entenc que el fet de que, com que evidentment ella, és, com t'has dit, és la incubadora, és el que es fa tota la feina, clar, o sigui, a mi, jo entenc que a mi no em preguntin perquè jo no pugui influir-li a ella de no facis això o fes-lo altre. Aquí ho entenc perfectament, però clar, com ho mesures això? És a dir, com evites la influència o anem a ajudar aquesta persona? I és un punt que no...
1: És admirable, eh? És admirable això que esmentes. I aprofito per fer un petit encaix i per convidar els nostres oients, homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant en aquests moments. Si heu passat per aquesta experiència o esteu passant per aquesta experiència, si us plau, truqueu-nos al programa i compartiu la vostra experiència. I si és dona, si també estàs passant per aquesta experiència o has passat, si vols unir amb aquesta conversació, sereu benvinguts tots dos a compartir la vostra experiència. Després...

0: una cançó molt suau i molt dolça de Coldplay que es diu Fix You. Per donar una miqueta d'espai i poder respirar i poder baixar, perquè avui és un programa
1: potent,
0: Potent.
2: Avui és potent.
0: Avui no són dels que per encetar-nos amb el directe, Déu-n'hi-do,
2: Com sí, sí, estem baixant a nivell ben alt,
0: Ara veiem com superem això.
2: Vinga, va, que hem començat a bullir i ara comencem a veure la llàgrima.
0: Vinga, Laura, pregunto, amb el teu llibre, Essència Vida, quan l'ànima parla, parles de validar el dolor. Quins senyals ens envia el cos quan intentem ignorar el dol i fer veure que aquí no passa res?
3: Bueno, primer de tot, somatitza, o sigui, el cos al final t'acabes trobant malament, o sigui, pots tenir molt nerviosisme, atacs d'ansietat, mals de panxa, mals de cap, o sigui, tot el que és a nivell de somatitzar físicament, i això et fa estar emocionalment també malament, o sigui, estàs més irritable, tot et senta malament, vas fent una miqueta de muntanya de símptomes i lamentablement ho acabes pagant amb la persona que tens més a prop.
0: Clar, el que tens allà al costat.
3: I normalment, si estàs passant per una situació d'aquestes, la persona que tens més a prop, doncs és la teva parella.
0: Sí, sí, aquí una de les coses que hem de tenir en compte és de que Laura no parla perquè ho hagi llegit en llibre, sinó aquest llibre surt d'una experiència que ella ha tingut i que ha viscut. També va tenir, si no recordo malament, 3 pèrdues.
3: Sí.
0: Però aquí sí que li passo la paraula amb ella i jo sé que serà una cosa que, si sentim que es trenca la veu, són temes tan summament dolorosos que és normal. Jo no ho he patit, però només d'estar aquí també ho pateixo i ho sento. I potser a mi també se pot trencar la veu. Laura.
2: Ja se'ns està trencant.
0: Laura, explica una mica la teva història.
3: Doncs mira, jo... soc mare, a part de tenir 3 angelets al cel, tinc una princesa a la terra que es diu Carmen.
0: Sí, sí, la conec també.
3: I bueno, té 9 anys. Llavors nosaltres, el meu marit i jo, sempre hem sigut pares molt, molt actius, en el sentit que hem tingut molt clar que sempre volíem ser pares i tenir canalla. Llavors vam tenir la Carmen sense cap tipus de problema, sense un embaràs normal i tot perfecte. I llavors el 2023 ens vam decidir a tornar a intentar. Amb aquell intent vam tenir un embaràs sense cap tipus d'ajuda i amb les primeres setmanes de l'embaràs vaig tenir un avortament natural, sense necessitat de que em fessin res amb la quirúrgica, ni medicació ni res. Llavors, al cap de 2-3 mesos, em vaig tornar a quedar embarassada. També de manera natural, tot se suposava que anava bé. Al jo tenir aquest avortament anterior, quan jo anava a les ecografies, a vegades no veien bé on estava l'embrió, no deien, bueno, com t'ha passat això, hauràs tingut algun problema ginecològic, anem a donar-li més temps, a veure si es veu. I jo sóc infermera quirúrgica, he vist moltes coses durant tota la meva trajectòria i jo vaig tenir una conversa en aquell moment amb el ginecòleg que m'estava tenint i jo els hi vaig dir que jo sospitava que jo tenia un embaràs ectòpic. Vale? Un embaràs ectòpic, per qui no ho sàpiga, és un embaràs on l'embrió neix fora de l'úter. Vale? Pot créixer a l'ovari, a la trompa, al fetge, a qualsevol lloc del cos. Vale? I em van dir que era massa aviat, etc. Jo, com no me n'enfiava, vaig demanar una altra opinió i amb aquesta segona opinió em van practicar un Lagrat perquè veien que sí que hi havia alguna cosa a l'úter que no era un embrió que estava creixent, i mentre jo estava esperant aquests resultats jo vaig tenir una hemorràgia interna.
0: Uau.
3: Val? O sigui, jo ho visc, t'ho dic ara i és com si ho estigués vivint en aquell moment. L'embrió m'estava creixent a la trompa dreta. Jo ho sospitava, però jo vaig trucar al 061 dient el que m'estava passant. Al 061 m'han dit: Laura, tira a l'hospital perquè és mortal, o sigui, és mortal.
0: Clar, se te'n va la vida amb això.
3: Sí, sí, se te'n va la vida. Llavors jo vaig trucar al meu pare, vaig trucar al meu marit, acabava d'arribar a casa, i entre el meu marit i el meu pare vam anar a l'hospital. Vam trigar unes 3-4 hores a parar l'hemorràgia. I en quan em vaig despertar, jo era tant el desig de ser mare que jo no vaig preguntar com estava. jo el primer que vaig preguntar va ser si jo podia tornar a tenir fills.
1: Uau.
3: Vale, o sigui, jo era, era com una cosa bueno, molt, molt, molt arraigada i que jo volia tornar a ser mare i estava amb aquest tema. Llavors, jo a l'equip on a la clínica on em van operar, jo ja havia treballat i jo coneixia tot l'equip mèdic. Llavors, la infermera que em va atendre, que em va assistir, em va venir a mi i em va dir: Laura, t'ha anat de 10 minuts.
0: De 10 minuts?
3: De 10 minuts. Si no arribes a venir en 10 minuts, no...
1: No comptes.
3: No ho expliques. Llavors, clar, jo... En aquell moment, us torno a dir, no era conscient del perill que jo... O sigui, era conscient perquè jo soc sanitària, però no ho pensava fredament. Jo insistia en el meu desig de tornar a ser mare. Llavors, això va passar al març del 2024 i jo, en quan vaig poder tornar a intentar ser mare, ho vaig tornar a intentar. Però ho vaig tornar a intentar a través d'una fecundació in vitro, perquè em van dir que si jo tornava a intentar de manera natural, doncs podia tornar a patir un altre embaràs ectòpic i jo no estava mentalment...
1: Ni tu ni ningú.
3: Ni jo ni ningú, però jo no estava... O sigui, jo no... Jo vaig passar un infern i no volia tornar.
1: Normal.
3: I llavors, clar, això és l'altre meló que es trenca, que quan t'assenyalen que pots fer un in vitro, normalment et diuen que l'in vitro és com que és la solució per tu quedar-te embarassat, i no és la solució. O sigui, perquè cada cosa és diferent, la teva reserva ovàrica és diferent, bueno, cada persona és un món.
4: Clar.
3: Llavors, jo vaig tornar, vaig fer tot el cicle de l'in vitro,
1: amb el que correspon econòmicament, que l'invitro no és fàcil i no és barata.
3: No, perquè a més jo vaig intentar fer-ho per la Seguretat Social, però al tenir una filla ja no ja estàs no inclosa. O sigui, si jo no hagués tingut a la meva filla, a mi m'ho haguessin pogut fer per la Seguretat Social, però al tenir-la ja quedava exclosa.
1: Ok.
3: I llavors, doncs, vaig fer tot el procés, van sortir només dos embrions, i en quan els embrions es van fecundar i van ser com aptes per fer transferència, em van dir que els dos embrions no eren aptes. I jo continuava
1: amb R que R.
3: I aquí va ser gràcies al meu marit, que em va dir: Laura, prou.
1: Apaguem la botiga, tanquem la botiga.
0: Tanquem la botiga.
3: Jo vull, o sigui, jo també vull tenir fills, però jo vull tenir-te tu. O sigui, jo no vull que tu passis cap risc per tu aconseguir un altre, o sigui, per tu, per nosaltres, perquè ell també ho desitjava, però vull dir que i llavors aquí va ser una mica ell el que em va fer tocar
1: de peus a terra,
3: o sigui, la figura de l'home que dèiem abans, doncs en el meu cas ell va ser qui em va fer tocar i em va fer respirar i em va fer agafar distància. I jo sempre ho dic, i ho dic amb el llibre, perquè tot això ho relato amb pèls i senyals allà, però jo li dic que gràcies a ell jo ara li dono les gràcies, que en aquell moment no
1: era un procés que t'havia de passar tu.
3: Exacte. Però ara avui en dia jo li agraeixo infinitament el que ell en aquell moment hagués comprès, m'hagués ajudat a prendre aquella decisió.
1: Clar, perquè fet i fotut, el pobre home l'únic que estava defenent és que jo vull tenir a la meva filla i vull tenir a la mare de la meva filla. M'explico, no em vull quedar pas sol i criant una nena sola. O sigui, que no sé què és pitjor, m'explico.
3: Sí,
1: que tot
3: sí,
1: es fa la vida, evidentment. Però passar per aquest tràngol, com a home... Déu-n'hi-do,
4: I si no, pregunteu-li a en Guillem. Sentint a la Laura, és ben bé... Talment com els hi ha passat amb ells, també.
0: Sí.
4: Excepte el de l'ectòpic. Però també la vida de la Belén també ha estat en risc. Aleshores, és molt dur que s'hagin hagut de parlar entre ells dos qui salvem, si la criatura o la mare. Pregunta'ls-hi, llavors.
0: No, sí, aquí és una cosa que, mentre anava parlant la Laura, jo anava veient per aquí les cares i anava veient com anaven assentint amb el cap, anava dient que sí, sobretot la Montse.
4: Perquè són històries paral·leles.
5: I perquè estem en aquest punt. Jo segueixo volent ser un altre cop mare.
4: I nosaltres l'estem frenant.
5: I ells m'estan frenant. Llavors m'he sentit molt identificada amb el que està explicant ella.
0: Clar.
4: És que penseu que l'embaràs de la Belén tampoc ha sigut fàcil, perquè quan ho haguessin pogut veure molt abans, pràcticament a punt de tenir la criatura, se'n van donar compte que tenia placenta prèvia.
0: Què és això de la placenta prèvia, per la gent que no ho sap?
4: Doncs per la gent que
1: o sigui,
4: no ho sap...
1: Per això,
4: sí, per vosaltres. Vol dir que el criu, si hagués volgut néixer, no hagués trobat mai de la vida al forat.
1: O sigui, no. Estava tancada. Estava dins un globus que no tenia...
4: No tenia sortida.
1: No tenia sortida.
3: La placenta tapada.
1: Vale.
4: Sí. Exacte. Això, clar, fa 200 anys enrere que ha sigut mortal per la criatura i per la mare.
0: Ara, per fortuna, existeix. En aquests casos, jo sí que seria molt de dir, anem amb una...
5: Jo tenia una cesària programada. Sí. El problema va ser que jo no em podia moure. No podia sortir al carrer, però molt poquet. Dos dies abans de la cesària programada vaig començar a sagnar, però era un sagnat actiu, molt, molt actiu, que vam haver de trucar a l'ambulància. Uh-huh. Llavors aquí era la por que teníem nosaltres, el patiment de, bueno, doncs hem de treure l'habitació perquè no. Per sort el tenim allà plorant amb l'avi, però l'hem patit molt. I clar, ara tenen ells la por que jo vull intentar un altre cop. I tot el que ha parlat Laura és tot el que en Guillem i la Montse i tota la meva família, però en aquest cas en Guillem és el que m'està aturant el cap.
4: Doncs sí, aquí... sí, perquè havent passat ha sigut molt dur, patir, tornar a passar una altra vegada per la mateixa experiència els hi costarà molt. A veure, heu preguntat a en Guillem.
1: Us costarà molt.
4: Sí, però a veure, nosaltres que som els avis patim d'una altra manera, patim d'una altra manera.
0: Hi ha una cosa que has dit al principi, que era una pregunta que jo volia tirar. Era que tu deies, diu, normalment els avis tenen un patiment, un dol doble.
4: El doble,
0: tenen
4: sí, clar.
0: El dol. Per què diem un dol doble? No és que siguin més, sinó simplement que tenen el dol d'haver perdut amb un fill, bueno, amb un net, i com ho està passant el
4: exacte.
0: Fill.
4: Perquè, veure que estan tan enfonsats. O sigui, una de les conseqüències d'haver perdut aquestes tres criatures, Guillem, corregeix'm si m'equivoco, és que no han pogut disfrutar de l'embaràs.
3: No
4: l'han disfrutat. O sigui, fins que no han passat els 5 mesos i els hi han dit, sí, tot va bé... No l'han disfrutat.
0: Després,
4: més problemes. Tenim placenta prèvia. Però és que, fins i tot ara que la criatura és al món, en Guillem exagera tot el que li pot passar. Ai, té una mica de moquitos. Anem cap a l'hospital. Anem cap al pediatre. No. O sigui, és tant la por i el patiment de que alguna cosa pot sortir malament que un embràs que és el millor moment que té una dona, és el millor moment, estàs al 100% amb les hormones, la il·lusió, el tot, és que es viu... Vaja, jo, per mi, és que no et surt ni pèl en els embrassos. O sigui, vas a depilar-te i dius, hosti, si no en tinc. No, ni n'hi ha. No s'ha pogut disfrutar.
0: Uh-huh.
4: I a mi això em sembla una pèrdua terrible, perquè jo els meus dos els he disfrutat molt.
0: Uh-huh.
4: I això m'ha semblat una pèrdua terrible, i encara ho estan pagant, i ho pagaran.
3: Però perquè...
0: Digues.
3: També és el... Jo penso, des del meu punt de vista, crec que també és el moment més feble. O sigui, amb aquest garbuix que dius, no?, hormonal,
4: és
3: quan també tu et trobes més feble. Perquè jo, per exemple, quan vaig tenir l'episodi de l'ectòpic i a mi m'han practicat el Legrat una setmana abans, jo m'havien practicat el Legrat, però jo tenia tots els símptomes de l'embaràs.
4: Clar, clar.
3: I psicològicament...
6: Tens les hormones disparadíssimes.
3: Sí. És un caos, perquè tu dius, ostres, em creix la panxa, i tu dius, sí, però no anirà més.
5: Els vòmits.
3: Sí.
5: Per exemple, els vòmits.
3: Quan estàs més feble, també.
4: Sí, sí. No, i després, un dels moments més durs de tot aquest procés va ser l'avortament d'en Jordi. Per mi en Jordi és el meu net. No...
1: És que ho és.
4: Ho és. No constarà enlloc.
0: De quatre mesos i mig.
5: Però clar, nosaltres anàvem... Que aquí és on en Guillem la meva ràbia.
0: Uh-huh.
5: Perquè a nosaltres ens van dir que no era viable. Que podia néixer, però podia arribar a néixer o no. Però és que a en Guillem mai li van preguntar si el volia tenir o no. O sigui, si jo em capfico en què vull tenir en Jordi, en Guillem es menja en Jordi. O sigui, el bo és que hem tingut molta pinya. Llavors, quan jo vaig estar un dia sencer, perquè jo vaig haver de donar llum en Jordi, no podia fer un lagrat, que això també té lita.
4: És un patiment.
5: És un patiment de tot. Que justament quan jo el vaig tenir, ell havia sortit un moment i el vaig tenir, i ells, ostres. Però a mi em preguntaven durant tot el dia, com et trobes, com estàs? En Guillem estava allà amb mi i ningú li preguntaven. Ningú li preguntava, tu com estàs? Ets el pare? O sigui, ja estem sabent de que pariràs amb Jordi. Però tu, que ets el pare, que també estàs il·lusionat per tenir el fill, com et trobes? A mi des del primer moment em van donar ajuda psicològica. Jo vaig a la psicòloga i vaig a la psiquiatra. Ho porto molt bé, però dintre que ho porto molt bé, ho tinc dintre. Però en Guillem ningú li va preguntar, escolta, necessites, encara que sigui una sessió que no sigui amb cap familiar teu, de poder vomitar, de poder cridar, de poder enrabiar-te de com et sents? Ningú li va preguntar, ningú li va oferir.
1: Sí,
5: i és un nen desitjat per tots.
1: Sí,
4: sí, sí.
1: Ara aquí...
4: Jo quan em deixeu voldria introduir un tema. Quan em deixeu,
1: Un segon. Simplement, ei, xapó per tu per voler ser mare una altra vegada. T'honro, sincerament, les teves ganes. Però ara et donaré, si em permets, una visió. Val? Jo em vaig formar com a constel·lador familiar fa un grapat d'anys a l'Institut Gestal de Barcelona, amb en Joan Garriga. I des de que em vaig fer constel·lador, evidentment, la visió de la mirada a la vida canvia rotundament. Però rotundament. Aleshores, una de les coses que vaig aprendre, i potser que aquestes paraules igual en aquests moments potser no les entendràs, però deixa-les en quarantena, la informació que et diré ara, val? I d'aquí uns dies, va per tots, la feu servir. Amb un sistema familiar, d'acord, tots ocupen el seu lloc, val? I sempre que una dona es queda embarassada o no, val? Té a veure molt, a part de físicament, genèticament, vale? Té molt a veure, vale? Amb el sistema familiar d'on vens, de com s'han viscut els parts o com s'han quedat embarassades les dones al teu sistema familiar, val? De tercera, quarta o cinquena generació, val? Aleshores, el que faria, si em permets, és convidar-te a que quan tu vulguis, tu ho sentis, vale? Comences a posar fil i agulla, a investigar dins del teu sistema familiar què els hi va passar a totes les dones del teu sistema familiar amb aquesta història, val? I vés a saber, potser sí, potser no, normalment sol ser sí, vale? Però al cap del carrer solen ser situacions de... situacions agressives respecte a la dona, vale? O haver de donar llum o quedar-se embarassades degut a una violació o a actes, evidentment, no volguts. M'explico? Per tant, i això es passa de generació a generació i a generació. I no m'estic inventant res, vale? Estimats oients que m'esteu escoltant, que molts no ho haureu sentit parlar de les constel·lacions, i pensareu, què està dient aquest boig? Bueno, doncs aquest boig, vale, simplement us està convertint en aquesta informació, perquè igual que et convido a tu, com a mare, que gestionis aquest tema, vale, a tu, com a pare, a investiga, val? Com els homes de la teva família, vale, han guardat silenci, han sigut pal de paller i han tingut que ser murs de contenció. I no s'han permès moltes emocions. Perquè això, al cap del carrer, torno a repetir, passa factura.
4: Jo, si vols, ja t'ho dic ara.
1: Vale. Passa factura... Deixa'm acabar. Passa factura i passa factura a l'enfermetat. Perquè tot el que no plores, tot el que no, com deia la meva àvia, cosa dolenta fora el ventre, vale? De la manera que tu vulguis, busca la manera. Però tot això que portes a dins, que ho has tapat, vale? Fes-te la idea que és aigua acumulada dins teu, que l'aigua ha de córrer, perquè si l'aigua no corre, no s'oxigena, es podreix. I el podrit, emocionalment, porta a alguna cosa físic. 2+2=4. Val? Per tant, i t'ho dic perquè jo també he participat en molts grups d'homes que també els hi ha passat la mateixa situació que tu, i quan han tocat aquest tema, sense voler, els hi ha sortit, i els hauries de veure com bramen el que no han bramat i el que no s'han permès plorar. I el meu consell és, d'home a home, i que t'estic mirant els ulls, nano, busca els teus espais, plora. No ets un machote, no eres un punyetero macho alfa.
0: I si no ho fas per tu...
1: I si no ho fas per tu, fes-ho pels teus fills.
0: Fes-ho per l'Arnau.
1: I ara et dic la segona part, vale, que molts dels oients a vegades ho he deixat anar. Vale. Una de les coses que jo vaig néixer, vale, és sent mèdium, el que se'n diu mèdium. Vale. Però jo no m'ho prenc com les típiques pel·lícules que el que parla amb els morts, que em passen, sí, però li vull donar una versió més científica. Vale. I simplement és perquè moltes persones que són mèdiums no som especials, ni molts menys, vale? Sinó simplement és que tenim desenvolupada una part del nostre cervell, vale? Que podem captar energies, vale? I freqüències d'altres dimensions. Punto pelota. Igual que els gossos poden escoltar algunes freqüències, vale? Pues, no és que m'estigui comparant amb un gos ni que m'identifiqui com a cinc gos, com ha sortit fa 4 dies a la premsa, no? Hi ha gent que s'identifica com a cinc gos o s'enfoca, no. S'ha intentat, però no. Aleshores, i a més aquí el David em coneix i dona fe del que estic dient, eh? Aleshores, penseu una cosa. I aquí em branco les dues coses, vale? La informació de Medium i el fet de ser consteladors familiars. Tot això que us està passant, val? És un gran aprenentatge per vosaltres, vale? Perquè si et parlo com a constelador et diria, és que la teva ànima, vale, ha decidit passar per aquí, malgrat costi el que costi, per endur-te aquesta experiència i de retruc aconseguir coses molt més potents, val? I una de les coses que sí, nano, et convido que feu, vale, és que els hi feu una festa d'aniversari als nens. Nens o nenes, vale? I el reconegueu com a tal, els hi doneu un nom sencer i els reconegueu, i quan feu un arbre genealògic a casa vostra, els feu partíceps. Per què? Perquè durant una temporada, vale, es queden a casa, que ho sapigueu, vale? I us acompanyen, i sobretot el que fan és jugar amb el que sí ha decidit quedar-se. M'explico? Per tant, ja us poso amb evidència que si alguna vegada el petit comença a jugar sol i comença a parlar sol i diu no al tete, no sé què, bueno, no sé quantos, no us espanteu, vale? És que estan els altres jugant amb ell. Sí? Correcte?
4: A menjar-li.
1: Vale?
4: A menjar-li, sí.
1: Pues això.
0: Volies introduir una cosa, Montse?
4: Sí. Ja que t'hi diu que esbrinis, que sàpigues que la meva mare, és a dir, la teva àvia, em va tenir 2 deportaments, però no sé quina opinió tenia el meu pare, l'avi Vicenç, perquè no ho va dir-ho mai ni ho va expressar-ho mai.
7: Igual que per part de pare, igual. Que entre en José i en Joan també van tenir-ne un.
4: Exacte. Per part de pare, també la iaia Adela també en va tenir...
1: Veieu com ha repetit la història?
4: Que a més a més ells sabien el sexe i era una nena.
1: Clar.
4: Els de la meva mare eren nen i nena. Ara, el que no sé és com ho van viure... Jo el meu pare no, perquè eren molt hermètics amb qüestions personals. No, jo sí volia introduir un tema. Clar, jo sóc molt més gran que vosaltres. Aleshores, a la meva època, quan un quedava embarassat, les mares sempre el primer que et deien era no ho diguis abans dels 3 mesos.
0: Sí, això també encara ho sento.
1: Encara ara.
0: No diguis res fins als 3 mesos.
4: Fins als 3 mesos. Per què? Perquè fins als 3 mesos quasi totes les dones tenien l'experiència de que el podies perdre en qualsevol moment. No tinc res a dir. De fet, quan em vaig quedar embarassada d'en Guillem, ho vaig saber als 3 mesos, per tant, ja...
0: Ja et vas entrar més tard, no?
4: Sí. Però amb la Núria sí, bueno, pues ho vam complir-ho. I en una de tantes vaig veure una entrevista amb una ginecòloga que ja havia fet molta carrera i deia, jo era com abans partidària de, com les mares d'abans, de no ho diguis abans de 3 mesos, i en canvi ara sóc partidària de dir-ho des del primer moment. Per què? Perquè si passa alguna cosa, aquest dol és compartit.
1: Correcte.
4: Aquest dol és compartit. Aleshores, tant de la Núria com d'en Guillem vam saber de seguida quan estaven embarassats, i els tres que van perdre, doncs nosaltres vam passar un dol. Però aquest dol que vam passar tots va ser un dol compartit, un dol sapigut, un dol entès. Jo m'estimo molt més saber-ho i passar aquest dol que no poder estar al costat dels meus fills quan els hi han passat coses d'aquestes. I aquí, ja està, era aquí, el que havia de dir.
0: Aquí em passa pel cap una pregunta, i aquí sí que obro el micro per tothom. Laura, Marina, si vols participar també pots fer-ho, encara que em miri així amb els ulls com a plat.
2: Sí, és la meva la peixera.
4: En Joan i l'Arnau ja
2: que la tenim acostumada, cada vegada que li diem el seu nom, fallis. A veure, què passa? Bueno, em ve, però no em ve la pregunta.
0: Aquí jo dic, quan després de tenir una pèrdua així, hi ha moltes vegades que la gent diu, ja en tindreu una altra. Com reacciona el cos?
3: Fatal.
0: És més, com podem evitar aquest buit, evitar, és a dir, viure aquest buit sense pressa per omplir-lo?
5: Jo parlo a ràbia.
0: Ràbia.
5: Ràbia. Perquè qui t'ho diu no ho ha passat.
0: Clar.
5: Llavors, jo no t'he demanat la teva opinió. No me la donis. I al principi callava, m'anava a un racó i plorava. Fins que vaig començar a contestar. I l'última va ser, ja no és, ja en tindreu un altre, sinó simplement de, per quan voldreu tenir un fill? Sense saber el que tu portes darrere. La meva resposta és, he tingut 3, però s'han mort. Llavors, la gent es sent tan incòmoda, perquè és tan tabú el tema de l'abort, de la pèrdua, que se'n van.
0: En general, el tema de la mort és molt tabú.
5: Llavors, en general. Clar, no fa. Llavors, per mi és ràbia que t'ho diguin. I ja arriba un moment en què em sap molt de greu, parlo sense filtres, és, no t'he demanat l'opinió. I qui ho diu és que no ho ha patit.
1: Evidentment.
5: I omplir-lo és el que diem. A nosaltres som molt friquis, ens agrada molt Disney, ens agrada molt Disneyland, doncs l'omplim, estalviem per anar allà. I llavors tens una motivació de dir, vinga, va, un dia més, o un dia menys per arribar aquell dia que vols anar-hi, o un dia més que no has estat al llit, perquè el que vols és estar al llit. No vols veure ningú, no vols parlar amb ningú, i et fas una muralla tan gran que fins i tot amb coses tan senzilles per plorar, no plores. Perquè si plores, obres l'escletxa de plorar per tot el que hi ha al teu voltant, que és la pèrdua. No anar a l'IKEA, per exemple. I no voler passar per la zona de nadons. Perquè clar, dius, per ostres, tot, és que per què
0: és sensible tota aquesta cosa.
5: Clar. Sí, coses aquestes, o amics teus, que nosaltres ho hem notat molt. Aquest any han sigut baby boom del grup. En el grup que han tingut són 5 nens que han nascut, inclosos a l'Arnau. El com t'ho diuen.
0: Clar.
5: El com t'ho diuen. A mi em va pillar un dia que estava jo treballant i va venir en Guillem i em va dir, mira, uns amics s'han quedat embarassats. M'han dit a mi i després jo t'ho dic a tu. Aquell dia jo no vaig treballar. Llavors que algú et digui només estaves de 2 setmanes o de 6 setmanes, ni ho notaves, ni se't notava tampoc, però la il·lusió de tenir-lo, de buscar-lo.
0: Fora no se't notava, dins sí.
5: Dins sí, però
0: a nivell emocional,
5: clar,
0: però
5: la cosa
0: molt
5: és aquesta, o sigui, qui ets tu per dir-me?
4: I el nano del teu germà també vas patir molt.
5: Sí.
4: Quan vas saber que el teu germà estava embarassat.
5: No sabien com dir-m'ho.
0: Laura, una pregunta, per si tu t'has trobat amb això. Com creus que es pot educar amb els amics i amb els familiars per acompanyar millor? Què hauríem de dir en lloc d'aquest tot aquest tipus de tòpics buits?
3: Doncs jo el que sempre dic és de fer-se veure en el sentit de tu dir que estic aquí. O sigui, sense forçar una conversa, simplement que hi ets i que si necessites parlar, en el moment que tu necessitis parlar, doncs que sàpigues qui sóc i que simplement escoltant. O sigui, aquest tipus de comentaris la gent els fa per desconeixement o perquè simplement no saben què dir. Perquè al ser un tema que no
1: que desconeixen.
3: Exacte. Doncs es pensen que dient qualsevol perla, jo dic que són perles.
1: Mm. Doncs, és que són perles, sí, sí.
3: Llavors,
4: sí,
3: et quedes com... Es pensen que ja queden bé. Llavors, jo el que sempre aconsello és, per dir això, no diguis res, perquè no saps com ho està passant l'altra persona, en quin punt es troba del seu dol, i millor, simplement, o callar, o dir, ostres, em sap greu, si necessites qualsevol cosa, parlar, o el que sigui, doncs hi soc.
1: Aquí sí que s'hi podia aplicar aquella frase que menos es más, i de vegades una abraçada fa més que una paraula.
3: Oh, i tant. I tant.
0: Aquí, una pregunta que també tiraria per tothom és, com ha canviat la vostra relació entre la parella, entre la gent més propera? Degut amb una cosa així. És a dir, des del punt de vista de parella, com afecta això?
3: Doncs jo soc de l'opinió que o t'uneix moltíssim o et separa completament. Sí. I jo parlo per mi, en el meu cas. O sigui, a nosaltres ens ha unit una barbaritat. O sigui, nosaltres sempre hem sigut dues persones molt unides, però arrel d'aquesta experiència ha sigut com... multiplicar per infinit la nostra unió.
0: Sí, per aquí també estan assentint amb el cap.
7: Sí, això també, quan nosaltres vam tenir el segon abort, després van començar les proves mèdiques. Les proves de compatibilitat, si el teu esperma és bo, els seus abors són bons. En el nostre cas, tot anava bé. Uh-huh. Però en aquella gent en què, doncs, potser un no és capaç de, o per culpa de l'altre, que no són compatibles, aquí és on potser sí que entra el que la parella es trenca. Per culpa teva, no puc fer això...
0: Clar, aquí apareix un altre cop la ràbia i la culpa. Dues emocions que surten constantment per allà enmig. Mm. Culpa de, ostres, jo he sigut potser incapaç. És aquesta creença, que no és així, és biologia, i moltes vegades és una herència que no ho sabem i que hem de començar a sanar, una mica el que comentava el Joan Carles, sí. No? Que ens pot venir de molt lluny.
1: I a més, un petit incís i acabo. Tingueu en compte que, parlant com a constelador, vale, és una gran obra d'amor, vale, el fet, vale, de que tu t'hagis obert, vale, a que una ànima hagi pogut estar amb tu, vale, i sentir que és l'experiència de ser humà per 6 mesos, per 4 mesos o per 6, el que sigui. Però superagraïts.
0: Sona de fons ja l'última de les cançons que hem escollit, i aquí m'agradaria fer, abans d'acomiadar-me del tot, perquè ja estem a la recta final, passar volant el temps, si poguéssiu enviar un missatge ràpid, curt, a una parella que avui rep la
1: notícia,
0: tan dolorosa notícia de la pèrdua, què els hi diríeu des de la vostra experiència?
3: Jo els diria que es deixin portar pel que senten i que tots els sentiments que tenen en aquell moment són vàlids. O sigui, cada persona rep la notícia d'una manera, l'exterioritza d'una manera i la percep d'una manera. Per tant, el dol cadascú el viu de la seva pròpia manera, diferent, i totes les formes en què es viu són vàlides i que no s'han de sentir culpables per res, que són situacions que malauradament passen de manera diària, que jo, per exemple, en el meu cas, fins que jo no m'hi vaig trobar, no era conscient fins a quin moment es passaven, fins a quin punt, i llavors que són vàlides totes les reaccions.
0: De manera molt ràpida, Belém, Guillem, últims segons.
7: Que parlin.
4: Que parlin entre ells.
7: Parlin, que s'abracin.
4: I que lluitin, si volen ser pares, que lluitin.
0: Us deixem amb aquestes paroles. Moltes gràcies.
1: Vagi bé, homes,
0: ens escoltem la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys és informació.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular amb el pla de simetria

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostres. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 8:45 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la cinquena edició de la Unicorn Sprite a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
3: Bon vespre, em trobo al Unicorn Sprite d'Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu cinquè aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer major del municipi està en ple de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
1: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
5: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
4: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
5: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
4: Més que Salut.
5: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Els primers en música. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
7: A Ràdio Arenys, conserves Cinera. Els clàssics.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són, més o menys, 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: rebut el Papa al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenes de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
1: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
2: Força de l'aigua, doncs, que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou doncs que el fem ballar doncs gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que surt de la font.
1: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
0: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Durant aquest mes de juny, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars en bàsquet. El Barça se la juga a Múrcia.
1: Necessita una victòria si vol seguir lluitant al playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UCAMP. Van perdre en el segon al Palau Blaugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit. Per tant, és l'arrencada d'aquest UCAMP Barça.
0: I compte, que si el Barça guanya el seu rival en la pròxima ronda, seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja el playoff.
1: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar, després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0. Ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
0: En hoquei patins, el Vila-sana golpeja primer.
1: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del playoff al títol de l'hoquei Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
0: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
1: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara esperen rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell.

0: Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
1: I 5, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol sala al Palau Blaugrana. Minut 3 de partit, Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els 8ens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs de moment sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de play-off pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà doncs a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10-12.
0: I en futbol, un parell de play-off d'ascens que tenim en joc o que han acabat ara mateix, per exemple, play-off d'ascens a tercera federació, anada de la final i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava doncs amb domini pilota, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directa d'Eric Mora que avançava els pobletans del marcador. Arribem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i així ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de partit. No, tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Llaput i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2, que dona un avantatge tot per decidir a la Pobla, però que els culetans tenen aquesta mínima avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Elit, anada també de la final, acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit.

0: Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol. I és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit, s'enfrontava al Nava, ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24, doncs avui el Barça novament una classe de superioritat davant el Nava, ha acabat guanyant 38-27 i demà serà la final, serà a les 5 de la tarda, el Barça jugarà el títol endavant de l'Irun, un Irun, un Vitasoa Irun, que ha superat a l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà, Barça-Irun en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, és que ser professional és complicat. Al final ningú regala res, el calendari és el que és, moltes vegades saturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four, toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps. Però bueno, al final és un torneig que volem guanyar, la Copa del Rei és molt important per nosaltres també, està posat aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som. Tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar en la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot, i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola, s'han d'aprofitar. Els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow que li podem dir, i tant de bo mantenir-lo molta estona bé. Es queda una setmana de competició molt important, molt dura, molt exigent. Crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions. Queda demà. Tant de bo podem emputar-nos el títol i sortir cap a Colònia amb molt positivisme i moltes ganes de la Champions també. És un torneig molt maco i molt complicat, perquè al final el ser partit cau dona més possibilitats a altres equips de donar la sorpresa. Això ens fa estar més concentrats en nosaltres. Ahir potser no vam sortir com devíem, avui hem après l'error i hem sortit concentrats. Crec que és la línia a seguir. Volem la Copa, per això estem aquí i volem sortir amb bones sensacions també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irun aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
4: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava. Sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible a la final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo está atacando a las zonas más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cojillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
2: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell si volia doncs aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat doncs per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrada, entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant, a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
5: Nit històrica. Ahir, a la nova Creu Alta, el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90. Abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costi, a la primera meitat ja havia fet el més difícil l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego,
6: i després tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
7: Els arlequinats usant, i ara puc dir ens han enganyat durant molt temps. Us han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficàveu al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els hi explicaran als més joves d'aquí uns anys. I la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut, empantant, i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir nosaltres quan vam arribar a l'hotel, la nit en què vam perdre allà, vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
6: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta, amb gairebé 12.000 seients des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen al Ruta de la Plata amb victòria del filial groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa, la tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes del partit ahir, Joel Prieto, amb un doblet, va fer dos dels tres gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
8: El d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida i crec que de tots els meus companys també, i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i perds temps mirant a l'afició i potser dediques més temps en que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal ve a dos partits de pujar a segona divisió. A l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona, havia acabat empatant a un el partit de l'anada i, per tant, li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas, al camp del Celta Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival. Seria la Ponferradina, que ha eliminat a la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: De moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
9: Ja estima doncs, el resultat de l'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, sabem que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo?
10: Per la importància que té aquest partit, doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna i més a Balaïdos, a l'estadi del Celta, del primer equip, on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
11: Pues home, pues sincerament, te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és... Sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit. Això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem play-off, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia i crec que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però te segueixo dient el mateix.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugar la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, perquè va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran doncs, en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i el programa En Joc, en directe, a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidars, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada dificilíssima davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Doncs escoltem ara sí a Sergio Bermúdez Bermú, el jugador del Badalona, dient que l'equip creu a la remuntada.
1: Nosotros es muy, muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy, muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
0: Doncs a Badalona confiant a la remuntada i a Cornellà, evidentment, confiant en mantenir els 3 gols de marge que tenen. Això diu el tècnic Ignasi Sanabra.
2: Es importante pasar página. Lo del otro día estuvo muy bien, pero creo que si no somos capaces de dejar lo que pasó al margen y centrarnos en el partido del domingo, nos equivocamos. El miércoles lo dijimos, que al final cuando tiene este resultado dentro del mismo vestuario pueden haber diferentes ideas. Un equipo piensa que hacer un partido normal y atacar, que es muy difícil perder 4-1. Otro equipo piensa que es mejor cerrarte y que pasen pocas cosas. Entonces era muy importante que el miércoles unificáramos la idea. Lo hicimos, hemos trabajado en base a ella. Y creo que llegamos todos con un mismo pensamiento y vamos sin miedo a pasar la eliminatoria en Badalona, que es lo que tenemos que hacer. Hemos de ser humildes, hemos de tener la conciencia de que cada uno lo vive de una forma distinta. Es muy importante que nosotros, lo que depende de nosotros, demos el 100%.
0: Vinga, 9 i 23 minuts, més futbol, més play-offs d'ascens. En aquest cas, dèiem play-offs d'ascens a tercera divisió. A l'anada de la final, de moment, la Pobla ha sorprès el Sant Mauro.
3: Sí, ha acabat imposant-se a la Pobla de Mafumet al camp del Sant Mauro per 1-2. Per tant, a la Pobla que comença aquesta eliminatòria doncs amb aquesta victòria i, a més, tindrà el partit de tornada a casa, al camp de la Pobla de Mafumet.
0: Doncs aquest play-off d'ascens és per pujar a tercera. En el play-off d'ascens immediatament inferior, per pujar a Lliga Elit, també s'ha jugat avui l'anada de la gran final.
3: I aquí queden les coses molt més obertes, perquè Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0 en aquest partit, en aquesta anada. Per tant, el desenllaç la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0. Com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit, en aquesta final ja.
0: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
4: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes de jugadores que acaben contracte. Ana González, Lise Chamorro, Estefania Vanini, Sara Jankowska, Sofi Jun i Loretta Kulashi. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de dos jugadors que va tenir al Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, els sitios són tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats. La influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el play-off pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
6: Es manté l'empat a 0 en el marcador. Això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0. En un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada, i també un partit que a poc es van escalfant. De fet, fins i tot Tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
0: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
1: Ràdio Arenys, la primera. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Històries magnífiques. El primer dilluns de cada mes, a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, amb Hernán Ruiz Bonet.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, darrera mitja hora de l'enjoc. Vinga, passem pel Palau Blaugrana. Alguna novetat, algun fet ressenyable, Jordi?
2: Queden aproximadament 5 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Es manté l'empat a 0 en el marcador entre Barça i Inter. L'acaba de tenir el conjunt madrileny. Gran aturada de Didac Plana, un xut de Ryan, un 1 contra 1 en un ràpid contracop del conjunt de Torrejón de Ardó. En tot cas, empat a 0 en el marcador. El partit que està sent molt vibrant, però que de moment les defenses que s'estan imposant en aquest partit. Menys de 5 minuts pel final, empat a 0.
1: I què fa el Barça de bàsquet, Anna?
3: Doncs està guanyant de 6 punts de diferència, 30 a 36. Ara ja es troba al segon període aquest partit. Per tant, el Barça, de moment, que va per davant el marcador.
1: I us dèiem ara fa una estona que el play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla havia guanyat el camp del Sant Mauro, i l'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens demana pas amb protagonistes. Eric.
4: Doncs estem aquí amb Eric Mora, un dels protagonistes del partit, central de la Pobla Mafumet. Eric, una mica, explica'ns una mica el partit, les sensacions d'aquest partit d'anada i que l'equip ha guanyat d'augment 1-2 al Sant Mauro.
5: Sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular, porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año y nada, muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos hecho defensivamente.
4: Sobre todo, ¿cómo ha aguantado el equipo, no, Eric? Porque al final sabíamos que el San Mauro era un equipo poderoso arriba y el equipo ha podido venirse arriba.
5: Bueno, en estadística ya se ha visto, en la liga éramos el equipo menos goleado, por algo será. Nada, muy contento con todos, desde delanteros hasta defensas, por el trabajo defensivo que han hecho todos.
4: Y supongo que, bueno, este resultado, aún queda mucho para la vuelta, pero el mensaje un poco, ¿no? Que aún queda ese partido de vuelta y que en la Pobla, pues, se tiene que acabar de hacer con la afición.
5: Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180, y nada, solo pedir a la Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que teníamos deseando todo este año.
1: 9:33, vinga, anem a repassar amb més detall l'actualitat del bàsquet. Lliga ACB, play-off pel títol, tercer partit de quarts de final. Què fa el Barça?
3: Doncs segueix guanyant el Barça, però va veient com li retalla distàncies el Camp Múrcia. Fa un moment que dèiem que guanyava de 6, ara ja guanya de 4 amb el 32-36.
1: Doncs de moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat, contra tot pronòstic, el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest play-off pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
3: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85-71 a la pista de la Baskonia, doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82-63 i, per tant, força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival. Però en qualsevol cas, ahir, de moment, va forçar aquest tercer partit Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerram.
6: La penya força el tercer partit a Vitòria després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència, 82-63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal. 27 punts en 31 minuts per ell, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Crux, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
7: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Baskonia amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. sembla una vergonya, perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça, i s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan al seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica, perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones.
6: Un diumenge que serà intens, perquè la penya jugarà a les 7 de la tarda el tercer i definitiu partit de desempat al Buesa Arena de Vitòria.
1: I a tot això, un parell de punts més de bàsquet. D'una banda, el Cadí Laseu ha anunciat avui la incorporació de la base catalana de 22 anys, Marina Vinyoa, procedent del Mallorca. També el fitxatge de Sergi Curtó com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
3: No podrà ser. Ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat. I en el cas del Castelldefels, ha perdut 55-64 davant del Cartagena. L'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
1: Vinga, noi, gairebé 37 minuts, parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3, i de moment el Vilassana, que s'avança a la sèrie.
3: Ha fet bo el factor pista el Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, al Sotet, a la pista del Fraga.
1: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna, i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
8: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella, perquè podria ser l'últim de la seva carrera aquí al municipal de Vilassana, si el Vilassana fa la feina i aconsegueix, doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè, com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
9: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial, i al final, bueno, doncs, últim partit a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis, i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions, però, bueno, i el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga, i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
8: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que, a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
9: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això, estic molt feliç i molt orgullosa, doncs, del que va començar un dia no sent res i, doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte, pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt... on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa 2 o 3 anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i, bueno, al final, quan tots, pues, remen en la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i, bueno, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
8: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha alguna manera de trencar el partit. Llavors sí que ja un cop desencallat la cosa ja l'heu pogut controlar.
9: Bueno, el Fraga és un gran equip també i té una gran portera, i al final sabíem que seria hem enfrontat moltes vegades i sabíem qui teníem a davant. I, bueno, sí, ens hem adelantat, però ells també tenen molt bon equip, s'han posat per davant, ai, se'ns han empatat i, bueno, a la pròrroga, doncs, se'ns ha donat. Crec que era el que havia de ser, perquè crec que hem tingut moltes ocasions i no hem sentenciat. Sí que és veritat que davant, doncs, hi ha una Anna Ferrer que és molt bona, però, bueno, al final... és el que hi ha.
10: I ara, segon petit, tocarà resoldre l'eliminatòria a Fraga per intentar evitar el que deies en el teu discurs de comiat, tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vilassana.
9: Sí, al final, la setmana que ve anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt. Aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició, doncs, que apreta i, bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
10: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vilassana, ho dèiem, amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tot, Maria.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
3: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró, doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any, doncs, amb la intenció ja d'aconseguir, doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1, dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
1: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
2: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota, ja que amb Rivall en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts, amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a dues ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça, quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
1: Boníssimes notícies des de Palau Blaugrana, just abans doncs, d'arribar al descans, el Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a hoquei Lliga Femenina, un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
11: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip d'Albert Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt vallesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut, quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balart marcava el gol de l'honor de les vallesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 3 quarts de 8, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
1: Doncs vinga, més hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, semifinals de la playoff pel títol. Així estan les coses.
3: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:15 del migdia hi hauran els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i un Igualada intentant doncs forçar el quart al cinquè partit.
1: Doncs la Barça que va sorprendre a l'Igualada a la seva pista, això dèiem després del partit, el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
12: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac. Però sobretot tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i sobretot entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
13: I diumenge pues, tornar a fer un partit sèrio, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar a la final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
1: Doncs demà a 1:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceo, el quart partit després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
14: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim un altre final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espedida del Gepi Selva, i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
15: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
1: Doncs demà 1:15 aquest Calafell-Liceo. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
16: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arribarà del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off, previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinach, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
17: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si l'apressament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes en situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
1: 9:50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals del play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip que te la passa, l'altre no.
3: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes. Ha acabat empatant a 2. I això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i, per tant, el deixava doncs fora ja d'aquest play-off d'ascens a primera femenina.
1: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada de Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
18: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests tres gols, ja que anàvem 2-2, aquests tres gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests tres gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
1: Vinga, i amb Waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
3: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, a competició europea, però aquí estan buscant doncs situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i, per tant, anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta. La tornada serà dimarts.
1: I el play-out de permanència, primer partit de la final.
3: Sí, aquí doncs ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de tres partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
1: I bones notícies pel Rubí, que torna per la Barcelona. S'enfrontaven en la final per pujar a divisió d'honor femenina.
3: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs torna a recuperar-la.
1: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
19: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del -3 que van patir a casa amb el 6-9, passa el conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorn a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc que ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
1: i més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
3: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla, i en aquest tercer s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla, i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
1: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
20: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
1: I a la primera masculina, final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
3: No, puja el Canoe, i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3-13-10, i per tant puja el Canoe.
1: I abans d'acabar, us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliobara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers a Sport 3.
21: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Doncs felicitats, Marcel Granollers, últim minut de programa. Anna, què fa el Barça Bàsquet?
3: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant l'UCAM Murcia.
1: Molt bones notícies, i el Barça de futbol sala a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
2: Ràdio Arenys és informació.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El primer objecte interestel·lar. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui, ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer. Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del Sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte va deixar molts dubtes, perquè es va veure una lleugera acceleració en la seva òrbita. Això volia dir que devia perdre material que impulsava aquest objecte en alguna direcció. Però no se li va descobrir cap coma ni cua típica de cometa. És un objecte una mica misteriós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Lleó 14 ha rebut aquest vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. 500.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant les pobreses materials i espirituals del nostre temps.

0: Una via es troba també tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, de moment, encara no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif està evacuant o ha evacuat amb l'ajuda de bombers els passatgers del tren avariat a una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant també un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona-Sants. D'altra banda, l'USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny per exigir al PSC un canvi en l'educació pública. Fons de l'USTEC han apuntat que la manifestació encara s'està acabant de perfilar. Això sí, pel que fa a la vaga d'aquest pròxim dimarts, coincidint amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar així la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat, que han de fer les PAU. Més informacions, hi havia molta expectació i secretisme al voltant del concert sorpresa del Primavera Sound d'aquest 2026 que té lloc avui. Finalment, el secret s'ha revelat. Olivia Rodrigo actuarà al festival d'aquí aproximadament 20-30 minuts sobre 10:45 a l'escenari Occident. El directe de la cantant guanyadora de 3 Premis Grammy serà l'avantsala del llançament del seu nou disc. El Primavera Sound d'enguany reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents tens menys que l'any anterior, que en va tenir 293.000. També en plana cultural, la Patum no s'atura. Aquest migdia escoltàvem sonar l'himne a l'exterior de l'Ajuntament, a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any, mentre l'alcalde assegurava que la festa tiraria endavant aquest vespre, malgrat l'amenaça de pluja, i així ha estat en marxa la passada d'aquest dissabte al vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.
3: Here, here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where's the head go?
4: Give it here.
3: No, no, you've got the head in the arm socket again.
4: Oh, sorry.
3: Sit him in front of the microphone. Okay, okay, wait. Everything's together. Why isn't he moving?
4: You didn't wind him up, stupid.
3: Wind him up, wind him up.
4: Turn the key.
3: Oh! The lever and stand back.
4: Oh, no.
3: Yeah. I think he's working.
5: Oh, whoopee, whoopee. Rock and roll, rock and roll, everybody. Oh, well, Bad Jack, I'll give the action. Go bring it on.
4: What do you think?
6: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres, cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Staying Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I tell you, man. Ah! Oh! Oh, I'd say if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Bé, sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano per no oblidar-se'n, durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen el seu moment de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: I tell you, man. Ah.
3: Oh. Ai, aquest és Jack, l'home llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, vinga, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes de la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per una fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: Somebody a present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Orange. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
1: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 932012124 o en el web al-anonespana.org.
0: Compartim la música de Ràdio Arenys.

Què tal, família? Com anem? Benvinguts al últim anthem de... que presento. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Bitsy, a Kid Cudi, a Robin Schulz, a Fisher o també a David Guetta i Snoop Dogg, com aquesta que està sonant ara de fons. La recuperem de l'any 2011. Vinga, som-hi!

En 13 anys per recuperar aquest tema de Vici, justament l'any 2013, amb la col·laboració de Nicky Romero, amb això que es diu I Club Be To On. Avui, malauradament, no tindrem informatius a dos quarts, però sí que tindrem moltes cançons com aquesta que està sonant de fons ara. Ara,

Ràdio Arenys, la primera. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Escoltant Ràdio Arenys.

Aquí tenim a James Hype amb Miggy de la Rosa, amb això que ens presenten, que es diu Ferrari. Des del 2022. Ara retrocedim 26 anys enrere per recuperar un tema de Paradiso, amb això que es diu Bailando. Bailando.

Des de l'any 2018, Fisher ens va presentar aquesta cançó que es diu Lost in It. I que ja passa de 11:45 de la nit. Tenim preparat a Axel Ingrosso, però abans anem amb Alexandra Stan, amb el seu Mr. Saxo Beat. Des de l'any 2011. I són aquí, a Radio Rens.

Hem anat just al 2017 per recuperar aquest tema d'Axel Ingrosso, amb això que es diu Mori Tan You Know. A punt a Jack Jones, abans anem amb Veracota. Amb aquest tema que es diu Carte in Blanche, que recuperem d'any 99.

Aquí tenim a Zac Jones amb Raye, amb això que es diu You Don't Know Me. You don't know me. A punt a Jonas Blue amb Fast Car. Abans anem al 2023 per recuperar aquest tema de David Guetta amb Amari, amb això que es diu Baby Don't Hurt Me. És el clàssic del Alon. I són aquí, a Red Orange.

Aquí tenim Next to Me, de Otok Knows, des de l'any 2015. I ara toca el torn d'Edward Maya i Vika Julina amb el seu Still Is Love de l'any 2009. I amb aquesta cançó ja ens despedirem d'aquest programa. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos en tots aquests dies, tots aquests anys. I ens veurem en una altra ocasió, qui sap, en un altre ràdio, en un altre lloc, en un altre... o potser aquí rebrem un altre cop, també, qui sap, eh? Apa, família, feu bondat, molt bona nit, i ens veiem en una altra ocasió. Vinga, adéu-siau!

0: Ràdio Arenys és la primera en música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

Són The XX en directe a la Primavera Sound, recuperant cançons dels tres discos que han publicat fins ara, com aquesta Sunset. I atenció, perquè arribarà un punt del repertori i us podem avançar que començaran a sonar coses una miqueta més diferents, estranyes. Ja en parlarem, però de moment les cançons del cànon, podríem dir, de The XX, les cançons d'aquests tres discos que els han situat com un grup revolucionari dins del pop independent i el pop electrònic. Som els Dicat en directe al Primavera Sound fins la una amb The XX.

Quin bon concert que estan fent DXX en el seu retorn, aquest festival que és un dels seus preferits. Aquí han tocat moltíssimes vegades, junts o per separat, els tres músics que formen aquest trio anglès de pop electrònic DXX. Som els ICAT en directe des del Primavera Sound i encara estarem amb vosaltres tres quarts d'hora, gairebé, fins que acabi aquest concert íntegre. L'oferirem a ICAT i serà ja l'últim concert d'aquest desplegament que estem fent aquests dies al Parc del Fòrum. Yeah.

0: DXX al Primavera Sound, tocant una miqueta cançons de tots els discos, però amb una especial atenció al primer, amb el que vam conèixer aquest trio anglès tan delicat. I ara ve una de les cançons més conegudes i de les primeres que vam escoltar d'aquesta banda. Som els Dicat en directe al Primavera Sound amb DXX.
1: We first played this festival in 2010.
0: Diu que el primer cop que vam tocar aquí va ser el 2010.
1: And over the past 15 plus years, we've kept coming back. We've come to play as a band, we've come to play solo shows.
0: I que hem vingut en els últims 15 anys com a banda, en solitari, només com a fans, també, com a seguidors del festival.
1: Truly, this is one of the best festivals in the world.
0: Aquest és un dels millors festivals del món. Així ho diuen des de l'escenari, això ho diu Oliver Sim.
1: These shows have been our first time playing as a band in over 8 years.
0: Feia 8 anys que no tocaven com a banda fins que han tornat als escenaris.
1: And I just want to say we really don't take it for granted that you're all still here.
0: I no donaven per descomptat que tindrien el públic esperant-los en aquests 8 anys, després d'aquests 8 anys d'absències. I donen les gràcies al públic que avui omple aquest gran espai del Primavera Sound per assistir a això, que és històric també, el retorn de DXX al festival.

VCR, una de les cançons, aquell disc de debut de DXX, una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquesta banda. I quan va sortir aquest disc i quan vam conèixer de DXX va ser una sensació, perquè tot sonava realment nou, diferent, amb referències al passat, però amb un so únic. Ara obrim una mena de parèntesi en el repertori del concert d'avui.

Dèiem que s'obria un parèntesi perquè ara no són cançons de XX. Més aviat són cançons d'ells en solitari, de cadascun dels tres músics. Loud Places a Jamie XX. My mother says to me, enjoy your life. En punt, dos quarts d'una, i ara una cançó en solitari d'aquesta, de Romy.

En aquests 8 anys que DXX no ha estat funcionant com a banda, els seus músics, els 3 músics, han fet discos en solitari i és el que estan repassant en aquesta mena de parèntesi, el repertori de DXX, pròpiament, que estan presentant avui. Enjoy Your Life, una cançó de Rom, i també Jamie XX.

i execs que ja han tornat al seu repertori. I estem ja en els últim tram, diríem, en l'últim tram, en les últimes cançons d'aquest concert de The Execs. Som els Dicat.

0: Muchas gracias. Thank you so much, Primavera. Thank you to each and every one of you for being here tonight. It's a real dream come true for us to be back here.
1: És un somni fet realitat tornar a aquest festival. I que significa molt per ells que hi hagi tot aquest públic esperant-nos.
0: I hope you have an amazing night and the best weekend ever. I hope we see you soon. We love you so much.
1: Desitja que esperin una, passin una bona nit i veure'ls aviat. Per tant, això pinta comiat, eh? Aprofitem. Últims minuts del concert de DXX al Primavera Sound que us està oferint ICAT.

El primer disc de DXX, títol homònim, 2009, s'obria amb una cançó titulada Intro, i era una mena d'introducció. La lògica diria que aquesta és una cançó ideal per obrir els concerts, oi? Però és que DXX és un grup especial i la toca al final. És el que acaba de sonar, una intro, que més aviat és una outro, oi? Perquè si no afegeixen alguna cançó d'última hora, i esperarem a veure si és així, fins aquí aquest concert de DXX, que ha sigut el retrobament d'aquesta banda amb el que ells mateixos han dit des de l'escenari el millor festival del món, el Primavera Sound. I nosaltres l'hem gaudit i esperem que vosaltres també des de casa. Aquesta és una banda de delicadesa que utilitza molt bé els silencis. Si no les coneixíeu, perquè també pot ser que algú els estigui descobrint ara, busqueu els seus tres discos, que valen molt la pena, si us agraden. Busqueu també les carreres en solitari d'aquests tres músics que avui han estat a l'escenari. Jamie XX, Romy i Oliver Sim tenen també discos que valen molt la pena pel seu compte, diríem. I avui ha sigut un plaer tornar-los a retrobar junts en un escenari després de 8 anys de no tocar plegats i de donar un parèntesi al grup i sortir de les seves carreres en solitari. Nosaltres ho deixarem aquí, perquè, déu-n'hi-do, hem fet bastanta feina aquests dies. Els dicat aquí al Primavera Sound. Programes a banda, perquè hem fet independents, programes especials, Loft, etc. Us hem ofert actuacions de Guitarrica de la Fuente, de Wineta, de Wetleg, de Reinaldo i Clara, d'Aiko, El Grupo, també Father John Misty, també ahir The Cure, quin concert que van fer, The Cure, 2 hores i mitja impagables, amb un estat de forma excepcional. I avui, doncs, hem començat amb Rusowski, Jimena Amarillo, hem recuperat Yartact i, com no, DXX, per tancar aquestes transmissions. Dir-vos que, d'una banda, el festival continua, és a dir, ara venen Gorillaz, per exemple, hi ha tot un seguit d'actuacions en el dia d'avui, que serà una nit llarga, i que demà encara hi ha activitats. El Festival Primavera Sound no s'acaba avui. Demà hi ha concerts, també aquí al Fòrum, la part electrònica, amb algun nom històric d'aquells potentíssims, del techno i del house, com és Cal Cox, i també programació repartida per als clubs de la ciutat en el Primavera a la Ciutat, però això ja seran els últims compassos d'un festival que, pel que fa a ICAT, doncs deixem de seguir en aquest punt. Gràcies per acompanyar-nos i especialment gràcies a la gent que ha fet possible les transmissions el dia d'avui. Pep Casanovas, Martí Cuní, tota la qüestió tècnica aquí al Fòrum, al Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció, Conchi Vecino, que ha estat a l'estudi dedicat a la Diagonal de Barcelona, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha sigut tot un plaer. Portem 24 anys venint al Primavera Sound, per molts anys més que puguem venir i compartir-ho amb vosaltres a l'antena dedicat. Gràcies per ser-hi. A reveure.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.